On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Stenman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train. I aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepa. The Masterplan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz. Sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu 12è àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Heber. 9 cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil hour i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

My Way Out. Y Soul Java. Aquí en Caras B. Solo para ti.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquesta via directa d'estiu. Avui en el via directa d'estiu escoltarem

0: De l'espectacle No, i amb la seva companyia La Venidera. Ràdio Sant Andreu la va poder entrevistar. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb tres guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
1: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
1: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
1: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Venidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
1: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb La Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de La Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
1: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta

0: fotografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I no ha estat el primer a tenir espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica. I el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venedera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
0: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era l'espectacle, el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venedera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa potser, no? O no?
0: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
0: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No i de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
0: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
0: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
0: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble. de gent que t'estima i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
0: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
0: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: En aquest Via Directa d'estiu ens traslladem ara al finals del mes de maig, quan la companyia Teatre Andreu realitzava el musical 1, 2, 3, canta otra vez en el Teatre Núria Espert. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.
2: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarlos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra Un, dos, tres, se canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes. Estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia
0: novel·la negra també.
1: Sí, sí, sí, la crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny. Molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno.
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament amb riures, amb picademans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis, o sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabien que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra del 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític. Doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir. Només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
2: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Chiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz que es va estrenar el mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional al 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril, per tant encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula on Chiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Chiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga? Pel festival.
2: Buah, brutal.
1: Quines experiències et portes o sensacions et portes?
2: Pues la verdad es que tuvimos un recibimiento del público, una acogida tan increíble que me voy con el corazón lleno de amor.
1: ¿T'esperabas aquesta reacció?
2: No me esperaba nada. O sea, siempre voy sin expectativas, sin nada. Claro, porque después me sorprende. Y bueno, o sea, ha sido increíble, nos han dicho cosas muy bonitas sobre la película y eso, o sea, que esto solo acaba de empezar.
1: ¿T'esperaves aquesta reacció o t'has sorprès aquesta reacció? Tenint en compte que tu ja tenies una experiència prèvia en el Festival Internacional de Tallinn, on vas aconseguir també el premi a la millor interpretació, a la millor actriu. També ja et van fer unes crítiques boníssimes de la pel·lícula, sí, de la teva interpretació. Per tant, ja anaves al Festival de Màlaga una miqueta com dient, bueno, ja sé de què va tot això una mica, no? O no?
2: Sí, però al estrenar aquí por primera vez, o sea, en España, en nuestra casa, era distinto, o sea, tenía unos nervios distintos porque claro, allí no hablaban español y tuvieron tantas reacciones buenas sin ni siquiera hablar el idioma y bueno, o sea, aquí fue increíble, con muchos nervios porque aquí sí que iban a entender la película del todo pero o sea, es que ha ido genial porque cuando salíamos, o sea, estrenamos el 12 allí en Málaga. Y cuando salimos de estrenarla, o sea, la gente nos paraba, nos decían cosas. O sea, se paraban a sacarse fotos incluso conmigo. Y pensando, joder, no sé, qué bien.
1: A més, companys i companyes de professió, no? Que actors i actrius que han vist la teva pel·lícula,
2: sí,
1: que t'han felicitat per la teva interpretació i t'han preguntat sobre aquesta interpretació que has fet a la pel·lícula de La Buena Hija, no?
2: Sí.
1: Això, sí, és el que més t'ha sorprès, de que actors i actrius parlin de tu i parlin de la teva pel·lícula?
2: Pues sí. O sea, eso significa que lo he hecho bien. O sea, compañeros de profesión reconociendo mi trabajo, joder, eso es un orgullo.
1: Et vam poder seguir a la roda de premsa del Festival de Màlaga i et vam veure entre una part de nerviosa i l'altra part de molt contenta, no? De que et brillaven els ulls, no? Aquell dia en aquella roda, sí, de premsa.
2: Sí, porque la prensa terminó, o sea, vio la película esa misma mañana y estaban ansiosos por preguntarnos cosas. Y solo me hicieron una pregunta a mí, que menos mal, porque yo no podía contestar más. Digo, ojalá no me pregunten, porque qué nervios estar aquí en un escenario que han visto tu película, o sea, te han visto en pantalla y te vienen aquí a hacer preguntas y están todo el mundo mirándote. Y me hicieron una pregunta. Me preguntaron que cómo había sido preparar a Carmela. Y claro, para mí Carmela, joder, es que me llevo tantas cosas de ella ahora mismo. O sea, su fuerza, la fuerza de Carmela es la que tengo yo ahora mismo. Y esa fue mi primera rueda de prensa.
1: La teva primera i no la última, perquè el dia 10 d'abril s'estrena oficialment la pel·lícula i segurament també aquí tindràs més rodes de premsa, més presentacions, més entrevistes.
2: Sí.
1: Com et prepares per tot això?
2: Pues estando acompañada, por Julia y por el equipo. Porque es mi primera vez en todo esto. Y iba con unos nervios que no paraba de preguntarles. ¿Pero cómo es? ¿Cómo son las entrevistas? ¿Cómo es todo? Porque no lo entiendo. Y me explicaban y me decían, porque yo iba muy nerviosa. O sea, me levanté como a las 6:00 de la mañana para empezar a las 8:30 a hacer entrevistas el día 12. Y no terminamos hasta las 3. Y yo a la primera entrevista iba muy nerviosa. Y fue radio. Yo pensando, qué bien, es radio, o sea, no me van a ver. Y fue a hacer la primera y empezar a hacer más durante todo el día. O sea, no parábamos. Comimos a las 3:00. Y ya cogerle el ritmo a hacer entrevistas. Porque al final estás hablando con una persona y es una conversación normal.
1: On sents més pressió, en el rodatge o fent aquestes entrevistes?
2: Las entrevistas. Haciendo las entrevistas. El rodaje fue precioso. Porque es que hay cosas que creo que no puedo decir. Eso es lo que me da más nervio, hacer entrevistas. Las cosas que... Yo qué sé, que se me escape alguna cosa, que no...
1: Y en cosas que no queden en el rodaje y es queden allá, ¿no? Que no es
2: claro,
1: explicar,
2: o sea, en el rodaje
1: ¿no?
2: estamos ahí y si me sale mal una escena, me sale mal una toma, se queda ahí, ni siquiera la van a montar. Pero en una entrevista y más en directo, son unos nervios de... Yo qué sé, me da muchos nervios cagarla, que no lo hago. Porque sé muy bien lo que digo, pero siempre están los nervios de eso.
1: El paper que interpretes a la pel·lícula de La Buena Hija, déu-n'hi-do, quin paper, el paper de Carmela, una adolescent marcada per la violència vicària i pels silencis familiars, no? Una pel·lícula dura.
2: La verdad es que sí. La verdad es que sí, que está aquí mi madre al lado. La ha visto ya dos veces ella, y sí, es durilla, pero es que... Al final és una realitat que viuen molts nens.
1: Suposo que també molta gent s'ha sorprès en el fet de que aquesta sigui la teva primera pel·lícula, la teva primera interpretació, i que ho hagis fet també, no?
2: Sí. Sí, o sea, en les altres entrevistes m'han preguntat, o sea, ¿cómo te has preparado este trabajo siendo tu primera interpretación y haciendo un papel tan, tan duro, con tanta angustia, tanta ansiedad, tanta rabia, como es el de Carmela? Y yo estuve muy acompañada en el rodaje. O sea, fueron dos meses de ensayos. Después en el rodaje me acompañaba muchísimo emocionalmente. Y yo no lo viví como una cosa muy dura. Después ya lo que se vea en pantalla es distinto, pero...
1: ¿Tú la has visto en serio, la película?
2: Sí, he visto dos veces y media.
1: Dos vagas y mitja.
2: Sí, la vi en Tallinn. La vi en Tallinn. En Málaga la vi a medias porque me sacaron a la mitad de la película. Me sacaron en, yo qué sé, los primeros 20-30 minutos para hacer la alfombra roja. Porque la alfombra roja empezaba a las 7:30 y nosotros estrenamos a las 7:15. Y terminaba a las 9:30, que íbamos a salir muy tarde para hacerla. Y me sacaron en medio y fui a la alfombra roja. Yo no me esperaba que fuera así. Bueno, lo de sacar fotos, tal, no tengo nada de nervios en esas cosas, está muy guay, me gusta. Pero después, que en toda la valla hubiera gente con micros buscándote para entrevistarte, eso no me lo habían dicho, pero como ya venía preparada desde la mañana, ya le cogí el truco y lo decía todo súper rápido. Y después volví a entrar a la película y entré justo en la escena que quería ver. Y después al día siguiente, Tamara Casellas, que es mi coach, no la había visto y la iba a ver en Málaga. Y como nos sacaron en medio, no la vio. Pero ya después en la segunda parte no entró, dijo, o sea, si no la veo entera, no voy a entrar. Se fue ahí a fumar. Y al día día siguiente fui al cine como espectadora a ver la película.
1: O sea, ¿y com és la sensació d'anar al cinema com a espectadora d'una pel·lícula en susto?
2: Una cosa rarísima. Escuchas todo lo que comenta la gente. Claro, yo estaba ahí llorando con la Tami. La Tamara estaba llorando que no podía más. Nos abrazábamos y la gente ahí levantándose, analizando la película, no sé. Más raro.
1: Aquí he tingut un paper important també, la teva coach. La teva coach interpretativa, que és Tamara Casellas. De fet, a la roda de premsa també es va fer referència a ella, no?, del treball que ha fet, no?
2: Sí.
1: Com et va preparar, Tamara?
2: Me prepararon, claro, Tamara estaba conmigo, me guiaba ella emocionalmente, me preparaba para que ya Julia siguiera ese camino dirigiéndome, pero los ensayos estuve con Julia y con Tamara, porque claro, Julia tiene tanto cuidado con, o sea, tanta sensibilidad con los actores y tanto cuidado a la hora de hacer, y sobre todo de interpretar a un personaje tan fuerte, que decidió que Tamara iba a ser mi coach y que iba a estar solo para mí, ella emocionalmente. Y Tamara fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
1: La directora és Júlia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora doncs estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no? Tot el drama d'aquest personatge, no?
2: Claro, cuando hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas. Me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble. Pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas. Que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
1: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que eren anat a aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
2: Pues espero que vaya muchísima gente. Que la vean y que salgan con preguntas. Porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
1: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
2: Mucho.
1: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
2: Sí. Sí, sobretot que la peli haga pensar. Y este tipo de cine me encanta. O sea, cine social. Que aporta algo. Y sobretot que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine. Y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
1: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula el premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat a Kiara Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
2: Sí, tengo muchísimo menos nervios.
1: Jo és el que anava a dir ara, eh? Em veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat
2: sí.
1: En tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una Kiara amb aquesta timidesa, no? I amb aquests nervis, i ara veiem una Kiara diferent, no? De dir,
2: totalmente.
1: Ja ha estrenat la pel·lícula a Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no? I endavant, no? A triomfar, no?
2: Adelante. Voy fluyendo, como digo. Voy fluyendo porque al final esta profesión me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.
1: Sí que has hecho muchos contactos, ¿no?
2: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa, y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares, y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí una experiencia increíble.
1: Bueno, y vas hasta los premios, Goya.
2: Sí.
1: ¿Cómo va a ser la experiencia?
2: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
1: Has comenzado a agafar notas de a ver si la invirent, estoy aquí nominada, ¿no?
2: Me saqué una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
1: Per tant, aquí, fer-te aquesta fotografia, potser la invirent,
2: Sí, sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto porque a lo mejor el año que viene ya... A lo mejor se cumple. Y yo... No lo sé, voy fluyendo.
1: Exacte, anar fluint, que això és molt important, anar fent, depèn del que et vagi venint. I no només amb la interpretació de la Una Hija, sinó que estàs ara rodant un... No sé si l'has acabat, un curtmetratge. Per tant, no pares, eh?
2: No paro. A mi me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
1: Tant sigui interpretant, com dirigint, sí. No? Com creant històries... No?
2: Totalmente. O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo y ya el 11 me fui a Málaga. O sea, que ahora estoy en montaje. Y va sobre... Bueno, se llama Ojitos de Cristal. Va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso, o sea, la protagonista es Greta, una niña de 10 años, y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu, pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
1: Déu-n'hi-do, ¿eh? De la Buena Hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, no? I que també permet això que dèiem abans, reflexionar, no? Per tant, aquesta seria la línia, no? que aniràs seguint, no?
2: Sí, m'encanta este tipus de cine, el que hace reflexionar.
1: On t'agradaria arribar, Kiara?
2: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra. Para mi. Però treballar d'esto.
1: Tens 17 anys, per tant ets jove, no? Sí. Hi ha tot un camí per endavant de...
2: Me queda mucho por aprender.
1: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo que s'ha après molt i en molt poc temps, no?
2: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Però no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
1: Això és important, seguir tenint metes, no? I...
2: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre, es que es una cosa muy rara, bueno, le dije a mi padre, en mi primera película dirigiendo y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. Le dije, una bamba Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodaje. O sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno...
1: Per tant, les has de portar tu també, no?
2: Claro, las tengo que llevar yo también.
1: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambes, aquestes, però amb el teu nom, no?
2: Sí.
1: Tindràs la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
2: Sí, així no.
1: Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
2: Sí, ha sido un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé, es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema, y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100%, y me dijeron, o sea, me mandaron un correo tan bonito, que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%, porque estaba rodando, o sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo, pero no me podía perder esa oportunidad, y ha sido un gran honor representar a las niñas i a les mujeres aquí a Sant Andreu.
1: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
2: Sí.
1: Doncs Kiara Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula. La tercera entrevista, la primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer. La que vam fer aquí a la ràdio?
2: Sí, fue de las primeríssimes.
1: Aquesta la guardarem, per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer, moltíssimes gràcies.
2: Igualmente.
1: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia, i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria, i que el dia 10 tothom al cinema
2: tot el món de la Buena Hija.
1: La Buena Hija amb Kiara Arancibia, perquè veureu una interpretació espectacular. Kiara, que et vagi molt bé.
2: Gràcies per invitar-me.
1: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Kiara Ara Amfíbia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I en el programa del Via directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrelat. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrelat. La iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigüestoses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte doncs, que l'Institut fa, que és el projecte Arrelat, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives doncs, va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, doncs, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
1: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat doncs, va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa doncs, va donar com a resposta que altres entitats doncs, motivades per aquesta iniciativa doncs, a proposta seva doncs, anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
1: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller que a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
1: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
1: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
1: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és a escala el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
1: suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura, Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca, ara fa justament un any, teníem el Festival Cromàtic.
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu, perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
1: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta, doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
1: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Com per exemple l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
1: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
1: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
1: I el fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes, perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
1: Si explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
1: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys, que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
1: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
4: Sí, impressiona, perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
1: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut doncs, tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar. Els farem treballar de tal manera que cada mural, que està, ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
1: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
1: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista Aitana Ana Giraldez per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Aquest 2026, l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca, ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
5: Doncs la valoració que faig és que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que hem fet, que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i, bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia mantenen aquest vincle. I això, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
1: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
5: 6 anys de director, 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
1: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimerà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
5: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la, i a mi el que més em va sorprendre, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica, i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que a nosaltres ens dediquem és vocacional.
1: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimerà?
5: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
1: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
5: Sí, correcte. Des de I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
1: De cara al futur, com el veieu, el futur?
5: De cara al futur, continuar treballant i a desitjar a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
1: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimerà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
6: Records molts. Pensa que el claustre del Guimerà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escoles, a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
1: Professor i, a més, director d'aquesta escola.
6: Sí, director. I molt diferent de l'actual. Pensa que l'any 80-81 va ser el pic. Vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes, 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant poc a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
1: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molt retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
6: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde, Marc Giribet Gavara, me'n recordo.
7: Per ma mare i ma tieta.
6: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
7: Molt bé.
1: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
6: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. Dels alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Lo qual vol dir que deu ser una bona escola.
1: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments, amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimerà?
6: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimerà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera.

0: aniversari, ho apuntava abans el que va ser director Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimerà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
1: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt, cadascun al seu àmbit, no de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimerà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director abans. Jo me'n recordo, a la meva promoció hi havia 3 classes, diguéssim, per curs. El següent eren 2, el següent eren 3, no? I bueno, em fa molta il·lusió, i evidentment el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant, i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps, a mi em fa una especial il·lusió.
0: Heu trobat molt canviat a l'escola?
1: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no t'aire.
2: Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
0: Per 50 anys més, no?
2: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
1: Tants com facin falta.
3: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimerà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
4: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidés res.
0: Un discurs molt emotiu. No?
4: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
0: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
4: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això et gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
0: Això diu molt de l'escola, no?
4: Jo penso que sí, jo penso que sí. Jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
0: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
4: Doncs pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies, molt bé.
0: Ara estàs jubilada?
4: Estic jubilada.
0: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimerà?
4: Jo el missatge que dono és que per mi jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses, i jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
0: I es necessita aquest punt de vocació, eh?
4: Jo sí. La veritat que sí.
3: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimerà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López, i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca.
0: Professores de l'Àngel Guimerà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimerà?
5: 30 i tantos. 30 i tantos.
0: Quin record se té de l'Àngel Guimerà?
5: Oi, pues tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí

0: Uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
1: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a faltar. Molt hi ha arribat i, bueno, les abraçades, les famílies dels nens, les famílies, molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
2: No sé, jo com quasi tota la vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a pallejar, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o... No, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
3: Què heu pensat avui?
2: No, fa 20 anys que m'he jubilat.
3: 20 anys que es va jubilar, quan no heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimarà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
0: Pues jo, del primer dia que vaig venir aquí, me van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germana la gent, i després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
1: Sempre acompanyes i ha sigut com família.
2: En aquella època estaven molt units, els mestres. Els mestres estaven molt units.
0: Una família, fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí, a l'escola, si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre junts i sempre bé.
3: El que estic veient...
0: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
3: El que estic veient i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no?, dels anys que heu passat, que heu passat aquí, no?, que el recordeu, la veritat, que molt bé, no?
0: És el col·legi. És el nostre col·legi, Àngel Guimerà, clar.
2: Altres coses dolentes, tot no ha sigut... Tot no ha sigut flors i violes, també hem tingut les nostres, però, bueno, ho han superat tot.
3: Com eren els alumnes de llavors?
0: Bueno, tenien molts alumnes per classe, sí. Molt més que ara, eh?
2: 35, sí. Quan van arribar, 35.
0: Sí, molts alumnes, però bé, jo vaig estar molt a gust amb les famílies.
1: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí.
3: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
1: Sí que ha canviat. Com ha canviat tot, com ha canviat...
0: Molts anys jubilada, ja.
1: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
3: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara, o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els hi donaríeu?
0: Jo no sé. Primer has de tenir vocació i t'ha d'agradar als nens.
1: Il·lusió, exacte.
0: No pot ser. I després als pares i als nens que amb els professors tinguin respecte.
2: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament, sí. I res.
1: Per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebrant aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren. Veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals. Vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven a professors, recordaven el Benjamí Tou, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que féssim mones de Pasqua.
2: Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té bé algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata. No, no va ser alumne meu. Té que portar la milleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi.
1: I tant.
2: I veníeu amb les milletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous amb aquella frase d'atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir 3 o 4 vegades. Llavors els hi vaig dir, quan digui atenció-demostració us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs, t'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent amb l'ICE, amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir, la plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. El que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Doncs collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Pues, potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, m'ho deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, allò que et, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i m'hi diu, tenia moltes ganes de tornar-te a un classe, i jo pues, dic, molt bé, bueno, és un piro, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que és de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona, l'Ali Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de tindre en compte. Que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar. No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
0: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
3: els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres. N'hi havia moreres i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot. Ha canviat totalment.
4: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
5: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
6: Ho has trobat canviat, no?
5: Sí, lo noto molt canviat.
7: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
8: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco, molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
8: Sí.
1: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb algun dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat. Amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
3: Jo recordo personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
4: Avui es veu. Continuem igual, fem pinya i aquí estem. Junts?
5: No sé, tot. Els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga meva de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
7: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores... hasta las profesoras del patio, que las tengo bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer con Loli, bueno, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
8: Sí, jo igual, a dia d'avui segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
3: A la Tinina, per exemple, el Jesús...
4: Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
5: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús, el Jesús...
7: A todos estos, también a profe Paco, de lenguaje, a María Pilar Zorrilla, de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
8: Pues sí, també, més o menys, els que han dit, sí.
0: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a sisè de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

0: Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària, també ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment, i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant i de cop dius, déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
0: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
1: Sí, exacte, sí.
0: Per què infermeria?
1: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3, Això em facilitarà començar a treballar abans, tenia ganes d'entrar en el món laboral. De fet, ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica. I bé, em va entusiasmar, perquè realment, quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no?, cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és lo meu i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
0: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional. Una de tenir vocació.
1: Sí,
0: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
1: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
0: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
1: Sí, sí, i tant. Sí, ho recordo.
0: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
1: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant amb la directora general de planificació, treballant el que dèiem en aquell moment el Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària, que pretenia ja transformar la primària. Jo crec que des de llavors s'ha estat parlant de la transformació de la primària i, bueno, vaig participar també als meus inicis amb la reforma de l'atenció primària. Però aquella època jo crec que vaig estar 2 o 3 anys al Departament de Salut i vaig estar molt bé, i vaig aprendre molt i vaig tenir companys allà meravellosos i la directora general també, un encant. Però em faltava aterrar un altre cop a la realitat. Jo ja havia estat amb un equip d'atenció primària, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat. Vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava a faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar, baixar la base. I realment hi havia un altre repte, que era tot el que tingués a veure amb la gestió de serveis, i pogués tenir accés tant els metges com les infermeres, si tenien les competències i la formació, evidentment. Jo havia fet un màster de direcció d'institucions sanitàries, n'havia fet un altre de lideratge infermer i n'havia fet un altre de qualitat, i pensava que tenia el currículum per presentar-me a una plaça de director, directora en aquest cas, i així ho vaig fer. O sigui, vaig abandonar com una mica la planificació estratègica i vaig tornar a lo que és un equip d'atenció primària, i vaig tornar ara per aquesta època. Era Nadal, i quan em van presentar estaven fent l'aperitiu de Nadal, i clar, vaig entrar com una mica, jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de festejo de 2 a 3. Vaig dir unes paraules, vaig dir que tenia moltes ganes de començar amb un equip nou i amb un equip amb molta força com aquest, que era el de Sant Andreu. Però, clar, tothom va continuar amb la festa i vaig intentar integrar-me. No coneixia absolutament a ningú, excepte una infermera. Coneixia de quan havia estat al Prat, perquè jo també havia treballat al Prat, a la Imma Giribert, i me'n vaig anar corrents cap a trobar la Imma i dir-li, ostres, Imma, és que en quin moment hi he arribat, no? I ella, no et preocupis, som bona gent, pren-te una copeta. I, bueno, i o sigui, vaig entrar celebrant el Nadal. I després ja, clar, el gener, imagina't, suposo que va haver pic de la grip, igual que ja ara, i ja va començar la bogeria, no?, de treballar en aquest equip, que una bogeria en positiu, eh?, perquè ja saps que és un equip molt gran, a més desdoblat, perquè hi ha un part dels professionals que estan a la Solana. Bueno, era un repte i la veritat és que em va entusiasmar.
0: Què ha representat Sant Andreu de la Barca tant en l'àmbit professional com personal?
1: En el professional, mira, justament poder posar en pràctica gran part, no et diré tot, perquè tot no pot ser, del que havíem treballat en aquest pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària en el Departament de Salut. O sigui, jo crec que me'n vaig anar d'allà perquè veia que tot es quedava en un pla molt teòric, que tot es quedava en els documents, en les presentacions oficials, però que després, quan, com que jo sempre he treballat amb molts equips i conec a molta gent, a molts professionals, els professionals em deien, de tot això que esteu dient del pla d'innovació, després nosaltres, els professionals, pràcticament no ho notem, no? Què esteu planificant si després aquí no arriba res? Bueno, els canvis no són ràpids, són lents, però sí que vaig intentar posar en pràctica alguna cosa, no?, de les que havíem dissenyat allà en el pla d'innovació. Una d'elles va ser la màxima participació dels professionals. O sigui que jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip. I el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar aconseguint, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital. I, bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim en el moment que tinc a la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres, tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.
0: Són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys, per tant ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment a la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia segurament que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment, sens dubte, més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
1: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era un equip que confiava molts uns amb els altres, amb un alt grau de coneixement i de competències, i per tant un equip molt com t'ho diria jo, molt evolucionat, que va poder assumir aquest repte també amb molta autonomia. Tu ja saps que nosaltres ens reuníem cada dia sense falta a les 8 del matí per planificar com aniríem fent durant el dia, i les aportacions que feien els professionals eren, bueno, genials, no? Doncs pensem que a primera hora hem d'anar aquí, hem d'anar a buscar més més bates perquè falta anar a tal lloc, hem d'anar a les residències, començarem pels domis, o sigui, anàvem canviant la dinàmica organitzativa cada dia en funció del que ens anàvem trobant i de les necessitats. Després van arribar material, els TARS, etc. No? Per exemple, i aprofito que estic a la ràdio, o sigui, per nosaltres la ràdio va ser una eina de comunicació bàsica perquè teníem que donar molts missatges a la població perquè hi havia un batibull d'informació que a vegades confonia la gent, i com que fèiem molta atenció telefònica vèiem que tothom es quedava amb l'última notícia a vegades que havien sentit, o bueno, molts rumors i la rumorologia, i vam utilitzar molt que tu vinguessis a entrevistar-nos, venir nosaltres aquí, donar els missatges clars de quan calia fer els tests, de quan va començar la vacunació, quan calia vacunar-se, com començàvem l'activitat, com anàvem a domicili, que no es preocupessin que gestionaríem les baixes per telèfon, la feina amb els col·les, no sé, és que la feina amb vosaltres va ser immensa, i jo crec que molt, molt productiva, i que va arribar a la població de Sant Andreu. O sigui, va ser una època dura, però alhora va ser una època maca. O sigui, vam treballar amb molta autonomia i vam desenvolupar moltes coses que ara encara perduren, no? Algunes. Per exemple, tota la feina que vam fer a les residències, nosaltres vam ser exemple també a tota Catalunya, ens vam adelantar moltíssim. A l'adjunt de direcció que hi havia fins ara, el doctor Atanasi Mata, va ser un dels que més va treballar a les residències, i la veritat és que la mortalitat nostra comparada amb altres llocs era ínfima, no? Per tant, un orgull haver passat el Covid així.
0: En aquesta època de la Covid, de la pandèmia, quina va ser la decisió més difícil de prendre en aquella etapa?
1: La decisió més difícil, no sé, jo crec que la decisió més difícil va ser un cúmul de petites decisions, de dir, bueno, això no ho pregunto i tiro endavant, no? O sigui, per exemple, quan vam començar tot el tema de les residències, quan amb la vacunació vam fer una estratègia pròpia i vacunàvem, pues, per incrementar el nombre de tant per cent de persones vacunades de Covid, ens posàvem a vacunar 12 hores diàries i fins i tot algun cap de setmana. La veritat és que, com que eren decisions molt compartides, o sigui, no mai les preníem sols. En aquell moment hi havia una adjunta, hi havia la Mònica, després va venir a l'ATA, però potser la més dura va ser veure que teníem que anar sortint del centre i començar a muntar, pues, les carpes que vam muntar, els circuits amb el CUAP per poder facilitar l'accés a les persones, sobretot amb problemes respiratoris, i la manca de material, no? O sigui, posar sobre la taula en aquells primers moments que ens faltava material, i tot, bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població, també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns tratjos així amb plàstics, no?, per poder anar als domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure, pues, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
0: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio hi han dit moltes ocasions, i de forma també pública i a les entrevistes, que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast. Mai, des d'aquí la ràdio, us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia. Uh-huh. que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia i hi ha a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi de la comunicació local, però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes. I això, voldria dir de nou públicament, doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys a jubila de la direcció, però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Jodar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
1: Sí, bueno, el tema del deganat van ser 2 anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i una referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava, això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia 2 nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només 2 anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya, i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment, en aquests moments és una professió acadèmicament de grau, universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada. Hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tota Catalunya, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions, és diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació. I la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu en veia menys, i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no? Fins i tot els del meu equip.
0: Quins reptes principals s'ha d'afrontar en l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
1: pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just a l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, doncs m'imagino que deuríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia, que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu. O sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests tres últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I, bueno, i a més s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no? Que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades als metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
0: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme, la consulta de situació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
1: Sí.
0: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
1: Sí, clar, aquest...
0: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
1: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
0: Un altre referent més, eh?
1: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, ja hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més, ara és alta també en dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava la consulta estava, i a més a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. I per tant, aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar, perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana. Per tant, vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert, on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven en etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament. O sigui, també vam tenir... Crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no? Que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
0: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
1: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no deixin mai de fer, per exemple, no? El que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. A la ciutadania, que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip, i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn, perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, eh? Els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui, que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però a més, i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant, doncs els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
0: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
1: Perfecte,
0: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, eh? Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Ara jubila, però no jubila del tot, eh? Tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca i per tot el que has fet també i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons i durant aquells moments horribles que vam per sort sobreviure de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and loose, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

3, 2, 1.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva

ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i consta també d'una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
1: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
0: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst avui que el Consell de Ministres aprovi, a més, un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat també un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, però sí que hi ha circulació amb retencions a l'A2, a Cornellà, la B23 a Sant Feliu, a la B10, la B20 i la C58 a Barcelona, a la C32 a Sant Boi i finalment a la C17 a Mollet. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització a Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia, volíem dir, R1 de Rodalies. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí al MENA, al Segrià. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: samplejat, en fi, regravat, se n'ha fet de tot amb aquest tema que ja és emblemàtic. Tan emblemàtic que forma part de, a veure si ho dic bé, de la llista o el registre, per entendre'ns, de gravacions que guarden com a document històric a la Biblioteca Nacional del Congrés dels Estats Units. Tenen això un registre, doncs, també de gravacions, d'àudio, de vídeo, suposem també, no?, a la Biblioteca del Congrés, que consideren que són culturalment o històricament o estèticament, diuen també, importants, i en forma part des de l'any 2018 aquest September de Earth, Wind & Fire. Si tot això no fos motiu suficient, clar, la data sí que justifica, el calendari justifica que comencem amb aquest tema avui. És 1 de setembre. Atenció, volem dedicar avui el programa a tots i totes les mestres, tots els docents que avui s'incorporen a la feina, que en sou moltíssims, que teniu un curs llarguíssim per davant i que esperem que hagueu descansat molt perquè us venen corbes, eh? Ja sabeu allò que diuen, doncs això, de que el curs, o el millor o el pitjor, tot just acaba de començar. I a nivell particular, deixa'm que dediqui especialment també aquest programa d'avui a la Núria, la meva neboda, que, a part de ser mestra, per tant, també li toca, avui és el seu aniversari fa anys. No sé en quina situació enganxem avui a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia.
1: Bon dia, doncs treballant.
0: Mira, nosaltres, clar, ja hem començat fa temps, eh? Per tu, sí, que seguiu de setembre, sí. Com que no t'emociona massa, t'és igual...
1: No, a mi m'encanta, eh? Sí. La veritat. Haig de dir que crec que tots nosaltres som uns privilegiats per les feines que fem, que no tothom té la mateixa sort, no?, malauradament, però crec que la nostra feina, doncs, sempre s'esperen ganes, inici de temporada, sempre pots, els programes que fas més fixos, doncs, te'ls pots fer més teus i fer alguns canvis, etcètera, no?, però sempre hi ha il·lusió.
0: Sí, bueno, començament de temporada, ara ho has dit, eh? També per molta programació, no?, que un cop s'acaba la d'estiu, doncs ja has d'anar, no tens ni temps de descansar.
1: Exacte.
0: Has d'anar pensant en canviar-te, sí. No?, canviar la veu i posar veu ja de tardor.
1: Exacte, correcte, eh? Amb fulles allà baixats. Sí. Jo vull compaginar programes de fet d'estiu amb programes ja d'inici de temporada.
0: Així és, esquizofrènia total, eh?
1: Absolutament, sí.
0: Molt bé. Vinga, que preguntem per als que són afortunats i no han d'empalmar una estació amb l'altra, no? Preguntem avui si creieu que el setembre és un mes bo per fer vacances.
1: Doncs sí, i és que, Núria, de segons les dades de l'Observatori Nacional de Turisme Visor...
0: Dades per tot, ja, eh? A veure què em diràs.
1: Hi ha dades per tot. Saps quants catalans i catalanes fan vacances al setembre?
0: No.
1: Un 17% agafa vacances aquest mes que tot just avui comencem.
0: No, és bastant.
1: Sí. I dit d'una altra manera, un de cada 6 catalans estava frisant perquè arribés aquest 31 d'agost. De fet, els coneixereu quan sortiu al carrer, perquè no aniran amb presses com molts que avui comencen i molt possiblement portaran un somriure d'orella a orella. I és que, Núria, de fet, no només trobaran una important baixada de preus els que agafen avui vacances, sinó que també trobaran platges buides, aparcaments lliures a les destinacions turístiques i gairebé un inexistent turisme de borratxera, que sobretot això, molt important per poder gaudir. De fet, cada cop són més les persones, no?, que es cullen al setembre, com ara dèiem, per fer el seu merescut treballat i lluitat, deixa'm dir-ho així, descans laboral. Tant és així que només en aquests últims 5 anys, el percentatge de gent que ha escollit aquest mes ha estat d'un 5% superior al de fa 5 anys. Imagina, que no és poca cosa.
0: Déu-n'hi-do, sí. Les xifres confirmen la percepció que tenim, no? Sí, molt bé.
1: Un 5% en 5 anys és moltíssim pel que fa a nivell històric. De fet, pel que fa a l'ocupació de cara a muntanya, aquest setembre s'espera que sigui sobre un 40% aproximadament, mentre que la platja es creu que arribarà a un 75%. I si mirem el perfil de gent, com és lògic, baixa el turisme familiar, no?, perquè comencen les escoles, però creix el sènior, així com un augment de les reserves d'última hora. Així que, Núria, ja ho veus, tenim un mes per endavant on serà molta la gent que gaudirà de sol a sol. Això sí, pel que fa a preferència, com tu bé recalcaves, vosaltres, oient i oients, creieu que el setembre és un bon mes per fer vacances o en preferiu algun altre? De fet, us volem escoltar, com cada matí envieu àudios al WhatsApp del programa que trobareu a Instagram o envieu-nos també missatges de text explicant el que preferiu. Jo no sé, Núria, què prefereixes tu. Enguany prefereixes el setembre, no?
0: He de preferir el setembre i li estic veient les oportunitats, de veritat t'ho dic.
1: Sí, li estic veient les oportunitats. Seguríssim.
0: Sí, està bé canviar, està bé provar coses noves, això sí que és
1: veuràs,
0: important, no?
1: Si t'agradarà, però vigila perquè enganxa, això de ser fer vacances al setembre.
0: Ostres, això no li diguis al meu jefe, que si no m'encolomarà cada estiu aquí pringant. Ja veurem què passa.
1: Ja veuràs.
0: Vinga, doncs, missatges de WhatsApp. Tens el WhatsApp a mà, Enric? Ara t'estic demanant una cosa que...
1: Sí,
0: que bé.
1: No, dic que m'estàs demanant una cosa que...
0: Ah. Que bo.
1: Doncs mira, podria dir que sí, però no, no el tinc aquí a mà. Després el recalquem i el diem.

0: Per antena, un parell i tres de cop si cal.
1: Disculpa, perquè sempre faig el mateix, el demano, no, i jo no el tinc a mà. I...
0: Aquestes són les gràcies al directe,
1: sí,
0: Núria.
1: Bueno, gràcia,
0: si no, seria avorrit.
1: Una gràcia total. És que la gent ens ho diu. Diuen, escolta, i si volem fer per WhatsApp, repetiu-lo. La gent es dropa.
0: Per això fa vacances al setembre.
1: Aquí està. Doncs vinga, Enric, deixem-ho així. Jo, mentre t'estic parlant, estic revisant WhatsApps, perquè en el WhatsApp tinc el WhatsApp del programa. Sí, l'acabarem sí. trobant.
0: Jo estic igual, exacte, que ho trobarem, seguríssim.
1: Vinga, després ho recordem. Moltes gràcies, Enric. Tornem a connectar a les 10.
0: Vinga, salut.
1: Gràcies,
0: fins ara.
1: Gràcies, adéu. Per cert, mira, una curiositat més que ara acabo de trobar respecte a aquesta cançó, September, és una tonteria molt gran, però m'ha fet com molta gràcia. Sembla que el vocalista, el Maurice White, era qui cantava la cançó, però després l'Ali Willis va escriure la cançó, no? I el Maurice li deia a l'Ali, escolta, què vol dir això de Badidilla, no? Aquesta tornadeta que... Això que estem escoltant, per exemple, no? Què significa? Ves quina tonteria. I l'altre li va dir, bueno, i a qui li importa? Queda bé per la cançó, no? Doncs ja està. I aquell ho va agafar com una revelació del món mundial, va dir, ostres, ara entenc com es composen les lletres de les cançons. Doncs vinga, en tot cas va resultar una cançó, doncs això, molt fàcil de cantar i suposo que aquesta va ser part, només una part de l'èxit, perquè la veritat que musicalment aquest tema ho té tot. Vinga, va, arrenquem amb aquesta energia positiva que ens dona setembre també, arrenquem l'Obert per vacances d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Començarem parlant sobre els bombers i la tasca que fan i estan fent durant aquest estiu, però concretament amb una de les seccions dels bombers, que són els especialistes operadors de control. Passen per moments laboralment difícils i ens volem solidaritzar amb ells i donar-los altaveu. Serà la primera entrevista de la jornada. Després, dins l'espai de recomanacions de lectura, el territori lectura, que ens aporten des d'Ona la Torre, avui ens proposen llibres de cuina. No sabem bé si manuals per aprendre a cuinar o llibres que ens parlen de la cuina, no?, com una experiència més enllà dels fogons. Sortirem de dubtes d'aquí una estoneta. Anirem cap a Obesa, Terres Lleidatanes, perquè allà ens volen convocar a una cursa molt tradicional, una cursa que porta moltíssimes edicions i que ja és tota una institució a Obesa. És la cursa de la Cordera. Coneixerem avui, sí, una botiga, una empresa, més que una botiga, una fàbrica de roba de bany d'altíssima qualitat. La tenim ben a prop d'aquí de Tarragona. I no marxarem massa lluny, perquè Torredembarra ens convidaran a visitar les festes o visitar la població amb motiu de les festes de Santa Rosalia que se celebren aquests dies. I encara tancarem amb un apunt de jardineria. Avui ja per tancar l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla sabrem... Bé, saps allò quan tornes a casa de les vacances que obres la porta amb por i dius, ai, com em trobaré les plantes? Sortirem de dubtes. A veure com ens hem trobat les plantes al tornar de vacances i sobretot com les hem de preparar, doncs això, de cara a la nova estació. Tot això... I el que doni de si, aquestes dues horetes a l'Obert per vacances d'avui dimarts.
2: Obert per vacances. Obert per vacances.
1: Incombustibles durant tot l'estiu els companys de Girona FM. Pau Villafanya, bon dia. Hola, Pau, et tenim per aquí?
3: Sí, hola.
1: Hola, Pau, bon dia, bon dia. Deia jo que sou incombustibles, ja és setembre i escolta, com si fos el primer dia, esteu aquí, al peu del canó.
3: Bueno, fem el que podem.
1: Molt bé.
3: Ens agradaria tenir vacances també, però no és possible.
1: Ara, d'aquí no res, no, Pau? Sí.
3: No, ja estan fetes.
1: Doncs res, no en parlem. Nadal està aquí a tocar. Vinga, va, comencem la ronda informativa. Us expliquem que han detectat 16 taxis pirata que operaven sense autorització durant el mes d'agost a Girona.
3: Es tracta d'una campanya que han fet en taxis i vehicles de transport amb conductor per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria de casos s'han detectat a la zona de l'aeroport de Girona, on es feien serveis amb vehicles particulars o de lloguer, a canvi de quantitats de diners molt elevades per fer el transport. La campanya s'ha fet amb la col·laboració d'altres cossos de policia local d'arreu de la demarcació i en total s'han fet 66 inspeccions i s'han detectat 94 infraccions. A més, han immobilitzat 6 vehicles.
1: I marxem cap a la Vall de Núria. Núria, més que recomanable de visitar, però avui us en parlem en clau energètica. La Vall de Núria genera més de 900.000 quilowatts d'energia geotèrmica, això el primer semestre de 2026.
3: És el primer balanç semestral que es té des que es va completar la instal·lació de geotèrmia, una dada que, segons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, permet consolidar l'aposta per les energies renovables i la preservació d'un espai amb un alt valor ambiental i un gran atractiu turístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subratllat la importància d'adaptar les estacions de muntanya al canvi climàtic i fer-les viables tot l'any, i ha recordat que aquesta és la primera que està oberta els 365 dies i, per tant, un model a seguir.
4: I hem de dir que, justament, aquí on estem, a Núria, és la primera estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb aquest projecte Pirineus 365 que està oberta tots els dies de l'any. Per tant, aquí hem assolit aquest objectiu de transformar un espai limitat en un espai que ofereix natura, que ofereix esport, en fi, que ofereix activitats tot el dia de l'any.
3: D'altra banda, el cremallera ha tingut un 7,9% més de passatgers de gener a juliol respecte al mateix període de l'any passat.
1: I seguim explicant-vos que Girona finalitza les obres de reforç de la plaça de Catalunya.
3: El projecte ha servit per enfortir l'estructura que aguanta la plaça, que està a sobre del riu Unyà, per tal que sigui estable i segura, mentre es decideix els usos que tindrà en un futur. De fet, el consistori ja havia anunciat la intenció de pacificar-la i s'està treballant en l'aplicació de mesures per aconseguir reduir el volum de vehicles que hi circulen, per tal que els vianants guanyin espai. De les 340 vigues que hi ha sota la plaça, el projecte ha permès actuar en 104 que estaven en mal estat.
1: Moltíssimes gràcies, Pau. Connectem ja de cara a demà. Una abraçada.
3: Perfecte. Fins demà.
1: Fins demà. Pau Villafanya des de Girona, i ara saltem de Girona, com és habitual, cap a Rubí. L'actualitat barcelonina es la porta Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
1: Mira, comencem explicant-vos que l'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una AP7 amb una mala salut de ferro, això entrecomillat, no?
5: Sí, escasses hores abans de l'1 de setembre de 2021, les barreres dels peatges de la AP7, la P2, la C32 al Maresme i la C33 es van aixecar per no tornar-se a baixar més. 5 anys després, la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària ha caigut, però no ha estat el cas de la AP7, que ha concentrat la mobilitat i que, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, té una mala salut de ferro, com bé has dit.
6: Ens ha ajudat a reduir la sinistralitat, el balanç seria aquest. Ens ha ajudat a concentrar molta mobilitat en vies que no són perilloses, que són més segures, perquè evites xocs frontals, bàsicament, a excepció del que ha passat aquest cap de setmana, no? Però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, té una mala salut de ferro, no?, la P7. Ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes i que anem solucionant. Per abordar aquesta via també hem descobert, i això també forma part del balanç, que has d'abordar 3 paràmetres, que són la infraestructura, els vehicles i els conductors. Per això el nostre pla d'acció s'estructura en aquests 3 elements.
5: L'autopista ha registrat un augment d'incidències amb camions implicats i, a més, les que involucren conductors en països de fora de la Unió Europea s'han duplicat des del 2019. La P7 ha patit un 40% més d'avaries en els 7 primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, un percentatge que puja al 60% en el conjunt de les vies principals del país. Amb tot, la P7, els ferits greus s'han duplicat, mentre que les víctimes mortals han crescut un 33%, fins a 12, 7 de les quals motoristes. El motiu és l'augment del trànsit a la via, que arriba a puntes de 150.000 vehicles al dia en algunes localitzacions, 25.000 dels quals pesants, uns nivells clarament superiors al període en què l'autopista era de pagament.
1: I canviant de tema totalment, la CGT convoca 6 dies de vaga al mes de manera indefinida a Ubisoft Mobile Barcelona per l'eliminació del teletreball.
5: La coordinadora sindical del videojoc de la CGT ha convocat 3 dies de vagues cada 2 setmanes de manera indefinida a partir de setembre a Ubisoft Mobile Barcelona, com bé has dit, davant de la intenció de l'empresa de tornar a la presencialitat total. La primera jornada de les aturades és avui i seguiran els dies 2, 3, 16, 17 i 18 d'aquest setembre. El sindicat també ha convocat una primera manifestació avui a 2:15 davant de les oficines d'Ubisoft Mobile a la plaça Ernest Lluch i Martín. La direcció va anunciar al gener l'eliminació del teletreball per a tota la plantilla, amb efectes a partir de l'octubre d'aquest mateix any, tot i que ha ajornat l'aplicació de la mesura uns mesos.
1: I la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, que supera els 500 patinets elèctrics requisats. Això és un 47,6% més que en tot l'any passat.
5: Sí, s'han requisat en total 502 patinets elèctrics des de que va començar l'any. Els motius principals pels quals s'han requisat són la manipulació de la velocitat i l'incompliment de les normes obligatòries de circulació. L'Ajuntament ressalta que l'augment de les actuacions coincideix amb la intensificació dels dispositius policials i dels controls sobre els vehicles de mobilitat personal a diferents punts de la ciutat. L'última actuació va ser divendres passat en el marc del pla Campà i Bastió. Aquest pla està actiu de forma simultània amb el dispositiu Nimbus, centrat específicament en el control de patinets elèctrics.
1: Parlant de patinets elèctrics, on tanquem la connexió amb Terres Barcelonines des de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, Mariona.
5: Gràcies, Núria.
1: Cap a Terres Lleidatanes, Judit Castellà, des de UAU Lleida. Bon dia.
7: Bon dia, Núria.
1: Mira, comencem parlant de la collita de la poma Golden a Ponent, que s'avança gairebé una setmana a causa de les altes temperatures. Això ja ens ha passat amb el pressi, que ens ha passat amb la pera. Ara li tocava la poma. Quines són les previsions, Judit?
7: Doncs mira, segons les previsions d'Afrucat, es colliran unes 97.120 tones de Golden i similars, un 2% més que l'any passat i un 19% més respecte als darrers 5 anys. En aquest sentit, el president d'Assaja Catalunya, Pere Roquem, ha explicat que la calor també ha obligat els productors a aplicar tractaments de protecció sobre la pell dels fruits.
8: És una campanya que ve marcada per les altes temperatures, que a més això de cara a lo que és la producció de poma Golden, nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció, o sigui, bronzejat igual que les persones perquè estiguin protegides, donat que és una pell molt fina i això a vegades pot ocasionar que hi hagi fruites que estiguin tacades del sol i per això es fa aquest tipus de tractaments.
7: Roquer adverteix que la campanya comercial estarà condicionada pel volum de poma disponible a escala europea i per una temporada especialment llarga. Segons apunta, encara hi ha explotacions que estan comercialitzant poma Golden de la campanya del 2025, de manera que la temporada arriba a superar els 12 mesos.
1: I en clau judicial, us expliquem que el jutjat mercantil de Lleida perdona un deute de 131.816 euros a un matrimoni lleidatà que es va veure greument afectat per la crisi de la Covid-19. L'home era propietari d'un restaurant i la dona d'una botiga i van acabar tancant i van quedar en situació d'insolvència.
7: Així és, a finals del 2019 l'home va invertir uns 60.000 euros per obrir un nou local, però només uns mesos després va haver de tancar a causa de les restriccions de la pandèmia. De la mateixa manera, la seva dona havia començat amb una botiga en línia i a finals del 2019 havia obert un establiment físic després d'invertir-hi 20.000 euros. En aquest sentit, la situació familiar es va complicar perquè també s'havien de fer càrrec d'una hipoteca i dos fills i en alguns moments van arribar a pagar 4.000 euros al mes per fer front a les obligacions. Amb tot, el jutjat de la secció de Mercantil de Lleida ha acordat exonerar-los i ha homologat un pla de continuació. A partir d'ara, hauran de pagar 50 euros mensuals durant 3 anys als creditors, però podran conservar el seu habitatge habitual.
1: I acabem amb música, amb cultura, amb música feta a Lleida i per Lleida, a Joan Pons, el petit de Calaril, que tancarà aquest divendres el festival Zona Pons amb un concert gratuït a l'esplanada del Castell.
7: L'esdeveniment arriba a la seva última cita amb una de les veus més singulars de l'escena musical catalana contemporània. El petit de Caleril torna als escenaris amb Eril, Eril, Eril, un disc que arriba després d'un període de silenci creatiu i que manté l'esperit inquiet, misteriós i radicalment personal que ha definit la trajectòria del projecte liderat per Joan Pons. L'artista de Guissona ha construït un univers sonor que es mou entre la tendresa i l'estranyesa i una manera molt particular d'entendre la música popular. El concert tindrà lloc a les 10 de la nit a l'esplanada del Castell amb la canònica mil·lenària de Sant Pere com a rerefons.
1: Ens l'estimem molt també per aquí a Tarragona, el Joan Pons. Moltíssimes gràcies, doncs, Judit. Una abraçada.
7: A tu, bon dia.
1: Bon dia. Tanquem ara sí la ronda habitual d'informatius amb la Marina Pérez Got i amb tema tarragoní. Marina, bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Què ens expliques?
9: Doncs mira, que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, com és conegut aquí a Tarragona, es traslladarà, diuen, a la Tabacalera durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.100 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la plaça d'en Rovellat, al cor de la Part Alta. El govern català destinarà 6,3 milions d'euros per dur a terme les obres de rehabilitació d'aquesta part de l'antiga fàbrica de tabacs, un projecte més que ha d'anar a la Tabacalera. Tabacalera. Veurem si aquest és així o no.
1: Perquè això és la idea, eh? A l'antiga fàbrica de tabacs, la Tabacalera és un edifici enorme, ple de magatzems, però molt malmès. S'ha de reformar. Llavors, bé, presenta un espai fantàstic per portar-hi equipaments i, no, i entitats, però alhora doncs s'ha d'invertir per posar-lo a punt. Sembla que l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que també és tota una institució aquí a Tarragona, bé, de fet, a tota Catalunya, podria anar allà. I parlem de teatre.
9: Doncs sí, perquè ahir es va donar el tret de sortida al Festival Internacional de Teatre de Tarragona i durant 4 dies diferents espais de la ciutat i municipis del voltant es convertiran en escenaris, espais a l'aire lliure i espais tancats. Núria.
1: Estem parlant del FIT, però ja us en parlarem demà en una entrevista.
9: Exactament, exactament.
1: Molt bé, Marina, moltes gràcies.
9: Que vagi molt bé.
1: Amb aquest apunt de notícies també tarragonines, tanquem la ronda d'actualitat i entrem en la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Avui la primera entrevista vol posar el focus en una figura que és clau però sovint poc coneguda dins dels serveis d'emergència. Són els anomenats TEOC, els tècnics especialistes operadors de control de bombers. Pep Sunyer, dona'ns en més detalls, sisplau.
1: Doncs sí, mira, són els professionals que treballen a les sales de coordinació, els que reben i gestionen les comunicacions d'emergència, com per exemple les de l'aiguat, el greu aiguat de la setmana passada. Fan, de fet, el seguiment dels incidents i també coordinen els recursos que han d'intervenir. De fet, actualment aquest col·lectiu viu un moment d'incertesa arran dels processos d'estabilització de l'ocupació pública i de canvis en l'estructura de bombers. Hi ha professionals que temen a perdre la feina, fins i tot, o veure modificada la seva situació laboral a partir dels pròxims mesos. Per entendre què està passant, quants professionals també hi estan afectats i com pot evolucionar aquesta situació, avui parlem, com deies, Núria, aquí a l'Obert per Vacances, amb Gerard Domènech Badia. Ell és tècnic especialista operador de control de bombers, per tant, TEOC. Què tal? Molt bon dia, Gerard, benvingut.
2: Bon dia, Pep, gràcies.
1: I gràcies per venir, especialment perquè són dies complicats, la setmana passada amb els aiguats, vull dir que són dies de molta feina, no? L'agost generalment és un mes, no? No només l'agost, eh?
2: Sí, hem tingut un estiu bastant complicat, amb molta feina, i aquesta última setmana, bueno, com veu dit, dilluns vam tenir aquests aiguats, que van agafar una mica per sorpresa, perquè no s'esperava la dimensió. De fet, la sala tampoc estava sobredimensionada adequadament, i bé, ahir mateix, fins a la tarda, encara vam estar atenent serveis 3 o 4 dies després, de vidres trencats, d'arbres caiguts, de gent que tenia problemes amb baixos inundats, i així, sí.
1: Explica'ns què és exactament un TEOC, com tu, i quin paper té dins d'això, d'aquest dispositiu de bombers de la Generalitat. Què feu?
2: Bé, els TEOC som el nexe d'unió entre la ciutadania, el cos de bombers i la resta d'agències. Nosaltres, quan una persona, un ciutadà, truca al 112 i és el servei de bombers, ens passa la trucada a nosaltres. Llavors, nosaltres el que fem és gestionar tota l'emergència. Ens quedem amb aquesta persona al telèfon, li donem els consells de seguretat que calgui, per exemple, si hi ha un foc d'habitatge, que surti, que es confini, depenent de la situació. Si estigués atrapada en un cotxe, en un aiguat, també li donaríem les indicacions, no?, corresponents, i si convé ens quedem amb ella fins que arriben els recursos de bombers. Això en un cas òptim que puguem permetre'ns el temps d'estar amb ella, doncs, aquests 10-15 minuts al telèfon. Llavors, un cop hem parat amb l'alerta, activem els recursos de bombers i els guiem fins a l'emergència, dimensionem, segons digui el cap de guàrdia, els recursos, i parlem amb la resta d'agències, parlem amb els Mossos, amb el SEM, amb Protecció Civil, Salvament Marítim, qui sigui, policies locals, guàrdies urbanes, per gestionar i tenir més informació i fer el seguiment del servei.
1: Una feina important, per tant, perquè pot determinar, no?, condicionar la que ve després, no?, que és l'atenció a les persones que pateixen l'emergència, no?
2: Sí, efectivament. Si no som capaços de fer les trucades pertinents o de gestionar la informació, doncs perquè estem saturats o perquè no... Clar, cada trucada té un temps i si tenim simultaneïtat de serveis, doncs sempre és més complicat. No podem rebre tota la informació. És diferent saber que s'està cremant una cuina a que s'està cremant tot un pis, o si és només un contenidor o són 5 i els arbres al voltant, o ben bé què està passant. Moltes vegades no tenim tota la informació i si no podem fer el resto de trucades, parlar amb les agències, doncs a vegades hi ha informació que fins que no arriben els bombers a lloc no podem saber.
1: Quantes persones treballeu ara actualment com a TEOC? I entenc que són les dues sales de coordinació d'emergències que hi ha a Catalunya, una aquí i l'altra a Barcelona, no?
2: Bé, no, de fet som 7 sales de control.
1: Set.
2: O sigui, som 6 regions d'emergències. A Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre ho portem una sola sala de control, aquí al 112 de Reus. Llavors tenim sala de control Lleida, Metropolitanes Nord i Sud, CES Catalunya Central i Girona. I a més hi ha la sala central, o sigui, en total 7 sales, i som 170-171 operadors, més o menys.
1: Déu-n'hi-do. I una feina poc coneguda, perquè de fet molta gent no sap ni que existíeu, els TEOC. Una feina molt desconeguda, deixem-ho dir. El govern està desenvolupant nous processos d'accés i d'estabilització de places de les vostres, de TEOC. Com està afectant això als que hi treballeu ja actualment, els que sou aquests 100 i escaig que treballeu actualment? Com afecta això? O com pot afectar?
2: Però de moment he de dir que està afectant poc perquè no s'està implementant. Es va crear l'escala de suport l'any passat al Parlament. És a dir, nosaltres som personal laboral i estem adscrits al Departament d'Interior, i l'any passat es va fer una modificació de la llei de bombers creant tota aquesta escala que ens hauria d'incloure dintre de l'estructura orgànica del cos de bombers. De moment, això, un any després, no hem vist cap diferència. Després, he de dir que l'última oposició per fer-nos personal laboral fix va ser fa 17 anys, i ara la que tenim en marxa ara mateix, que va sortir també l'any passat, porta des de l'abril l'aturada, i també l'últim concurs de trasllats, si no m'equivoco, l'últim que és efectiu és de fa 15 anys també. N'hi ha un de fa 3 o 4 anys que està aturat també ara mateix. O sigui que realment aquestes places noves ens anirien molt bé per estabilitzar, per augmentar personal a les sales, però de moment no veiem gaire efecte.
1: Hi ha neguit o preocupació per aquest procés a part dels teus, possibles cessaments, per exemple, o no?
2: Sí, això és el que més ens preocupa. Ara mateix el personal de borsa, sobretot, ara mateix per l'aplicació d'aquesta llei de la temporalitat, no? El personal que portem més de 3 anys treballant sense ser fix, perquè funcionem amb borses de feina, no? Tenim un personal que és ara mateix a Tarragona és la minoria de la sala, és personal fix, i la majoria som gent que estem amb una borsa de feina, i tenim companys que jo porto 5 anys, per exemple, però tenim companys que porten 8 i 9 anys estant en borsa de feina sense tenir una plaça fixa. Llavors, tota aquesta gent que, si no m'equivoco, a Tarragona som unes 18 persones que portem més de 3 anys treballats i no som fixos, ens faran fora quan se'ns acabi el contracte actual, durant 6 mesos, en el que entenem nosaltres que és una interpretació restrictiva d'aquesta llei.
1: Quan parles de companys aquí a Tarragona, però entenc que també les altres sales, deu ser una situació més o menys similar a les altres sales de control?
2: Sí, les altres sales també tenen companys amb aquesta situació. El que passa és que per situacions personals o la idiosincràsia de la sala de Tarragona, som la que tenim més gent en aquesta situació, sí.
1: I què demanaríeu, Gerard, a l'administració perquè no es perdi l'experiència de professionals com tu, no? Que tenien l'experiència adquirida i que, per tant, i que fa anys que treballeu a les sales. Què demanaríeu? Què demaneu, vaja?
2: Bé, el que demanem és que s'aturin aquests acomiadaments, que es busqui la forma de que no ens facin fora. Ens diuen que no hi ha massa opció, que això és així, que no hi ha altra manera, però nosaltres creiem que amb el nostre règim, que no som tampoc interins, som personal laboral eventual, que anem fent baixes, anem fent aquest tipus de contractes, no entraríem dintre aquest règim, i que es busqués la manera de que això no passi, que el que ens pot passar és que perdem molta experiència i que ens trobem un dia a la sala dos o tres operadors que siguin nous i que no siguin capaços d'atendre les dificultats d'un dia a dia.
1: Clar, perquè aquí ja entenc una formació específica vostra que heu de saber, clar, de molts temes diferents, però que l'experiència és un grau en aquest cas, perquè clar, havia viscut ja una emergència i aquí hem tingut algunes de greus, no? Això és veterania, no? Això és experiència, no?
2: Sí, la primera, per molt que t'hagin fet una formació, que ens la fan a l'Institut de Seguretat Pública, moltes vegades insuficient, però cada vegada, els últims anys una mica millor de la que havia sigut antigament, et fan una formació, però llavors tu tens un procés d'adaptació. Llavors tu estàs en una borsa de feina i has fet la formació, m'ho invento, a l'abril. I imagina't que et truquen per treballar a l'agost, que és quan falta una persona. Tu fa 5 mesos que vas rebre una formació i arribes aquell dia a sala. En teoria t'han de ficar una persona que t'acompanyi, t'acompanya una guàrdia o dues. Després ja vas... Si és que has tingut aquesta persona, perquè això també es cobreix amb hores extres, amb bona voluntat. I després ja estàs al teu compte, i com a qualsevol feina, evidentment, la persona nova doncs té més mancances, i és normal, tots passem per aquest procés, i fins que no has passat diverses setmanes, diversos mesos, no comences a dir, vale, ara ja puc portar els serveis sense massa ajuda, no?, externa, que tot i així sempre tenim dubtes, i jo quan estic a sala amb un veterano, doncs sempre els hi pregunto coses perquè sempre saben més que jo.
1: Parlem amb Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers, a TEOC. Per tant, és una especialitat dins del cos, i parlem des d'un territori, avui aquest entrevista de Tarragona per tot Catalunya, però que podria ser, és un territori que és pla secta, per tant aquí hi ha un especificat aquí hi ha unes característiques específiques que són el Pla d'Emergència Exterior de les Químiques de Tarragona, per tant, això és una, diguem-ne, una formació banda, no entenc? És a dir, una experiència banda, no?
2: Sí, i que... Clar, el que passa amb aquest... Amb tot el polígon químic i tot el que tenim aquí al Camp de Tarragona, a nosaltres sí que ens fan aquesta formació. Cada any, cada dos, anem repassant certes coses, però no hi ha accidents forts d'una manera regular. No? Hi ha petits incidents que conjuntament amb el CECAT doncs, portem, i la majoria de coses no van a més, però quan va passar el tema d'Iquoxe, per exemple, a la sala de Tarragona eren tres persones, i si no m'equivoco, una d'elles era nova. Llavors, clar, tres persones gestionant un incident com el d'Iquoxe és molt complicat. I he de dir que 3 és el mínim de personal que hi ha a les nits, a la majoria de sales. Algunes són 2, però la majoria són 3 persones de nit. I aquesta també és una de les demandes que fem, que s'augmenti el mínim de personal, que ara mateix és 4 de dia i 3 de nit.
1: Ja per acabar, Gerard, algun desig de cara al col·lectiu, de cara a aquests propers mesos?
2: Home, doncs ara, com sabeu, estem de reivindicacions i volem... Hem aprovat diverses mesures per intentar fer pressió. No? Una que hem aprovat és deixar de fer hores extres a les sales, que es deixin de cobrir les mancances estructurals amb extres i amb el nostre temps. Farem una manifestació el 18 de setembre, juntament amb la resta de bombers, ens sumarem a aquesta manifestació. I també quan estem sota mínims, com fa la meva fa 2 guàrdies que ens vam estar sota mínims, doncs, i aquest estiu tant la Metropolitana Nord com Sud s'han trobat amb estar dies sencers sota mínims, inclús s'han hagut de tancar alguna vegada les sales, s'envien cartes als ajuntaments perquè siguin conscients d'això, i amb tot això estem intentant fer pressió per diverses coses. Una, que es faci efectiva l'escala de suport que es va aprovar l'any passat. L'altre és que s'aturin els acomiadaments. Això és un desig que estaria molt bé que passés, que s'aturessin els acomiadaments, i que resolguin els processos de personal. Perquè creiem que tot va de la mateixa... No? Va del mateix, que ens estan fent fora sense haver resolt processos d'oposició, per tant no ens han donat l'opció de ser fixes, i sense haver-nos donat l'opció de ser fixes ens diuen que portem massa temps siguent temporals, no? Pervertint aquesta llei de la temporalitat. Sí, així que el nostre desig és que amb tot això també s'aconsegueixi augmentar el personal i tenir millors eines per atendre els serveis.
1: Gerard Domènech, gràcies per acompanyar-nos, tècnic especialista en operador de control de bombers. Gràcies i sort, que acabi bé amb la campanya.
2: Moltes gràcies.
1: És la realitat, Núria, dels TEOC, dels tècnics especialistes operadors de control de bombers, que avui hem volgut conèixer aquí a l'Obert per Vacances.
0: Moltes gràcies per aquesta entrevista, Josep Sunyer, el company de Tarragona Ràdio. L'entrevista amb què encetàvem a l'Obert per Vacances, però el programa que segueix endavant, ara amb connexió a Mora la Torre, de fet amb una d'aquestes píndoles que ens envien cada setmana i que es diu Territori Lectura. És la darrera, el darrer lliurament avui, i a poc aquesta setmana anem acomiadant els nostres podcasts, i les nostres seccions de col·laboració, però ho fem ben amunt, avui parlant sobre llibres de cuina.

0: Mònica Socies.
1: Avui us proposem llegir i cuinar. Però no patiu, els que sou de gaudir l'estiu a taula parada també tindreu una recomanació. Receptes fresques, connotacions culturals i restaurants amb segell català són els protagonistes de la secció d'avui. Amants de la gastronomia i la literatura, pareu bé les orelles.
2: Oh, no, no, no, no, sí, no, no, no,
3: seguríssim.
1: Obrim les pàgines de Pa, formatge, folklore i la terra que els va fer, de Carlota de Otto, publicat per Sidillà, on, entre els forats de l'emmental i la recepta de formatge de pastor de Xantrea, hi trobem el mató, la coca de Sant Joan i el pa negre. Sí, el que ens recorda a la postguerra.
0: Durant la postguerra espanyola, el règim franquista controlava el blat fixant preus i distribució. Com que no hi havia prou cereal, la farina s'estirava amb faves, patates, cigrons, aglans, garrofa, castanyes, que acabaven fent pans foscos, que es van tornar un símbol de l'escassetat i la gana. Durant la Segona Guerra Mundial, a la Gran Bretanya es va comercialitzar el National Loaf, un pa que, com que era fet amb farina 100% integral, no desaprofitava cap part del cereal, qual van enriquir amb calci i vitamines afegides. Es rumorejava que s'havia de sucar en aigua per poder empassar-se'l.
1: Al llibre hi trobareu la versió de l'autora amb un pa semi-integral amb farina de castanya. També la recepta del mató, per si us atreviu, i la de la coca de Sant Joan, un clàssic que no pot faltar a taula la nit de la revetlla. I amb ella ens n'anem a l'1 de juliol de 1936, abans no esclatés la Guerra Civil. La revista Prisma publicava aquest text.
0: Durant aquestes nits de foguerades i de revetlla, amb el pretext de la coca, la jovenalla ha fet les bromes més descordades sota els pins del Tibidabo i Vallvidrera i les ombres plenes de complicitat de les mates de Montjuïc, i entre tall i tall de coca s'han sentit xisclos i rialles de tots els tons i per a tots els gustos. No és pas això. La coca és una llaminadura austera, com gairebé totes les llaminadures del país, i al sortir de nits no li escau pas gaire.
1: Amb les il·lustracions d'Eva Creboleda i moltes fotografies, hi trobareu una bona guia per iniciar-vos en l'art de fer pa i formatge a casa, un tàndem que al llarg de la història ha anat consolidant el seu maridatge.

0: i moltíssimes hores entre fogons. Si sou amants de la bona taula i un bon vi, Jessamí Caramés i Javier Campo us esperen al seu llibre Catalunya a la copa i al plat, publicat per Cossetània, amb el pròleg de Carme Ruscalleda.
1: L'índex està ordenat a partir de 9 zones del país, definides amb l'objectiu d'emparellar les receptes de la Jessamí i les begudes que ens proposa el Javier. Com ells, penso que un plat ben cuinat, un plat on es pot expressar la tradició catalana o un plat de nou concepte culinari, quan el gaudim amb una beguda que hi fa bona parella, porta un plaer gastronòmic més llarg i més profund.
0: Des de l'Alt Pirineu, amb el seu pastís de formatge i bolets acompanyat d'un vi dolç elaborat amb les varietats Semillon i Sauvignon Blanc, fins a les Terres de l'Ebre, amb un arròs de tudó i anguila fumada, maridat amb un sake meravellós, elaborat amb arròs d'altaic ecològic, lleugerament fred i en copa de vi per gaudir de tots els matisos. No, no ens hem oblidat dels oients que voleu trobar la taula parada. Per a vosaltres, Cossetània ha publicat Via Augusta, els millors restaurants de cuina catalana 2025-2026, amb tres símbols: nova cuina catalana, cuina tradicional catalana i cuina tradicional popular catalana. Una guia que reivindica la cuina catalana en totes les seves versions i que us portarà a les quatre províncies. El problema? No sabreu per on començar. El consell? Practiqueu el turisme gastronòmic. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
1: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: Ai, que ens costarà passar sense els podcasts, durant aquest tardor-hivern d'On a la Torre, aquest territori lectura. Però sempre tots els programes, penseu, tots els oberts per vacances, els tenim disponibles pel món mundial, per aquest món d'internet que és tan ampli, a la web de Tarragona Ràdio i a moltes altres webs de ràdios, de les vostres ràdios locals, segur. Per tant, podeu repescar, tornar a escoltar, descarregar-vos i posar-vos els quan sigui aquestes recomanacions literàries per si mai us falta lectura. Doncs vinga, seguim endavant, el Josep Maria, la Mònica, que ja se'ns queden enrere. Els agraïm moltíssim la feina i les recomanacions que ens han fet durant tot aquest estiu. I el programa ha d'anar avançant. Saludem ara l'Arnau Vilà des d'Emunt Sintonia i anem a entrevista. Una entrevista abans de tancar l'hora que ens farà viatjar fins a la Noguera, concretament al municipi d'Albesa, per viure la mítica cursa de la Cordera. Diuen que és la més antiga de Catalunya. No és una cursa qualsevol, amb més de 400 anys de trajectòria. La més antiga, la més popular de tot Catalunya. Una prova que va néixer al segle XVI i que avui combina passió pel running, però també la identitat de tot un poble sencer, d'Albesa. Ara sí, connectem amb l'Arnau Vilà d'Emunt. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Clar, se'ns fa estrany, no? Vas dir, hem de parlar d'una cursa, hem de fer una entrevista d'una cursa. I, home, de curses n'hi ha moltes a Catalunya, però aquesta, sens dubte, és especial, no?
3: Correcte, aquesta és especial ja per la tradició, per la història i com anirem coneixent al llarg d'aquests minuts amb la Núria Forns, que és l'organitzadora amb la que parlarem. És això, no? És una tradició històrica que el seu nom, doncs, és de bé, diguéssim, la gràcia històrica de la cursa, que segurament, doncs, anys enrere, i ja et dic jo, que el premi era molt més valiós i molt més preuat que una medalla o un simple rècord. I ho parlarem, com dic, amb la Núria Forns. Avui envoltat de dos Núries, Núria Cartanyà. Dono pas a això, si ja...
2: Quina sort que tens, Arnau!
3: I tant. Dono pas a la Núria Forns, a organitzadora, Núria, que ja la tinc aquí. Benvinguda a l'Obert per Vacances i bon dia.
4: Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
3: Primer de tot, Núria, et pregunto ràpidament perquè feguis una explicació, no, a tota la gent de l'Obert per Vacances, a tota Catalunya, que és la Cordera, aquesta mítica cursa d'Albesa.
4: Bueno, a veure, la nostra cursa, ¿vale?, el que és la cursa de la Cordera, és molt significativa, no? Perquè no és només una prova esportiva, com heu dit vosaltres abans, no? Sinó que té una continuïtat d'una tradició festiva i social de més de 4 segles d'història. Està documentada a Albesa des de l'any 1590 en un procés conservat, no? Va ser un procés judicial de que va tindre en aquella època, en aquella cursa, i l'arxiu es conserva la Corona d'Aragó. La documentació ja parla d'una tradició consolidada, de manera que probablement és anterior a aquesta data. Per tant, és per això que diem que és la cursa més antiga registrada a Catalunya.
3: No digues, Núria, perdona.
4: Originàriament aquesta cursa era popular entre els joves del poble i demostrava la força i la velocitat i la resistència que generava aquesta forta rivalitat entre els joves d'Albesa i els pobles veïns.
3: El que sí que anem a saber és això, no? Al final era, a part d'una tradició de demostrar el poder territorial, també segurament per a la persona guanyadora, diguéssim, que li podia donar un any o uns mesos de bones èpoques, perquè ara anem a parlar, Núria, del nom, d'on ve la cordera relacionada amb el premi que es donava. Potser els oients ja s'estan fent una idea, però anem a explicar, no?, d'on ve el nom i com és aquest premi tan preuat que era antigament.
4: Clar, bueno, sempre dèiem que la cordera al final és un corder, no? Era molt més que un premi. És, primer, a part de que dona el nom a la cursa, no? Històricament representava el valor material i social de la victòria. El corredor tenia un any de prestigi, vull dir, fins i tot se deia en uns documents que es van fer més tard que podien setar fins i tot el ball de la festa major. Mm-hmm. La cordera sempre sabia, el que és la cursa de la cordera, sempre sabia es correia per la festa major, per la festa de Sant Roc. Vale? Era com una activitat inclosa dintre dels actes de la festa major i fins al 2011... va ser així, no? És en l'actualitat que s'ha modificat la data, que després, si voleu, ja també ho podem parlar. Sí? En aquella època, en la societat rural, un animal com una cordera era un bé útil i valuós. Guanyar significava, per tant, obtenir un premi tangible, no? Però també era un prestigi, un reconeixement, un honor davant de tota la comunitat. I llavors, en què antigament es donava un corder viu. Ara aquests anys, des del partir del 2012-2013, el que fem és donar un corder preparat per cuinar, tenint també pues, aquest vincle, no?, amb la tradició original.
3: Fantàstic, no? A més...
4: Jo crec... Sí.
3: No, simplement em fa gràcia això que expliques, no?, que al final doncs, ara ja es dona per cuinar, ara ha perdut una mica el valor que tenia antigament, però m'agrada això, no?, que seguim mantenint la tradició i escolta, que almenys personalment a mi el corder així a la brasa m'encanta, vull dir que segurament el que és l'esport no se'm dona tan bé, però segurament tindria un esperó per a córrer una mica més ràpid la cordera.
4: No, i a més també com som un poble bastant arraigat, no? Vull dir, bastant, som molt nostres, vull dir, això és el que es diu sempre, no? Albesa, som un poble que, pues, que mos apreciem molt als veïns i som molt nosaltres, pues, què volem? Pues, que volem que guanyi un corredor local, no? Mm. I com que, pues, bueno, actualment pues, això és difícil, pues, el que fem és donar un corder al primer de fora i un corder al primer local, al primer noi i al primer noia local i un corder al primer noi i a la primera noia de fora. Així ens assegurem que el del poble també té corder.
3: Clar, magnífic. Almenys que se'n quedi un al poble, que se'n quedi...
4: Almenys, un al poble.
3: Això sí... volia tractar el tema de la cordera en general, perquè no és només una cursa amb la del corder, sinó que hi ha diferents modalitats, és més, hi ha exercici per a totes les edats, tinc entès, vull dir, moltes proves, sí. Caminades, diferents recorreguts, diferents edats. Pots explicar-nos breument això, que et vaig a dir també, anem a repetir-ho, és aquest diumenge 6 al municipi de la Noguera d'Albesa. Ara, Núria, doncs repassa'ns una mica les proves.
4: Vale, bé, és aquest diumenge, a les 7:30 obrim les taules dels dorsals i l'entrega de les bosses als corredors. Ho dic, aquest horari el dic perquè qui no s'hagi pogut apuntar encara, que hi ha temps fins aquesta setmana per apuntar-se, també ho podeu fer el dia de la cursa. Vale? És una cursa que engeguem amb la cursa de 10 quilòmetres i de 5, simultàniament, hi ha dos recorreguts, i després ja més tard comença la caminata, que és la de 5 quilòmetres. Després, a partir de les 11 del matí, fem les curses infantils, que és comencem per la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren un quilòmetre, i la tercera categoria, la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren 2 quilòmetres, i la tercera categoria de 10 i 11 anys, que corren 1 quilòmetre. Després, a partir d'aquí, ja venen totes les curses infantils, des del 2000... fins al 2026, els nascuts aquest any, fins i tot poden...
3: Correcte. Això m'han explicat, Núria, que al final hi corren els nounats i tot, acompanyats dels seus pares, de 2, 3, 4 anys.
4: Hi ha curses de cotxets que a vegades és on hi ha la més rivalitat que fins i tot a les anteriors. Sí, sí.
3: Ostres, brutal, brutal. Dic, hi ha hagut així algun avançament, alguna anècdota a la cursa dels cotxets?
4: Vull dir... Bueno, hi ha hagut una mica de tot, eh? Sí, sí, la veritat és que a vegades els pares també són molt... A veure, també volem guanyar.
3: Clar,
4: sí, sí.
3: Estaran els pares a Obesa dient anem a comprar un cotxet aerodinàmic que hem de guanyar la cordera. Vull dir, se té tot en compte. Una altra pregunta que et volia fer, Núria, és en clau a organització. Al final tu ets membre de l'organització. Dic, com afronteu els dies previs? Com viviu aquests últims dies? Com és l'organització? El fer el recorregut? Dic, sempre teniu el mateix? Aneu allí amb un metre o amb un cotxe a buscar el recorregut? Dic, com és l'organització que està vessant?
4: Sí, bueno, en principi ara estem ja a la recta final. La veritat és que som tres entitats que col·laborem conjuntament, junt amb l'Ajuntament. Són la FE de l'Escola Albert, la FE de la Llar d'Infants del Pometes i el grup excursionista del GEA, que som nosaltres, i junt amb l'Ajuntament. Llavors, el que fem aquests dies és recórrer el recorregut de la caminata de 5 i la cursa de 5, que és la mateix recorregut, i la de 10. Normalment la de 10 quilòmetres ja és un circuit marcat que queda marcat tot l'any, però aquests dies, pues clar, és el bo d'aquesta cursa, que també voldria animar a tothom perquè s'apuntés, és que tenim trams de riu, trams de segle, trams de dintre el poble, pujades, baixades, no molt, eh? No hi ha un desnivell elevat. Però, clar, que pues, dues setmanes abans de la cursa, pues clar, s'ha d'esporgar totes les rames del riu, s'ha de marcar tots els camins que passen per dins de trossos, bueno, s'ha de vigilar molt bé tot com quede i anar col·locant a tots els col·laboradors, que aquest any hem aconseguit quasi bé 100 col·laboradors, són veïns del poble, que no hi ha molts dels veïns voluntaris que no formen cap de, bueno, entitats pues, com la Llar de Jubilats, ara me'n deixaria molts, els grallers, els gegants... Són diferents col·laboradors que formen part de diferents entitats del poble que estan en diferents punts de controls de la cursa.
3: Doncs mira, crec que amb això podem ja més o menys fer-nos una ubicació del que és la cordera. Núria Forns, sí. Moltes gràcies per explicar-ho arreu de Catalunya, per explicar-ho a l'Obert, i Núria Cartanyà, crec que més o menys doncs, ens hem pogut fer una idea de la tradició i de la història, no? Perquè de curses n'hi ha molt, però n'hi ha moltes. Però sobretot amb aquesta tradició que pel que sabem, doncs encara tenim corda.
2: Molt bé, doncs agraïm a la Núria Forns. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé la cursa.
4: Merci, gràcies.
2: Una abraçada.
4: A vosaltres.
2: I gràcies també a l'Arnau Vilà des d'Emunt per aquesta entrevista tan xula. Gràcies, Arnau.
3: A vosaltres.
2: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més o menys, i tornem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: La Xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i també consta una agressió a un home del colectivo LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst, a més, que avui el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el mes de setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina es redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com ja estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP-100, l'AP-2, la C-32 i la C-33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP-7 ha concentrat més trànsit i ha registrat, per tant, un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes implicats. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que ha aparegut mort al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia està treballant per tal d'esclarir els fets i aconseguir saber la identitat de la víctima. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla que disposava d'un laboratori clandestí a Almenar, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, transport, emmagatzematge, redistribució i transformació de la droga. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Lluís Gavaldà, la veu inconfusible del cantant dels Pets. Sonoritats tarragonines, però universals hi ha, perquè hi ha molta, molta música, moltes cançons que parlen de setembre. I és que aquest mes és tota una icona, perquè representa final de l'estiu, representa el començament de la tardor, el canvi d'hàbits, no?, de rutines, i representa, té un punt sempre de melangia. I així ens ho transmeten els acords també d'aquest tema, que es diu simplement Setembre, que és dels Pets i que va ser, formava part, vaja, no és de les cançons més conegudes, però els Pets tenen tota una cara melangiosa, que sempre ens ve molt de gust també, d'un àlbum que es diu Som i que sortia l'any 2018. Enric, des de Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bones, molt bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Què diuen els oients sobre setembre, fer vacances o no durant aquest mes?
1: Doncs mira, ens diuen moltes, moltes coses. Si et sembla, comencem per l'àudio. Què me'n dius?
0: Sí, sí, sí, d'aquí, d'aquí.
1: Som-hi, de la teva amiga. De qui ha de ser, si
0: hola,
1: no?
0: Hola, Pilar, hola, Pilar.
1: Som-hi, som-hi.
2: Hola, bon dia. Obert per vacances.
0: Hola, hola.
2: Setembre és molt bon mes, perquè hi ha menys gent als llocs, encara pots anar, per exemple, a la platja, a la muntanya també, hi ha bon clima. Sí, m'agrada el mes de setembre per fer vacances.
1: Sí, què me'n dius?
0: Sí, no, està claríssim, som del mateix parell, és la part positiva. És veritat, encara fa bon temps, ara que més amb això, bueno, no sé si és el canvi climàtic o simplement la meteorologia, però com que allarga més el bon temps, no? I el fet de no trobar-se gent, per mi és important.
1: És important, a més estem més tranquils, estem... Sí, sí, sí.

0: Esterres, sí, de més a prop. Diu, jo treballo de cara al públic i per nosaltres el nostre setembre és l'octubre, ja que encara tenim turisme. Veus? Això és també una mica el que dèiem, eh? Que ells ara, de fet, tot i que és la recta final, com hem explicat a l'inici, doncs encara estan amb aquest augment de turisme, no? I han d'acabar doncs, de fer aquests clarons, no? Que a moltes famílies són el que fa aguantar durant tot l'any.
1: Sí. Estirem l'agost, no? Estirem l'estiu com poden, i tant.
0: Exacte. I ja et dic, trobarem molt poques notes dissonants, com a molt una. De moment seguim amb gent que està a favor de setembre, com en Gerard de Centelles, propet aquí de prop del Vallès. Diu, sempre al setembre, més fresca i menys gent.
1: Aquí el que canvia és la intensitat, no? Hi ha qui et diu, sí, el setembre està bé, i hi ha qui et diu, no? Com aquest noi, el Gerard, que diu, no, segur el setembre. Tothom li veu coses positives, però et canvia la intensitat, sí.
0: Exacte, però escolta, qui no està d'acord amb això és la Carlota, que no sabem on és la Carlota, això sí que no ho sabem, però diu, les vacances sempre són millor a l'agost, al setembre fa mal temps i treballar a ple estiu fa que no puguis quedar amb els amics els millors mesos de l'any.
1: Això també, perquè si tothom, clar, aquí està la cosa, si tothom fa vacances a l'agost, per una banda, clar, està tot massificat, però per l'altra banda és quan la gent té temps. Clar, t'ho ara intenta quedar amb un mestre a partir d'avui. No poden. Si tens amics mestres, ja has begut oli, ja
0: tot
1: no
0: una
1: veus.
0: Quimera. Sí. Perquè, de fet, ostres, no sé si recordes tu quan vas començar a treballar. Jo recordo que als 16 anys ja feia feinetes.
1: Clar.
0: I clar, quan comences així aviat, aquells estius que estàs treballant i que ets un nen, sí, i els teus amics estan re tot el dia a la piscina, a la festa major, sap greu, eh?, quan ho veus des de la part laboral.
1: Sí que és veritat, i com més gran et fas, pitjor.
0: Sí. L'únic que llavors, mira, allò, consuelo de mucho, saps? Llavors ja treballa tothom gairebé.
1: Sí que és veritat. Ai, sí.
0: I mira, acabem amb l'Àlex, Núria, que diu, quan era més jove preferia fer vacances a l'agost, però ara que tinc 50 anys, que ningú em tregui el setembre festiu.
1: Molt bé.
0: Veus?
1: Molt bé. També hi ha l'opció aquella d'agafar-te una setmana aquí, una setmana allà. Bueno,
0: sí? A tu t'agrada això?
1: A mi una setmana se'm queda poc. Perquè,
0: veus,
1: clar,
0: és que és com un cap de setmana. Estàs pensant en el dilluns ja sempre.
1: Sí. No, jo crec que, no sé qui li deia l'altre dia, saps que fas vacances quan al tornar de la feina no recordes les contrasenyes de l'ordinador.
0: Correcte.
1: Llavors saps que has desconnectat.
0: I quan te n'adones que no saps quan estàs a punt d'entrar en directe, és maco i bonic, això.
1: Sí.
0: Com allò a mòbil de xarxes, com s'oblida. Sí. Exacte.
1: Ajudeu-me.
0: Exacte, sí.
1: Doncs bé, parlant de vacances, de que si l'agost, que si l'estiu, que si el setembre, encara podem recollir alguna opinió més, que ja en donarem sortida, no? Ja les recollirem cap a les 11 del matí, abans de tancar el programa. Sí?
0: Exacte. Escolta, vols que diguem el mòbil de xarxes?
1: Jo no l'he trobat, Enric. Digue'm tu.
0: Era de pressa, però el tinc.
1: Digue'm.
0: Mira, per tota la gent que ens vulgui enviar missatges, però sobretot ens agraden molt els àudios, escoltar-vos la veu, perquè estem a la ràdio, i la meva veu ja la sentiu massa. Així que podeu enviar-ho al número de WhatsApp del... vaig a fer-ho com la Lloll, Terragosa Lloll, el 696-1646-65.
1: Ai, torna-la a dir, que me l'estic apuntant al guió, per demà.
0: 696-1646-65.
1: Val, en rebassadet, eh? Hi ha molts sisos.
0: Sí.
1: Aquests que costen de dir. Bueno, molt bé, Enric, queda apuntat. Moltes gràcies, fins després.
0: Fins després.
1: Sempre ens agrada donar-vos arguments per si voleu estar més informats o si voleu acabar de decidir a l'hora de triar la vostra resposta. Vacances al setembre. Sí, vacances al setembre, no. I què us semblaria si aquestes vacances us duessin cap a un país exòtic? Sembla que a la tardor és un bon moment, quan ja ha passat tot l'estiu, quan ja comença a refrescar per aquí, és un bon moment per anar amb aquelles destinacions que anomenaríem exòtiques. Sembla que és així. En un reportatge de Delta Cat, la companya Diana Mar ens explica per què, amb veus d'especialistes en viatges, una miqueta exòtics.

0: Fer vacances al setembre ja no és cap secret. De fet, aquell setembre gairebé buit que molt recordem ha anat desapareixent. El turisme ara s'ha allargat, els hàbits han canviat i trobar destinacions sense gent ja no és garantit, només perquè s'hagi acabat l'agost. Però setembre continua jugant amb algunes cartes a favor i la primera és saber qui les pot aprofitar.
1: Qualsevol destí de platja, de sol ser bastant habitual als mesos de setembre, i en cap, bueno, pots trobar bastanta més disponibilitat aèria, tot i que hi ha menys vols. O sigui, tenim en compte que els mesos de

0: juliol i agost tenen molta més demanda aèria, per tant posen més avions al mercat. ¿Vale? Tenen, les línies estan bastant més cobertes, però no és difícil trobar disponibilitat aèria i allotjaments en preus bastant més raonables que els mesos de... sobretot agost. Juliol encara s'aguanta, però sobretot agost. És una diferència bastant, bastant assumible i que el perfil del client mitjà demanda bastant perquè s'estalvia una bona quantitat de diners i tampoc no té les massificacions, tot i que hi ha gent, no té les massificacions que puguen tindre els mesos de juny, juliol i agost.
1: Què mos pot oferir un viatge exòtic?
0: Lo bonic que té l'estiu exòtic, que és un, entre cometes, és lo més desconegut, és que pots fer de tot. I dins en este de tot englobaria anar a visitar temples, o sigui, entraria dins la cultura, platges exòtiques extremadament d'aigua cristal·lina i arena blanca, pots fer aventura baixant en caiacs per diferents rius, pots fer snorkel, pots fer multitud de coses en un viatge exòtic, per poder ser a un Tailàndia, un Vietnam, un Camboya, vale, que seria la zona asiàtica.
1: Temples, a natura, aventura, platges... En un mateix viatge podem combinar experiències molt diferents. Ara bé, si hem de posar un nom concret sobre el mapa per viatjar este setembre, nosaltres hem tirat mà de Juan Carlos, director de l'agència de viatges en Nemon, de les Terres de l'Ebre, per a que ens explique quin és i per què el seu destí favorit.
0: Destinació recomanada 100% és un Vietnam, Camboja. No està tan massificat com en Tailàndia. Tailàndia s'ha fet molta fama i ara ja comença a haver molta massificació. Vietnam, Camboja són dos cultures bastant similars i veus coses molt, molt, molt atractives, com temples, pots veure... I nosaltres, per exemple, que som de la zona de l'arròs, doncs allí pots veure com cultiven l'arròs. La gent que ho fan de forma diferent a nosaltres. I després acabant una destinació de platja. Això seria... un destí exòtic.
1: Però abans de reservar, toca mirar cap al cel. Quan parlem de destinacions tropicals, setembre pot coincidir amb èpoques de pluges, monsons o ciclons. I aquí el calendari importa tant com el lloc que escollim.
0: La millor època, o per lo menos la que menys registres de ciclons, monsons i això, aquí, és a primers d'any. ¿Vale? Seria a partir de desembre, gener, febrer, març, seria la millor època per anar. Setembre té el problema que, igual com ens passa aquí, que de cop ens ve un espatec d'estos i ens fot una pedregada, pues allí també passa, i potser no és pedra, però plou bastant. Quin avantatge té el clima tropical o sobre el nostre? Que allí cau el gran aiguat i de cop surt el sol. Igual plou un quart d'hora o 20 minuts i de cop surt el sol.
1: Escollida la destinació, hi ha una altra preparació que no hauríem de deixar per a l'últim moment, i és la salut. Depenent del país que anem, podem trobar vacunes obligatòries i altres de recomanades. Per això convé informar-se amb temps i consultar quines mesures necessitarem abans de sortir.
0: Sobre el tema de sanitat, jo soc partidari sempre de l'agència ante contractes o viatge, comentar-li, perquè la majoria d'agències pertanyem a grups de gestió, dels quals tenim unes webs internes on ens posa la vacunació obligatòria i la vacunació recomanada, com si diguéssim. Mm-hmm. Vale? Però s'hauria... Jo sempre he dit que el tema de les vacunacions és una mica personal. Nosaltres sempre donem la informació que considerem, o sigui, la que el nostre grup ens diu, que considerem que és la vàlida. Claro, sempre diem el mateix. No, intenta no beure aigua del grifo, per exemple, intenta beure aigua embotellada. Sempre dones quatre recomanacions, però sobretot que siguin sabedors que se necessiten certes vacunes, nosaltres ja ho diem.
1: Una vegada allí, les precaucions continuen. L'aigua, el menjar o simplement voler provar-ho tot formen part de l'experiència, però també poden acabar condicionant-nos la resta de viatge.
0: Un viatge a llarga distància, nosaltres sempre recomanem portar la típica biodramina per al mareig, ¿vale? Que dius, no, jo no em marejo mai. Bueno, si agafes un vol una mica complicat en moltes turbulències, pues possiblement acabaràs marejant-te. I el que comentava abans, intentar no beure mai aigua de cap aixeta. Vale? Intentar que l'aigua sigui comprada, sapiguer què és el que t'estàs menjant, o sigui, no recomanem, si vas a un mercadillo i et fa goig provar algo, prova-ho, però no et fartis d'allò.
1: Hi ha una partida del pressupost que pot semblar prescindible fins que passa alguna cosa. Quan viatgem a milers de quilòmetres de casa, una bona assegurança deixa de ser un extra.
0: Tema assegurances, nosaltres sempre, entre cometes, obliguem a que el client contracti una assegurança. I quan passa alguna cosa, nosaltres som els primers d'ajudar. ¿Vale? Vull dir, no és, no, truca aquí i apanya. Normalment l'agència de viatges sempre t'ajudarà a l'hora de recuperar diners, a l'hora de tramitar qualsevol tipus d'enfermetat. Què ens hem trobat? Gent que ha tingut un problema i diu no, és que vull que em curi en Espanya. Diu, no, escolta'm, si tenim una assegurança molt bona, ¿vale?, que ens curarà els millors hospitals de la zona, deixa't curar, deixa't tractar per ells, que si no l'únic que faran serà portar-te a casa i després no voldran saber res de tu. Llavors, sempre aconsellem una molt bona assegurança, que no mos dolgui gastar-nos 30 euros més en una assegurança, perquè en total són assegurances bastant econòmiques, estem parlant de assegurances que valen 50, 60 euros per persona, a més sucre, més dolç, evidentment.
1: I de les grans cobertures a les precaucions més quotidianes. Sol, calor, mosquits i altres insectes també formen part de moltes destinacions tropicals. I després d'haver invertit temps i diners en el viatge, no té gaire sentit escatimar precisament en protegir-nos.
0: Ja que ens han gastat, és un invent, ens han gastat 9.000 euros per anar la parella a fer un viatge així, no, que no sigui per 50 euros de gastar-nos en un bon protector solar i en un bon líquid anti-insectes. Gastem els diners, anem a la farmàcia, evidentment, tots tenim el potet del Mercadona, però més val anar a una farmàcia, agafar un bon protector solar i un bon protector contra insectes, bàsicament perquè és que ens pot amargar el viatge i si invertixes un temps que tu vols disfrutar, invertixes uns diners que t'han costat molt de guanyar per a després tindre que passar-te malament al destí, pues intenta gastar-te una mica més i ves ben protegit i ves en condicions que ho disfrutaràs bastant millor.
1: Arribats aquí, tenim el mapa, hem mirat el clima, sabem que hem de preparar la salut i també que convé viatjar ben coberts. Però encara falta la decisió més important, escollir un viatge que realment encaixi amb nosaltres.
0: Quan nosaltres ens plantegem un viatge, estem invertint el nostre temps i els nostres diners a una cosa que tenim una expectativa. Per tant, busquem una expectativa que mos ompli, que al final mos ompli. Perquè si busco això i agarro això perquè és més barat i després m'ho he de passar malament. Per tant, jo sempre diria buscar un destí que m'ompli. Si la butxaca no m'arriba, busco un altre destí.
1: Potser així setembre no és el millor mes per viatjar tot arreu, però sí que pot ser un molt bon moment per descobrir món. La clau és no quedar-nos només amb el preu, mirar on anem, què hi trobarem i preparar-nos bé abans de sortir. I després sí, maleta, passaport i vacances.
2: Ens ha quedat claríssim unes ganes de viatjar gràcies a aquest reportatge de la companya Diana Mar de DeltaCat. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem comptant els dies que falten per acabar, per tancar l'Obert per vacances i anem a gaudir-lo, a disfrutar-lo. Després ja marxarem a països exòtics. De moment, home, no sé fins a quin punt és exòtic anar a Altafulla. L'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio, avui el trobem a Salomó. Eduard, bon dia. Bon dia, Eduard.
3: Bon dia, Núria, què tal, com estàs?
2: Bé, portes el banyador posat? La gent d'Altafulla sempre ho dona amb el banyador
3: posat
2: perquè tenim la platja allà tant a tocar, no? T'ho dic perquè no sé si...
3: Sí, però ja saps que jo sóc més de secar. Sí. Jo sóc més de secar, sí.
2: Molt bé. Penseu, tots aquells, ara penseu en el vostre banyador, la vostra roba de bany, banyador, biquini, el que sigui, fixeu-vos, penseu com està fet. És que és una tela important, però alhora també difícil, jo crec, de cosir, de fer el patronatge, sabeu? Aquells banyadors que queden perfectament perfectes. Doncs jo he entrat a una pàgina web que hi ha uns patrons de teixits i una costura impecable. Es diu Roidal. Què en saps tu d'això, Eduard?
3: Doncs mira, precisament és la fàbrica
2: Tanyiu...
3: M'he
2: petat tota la introducció, Eduard, la introducció.
3: No pateixis, escolta, mira, sóc en aquesta empresa familiar especialitzada en moda de bany femenina d'alta qualitat, que va començar la seva trajectòria aquí, en aquest poble de 500 habitants que ara deies, Salomó. La seva història remunta a principis dels anys 80 i a dia d'avui té una projecció internacional molt important. I mira, qui ens ha obert les portes és una persona que coneix perfectament aquesta casa, la Tessi Roig, una de les responsables de l'empresa. Tessi, bon dia i gràcies per rebre'ns.
4: Hola, bon dia, Eduard.
3: Explica'ns, a veure, com és que una empresa que es dedica a la roba de bany està ubicada en un poble tan petit com Salomó i al mateix temps té clients a tantíssims països?
4: Doncs, bueno, molt fàcil. Tal com tu dius, és una empresa familiar. Els meus pares són d'aquí, Salomó, i van iniciar-se el projecte, el negoci, aquí mateix. De fet, el que tu dius de tants clients a tot el món, quan estàs treballant, nosaltres exportem el 94% a l'exterior, però de fet quan estàs treballant i estàs dintre la feina no saps si estàs en un poble de 500 habitants, si estàs en un centre urbà o si estàs en un polígono. Estàs a la feina i... Però és molt relaxant estar aquí.
3: Escolta, explica'ns on som ara. Abans a mi m'ho has dit, perquè em situés. Som en una primera planta, que és on vosaltres feu el control de qualitat, em deies.
4: Sí, aquesta zona és un dels processos que és quan el banyador, les prendes estan acabades, és el control de qualitat, on s'etiqueta, s'embossa, es repassa que no hi hagi cap defecte, i s'embalatja de la manera que s'ha de fer.
3: Ara mateix teniu una cinquantena de treballadores que són en la planta baixa, en dos edificis diferents. Què estan fent, per exemple? Un 1 de setembre, què està fent Roidal, tenint en compte que l'estiu pràcticament és a les acaballes?
4: Doncs és com les escoles, que comencem el curs. Al setembre nosaltres comencem el curs després de vacances i en què...
2: Hem perdut Eduard, hem perdut no sé si cobertura o directament connexió.
4: Llavors, ara estem distribuint tot el volum que s'ha de fabricar en els diferents tallers que tenim, tant aquí a Salomó com en l'exterior, i paral·lelament també d'aquí uns dies ja començarem a dissenyar i pensar la nova col·lecció pel 2028.
3: Ara que parles d'això, de dissenyar, de pensar, qui decideix que un banyador és d'una manera o és d'una altra? Aquí hem de veure uns caps pensants que doneu forma a totes les idees?
4: Sí, clar, hi ha la part creativa, la part de disseny, que innovem i també estem pendents de la demanda que hi ha al mercat.
2: Tenim certament...
4: Senyora, és una prenda no pensada per nena jove, tot i que si vol també, però està pensada per una senyora determinada d'una certa edat que vol dissimular pues, la part abdominal, que tingui un bon escot, o sigui, un banyador una mica estructurat.
3: Núria, no sé si deies alguna cosa.
2: No, és que hem tingut algun problema de connexió. Ja està, res. Res, en tot cas li voldria preguntar per el tema del teixit, de la roba, els patrons, les formes, els colors són impecables i suposo que han de ser resistents. Tenim problemes de connexió, Eduard, sembla que de cobertura,
4: sí,
2: més
4: clar,
2: o menys.
4: Una de les qualitats que té Roidal és la qualitat.
2: Doncs sembla que sí, que tenim definitivament algun problema de connexió. No sé si via telefònica podem recuperar aquesta trucada.
3: Sí, ens estava parlant...
2: Ara sí. Digues,
3: la Tessi ens estava parlant, a veure, de
4: la qualitat.
3: De la qualitat.
4: De la qualitat. Bueno, pues nosaltres un dels factors més importants que tenim en compte és la qualitat. Nosaltres utilitzem teixits, fils, tot el material, la matèria prima és alta qualitat. És un banyador pensat per persona determinada amb una edat que vol gastar-se els seus diners perquè es vegi ben afavorida i que se senti segura amb el seu banyador. Llavors la qualitat és una cosa que prima molt en un Roidal.
3: Què és el que pot fer que un teixit quedi perfecte en un cos i en canvi no funcioni tan bé en un altre? Ara que parlaves precisament de la figura que busca poder lluir aquest banyador.
4: Més que teixit és el patronatge, és l'estil del patró. Almenys els afavoreix de la mateixa manera. No hi ha cap senyora igual i és el mateix que...
2: Deixem-ho estar, farem una cosa. Mira, tancarem l'entrevista aquí perquè estem tenint diferents interrupcions i sap greu perquè no acaba d'arribar el missatge i realment val la pena aquesta entrevista. Estem parlant de roba de bany d'una empresa que es diu Roidal i que trobareu, si voleu anar-vos il·lustrant, podeu buscar la seva pàgina web. Roidal és una empresa de roba de bany, com dèiem, d'altíssima qualitat, que està establert, el seu taller està establert a Salomó, en aquest poble aquí al costat, per entendre'ns, d'Altafulla. Per això la connexió la fèiem amb el company, amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Seguim avançant en continguts, intentarem repescar aquesta entrevista després. Mireu, d'Altafulla marxem ara cap a Torredembarra, ben bé al costat també, perquè en aquesta localitat del Baix Gaià hi ha molt més que sol i platja. Tenim també un ric patrimoni cultural i arquitectònic, des del barri mariner de Baix Amar fins al nucli antic de la vila. A més, aquests dies tenim un al·licient encara per visitar Torredembarra, que són les festes majors en honor a Santa Rosalia. Avancem doncs aquest contingut, us oferim aquest reportatge que, de fet, ens l'han preparat des d'Ona la Torre els nostres companys Josep Sánchez i Raquel Martínez.
5: Avui us convidem a passar un dia a Torredembarra.
6: I no se'ns acut millor manera per iniciar el recorregut que comença el dia vora el mar i movent el cos.
5: A l'estiu, cada matí, ben d'hora, a la platja de la Paella, s'hi ofereixen classes de gimnàstica gratuïtes.
6: Algunes torrenques i visitants ens ho recomanen.
7: Està superbé, és una manera de gaudir també del que tenim, de l'entorn, de la platja, és que t'aporta, a part de la gimnàstica, que ho fan superbé. Et trobes aquí doncs amb gent del poble, baranejants, coneguts, i després et pegues al banyet, fas la passejadeta i comences el dia d'una manera, bueno, espectacular.
8: A mí, fantástico. Te activas ya desde primera hora de la mañana, que es lo mejor que hay.
9: Y para mí es maravilloso. Al dematí, a mi m'agrada venir sempre a la primera hora, a 7:45, i que ara és una hora que s'està una mica bé, no fa massa calor, i a aquesta hora es fan exercicis més forts que a la segona hora, i a mi m'encanta.
6: I havent estirat el cos, què us sembla un bon bany al mar?
5: Les platges de Torredembarra són recomanades des de fa molts anys per l'alta quantitat de iode de les seves aigües.
6: També per la seva bellesa.

0: I si passegem per la platja, veurem el barri Pescador, Baix Mar, i ens podrem endinsar també a l'espai d'interès natural dels Muntanyans, un indret on conèixer la flora i la fauna de les maresmes.
1: Ramon Ferrer, tècnic del JAPEC, Ecologistes de Catalunya, destaca que és un espai accessible.
2: Vam organitzar el primer congrés d'accessibilitat a la natura a Tarragona i bàsicament es tracta d'això. Les rampes són més còmodes per qualsevol persona, però a més a més les persones que porten amb cotxets o el que sigui, doncs poden pujar més fàcilment. La mida de les lletres, etcètera, etcètera. Si nosaltres podem aconseguir, per exemple, un plan o amb tres dimensions, nosaltres l'entendrem millor. Una persona sí que la podrà tocar, però nosaltres també l'entendrem millor. Llavors és una mica la mateixa filosofia.
0: Un dels atractius és observar la singularitat dels animals que hi habiten, com els insectes.
3: En les dunes, com en totes les platges que haurien de ser naturals, hi ha molts tipus d'insectes diferents, però més que molts, molt diferents dels de la resta dels ecosistemes que tenim al país, perquè és un ecosistema molt estrany, que hi ha sorra mòbil, i les adaptacions són molt extremes i els insectes també ho són.
1: I si voleu agafar perspectiva i mirar la platja des de les alçades, podem pujar al far de Torredembarra, que és visitable.
0: Una guia us explicarà que és el darrer far construït a l'estat espanyol i el més alt de Catalunya.
4: Aquestes visites estan programades perquè durin aproximadament uns 20-30 minuts. S'ha de pujar a la part interior del far, o sigui, no se surt a l'exterior. S'han de pujar 189 esgraons fins a arribar a un mirador, que estarem a 30 metres d'alçada i d'on tindrem unes vistes magnífiques de la Costa Daurada. El far és una icona de Torredembarra, o sigui, és dels pocs fars que es pot visitar per dintre, i la veritat que és una experiència única, però sí que és un atractiu que no és que sigui simplement turisme local, quan a l'estiu la obrim realment bé gent de a vegades que està estiuejant a Cambrils o a Salou o a Vilanova i s'apropa a veure el far per la icona que és, lo bonic que és fer la visita, perquè realment els nens s'ho passen molt bé, arribes dalt, pots veure tota la costa, llavors els hi agrada bastant.
0: I de l'atractiu turístic més nou al més antic.
1: Ara us acompanyem a la vila romana del Moro, on dues viles se superposen en un únic jaciment. Moisés Díaz ha participat en les excavacions arqueològiques.
5: Quan vens aquí, jo sóc un gran senyor, un gran propietari que he vingut aquí a passar una temporada, no seré aquí sol amb els esclaus perquè m'avorriré, llavors faré venir convidats, amics, gent amb la que vull fer negocis, quedem aquí, anem a les termes, fetem la xerrada, que els esclaus ens facin una mica de massatges, que ens passin l'estriglum aquell per anar trient la ronya que ens fa suar quan estem allà a la zona calenta, i després, d'aquell bany de la tarda, ja s'anirem a fer el sopar fort del dia, que és que fem allà al Triclinium, estirats.
0: I com no, us hem de convidar a passejar pel nucli antic, presidit per la Torre de la Vila.
1: És l'edifici més antic que queda a la població, probablement del segle XII o XIII, i és d'estil mudèjar.
0: Just davant hi ha l'església de Sant Pere Apòstol, que custodia el quadre de la patrona, Santa Rosalia, i compta amb un imponent orgue barroc. I entrem de la mà de l'historiador local, Jordi Guasch.
6: Elements importants, començant pel campanar, el que és la portada. Potser no és un barroc molt auster, però bueno, és un edifici doncs important. I si a dintre, sí que l'únic element que va sobreviure a la profanació de començaments de la Guerra Civil, doncs és l'orgue barroc. I realment, doncs, a veure, és un instrument important del qual, doncs, en parlem, s'explica, no s'explica que el van construir els germans Guilla de Tremp, explicarem també una miqueta doncs qui eren els germans Guilla. Tenim un element doncs que és molt important i que tampoc no n'hi ha tants d'òrgans d'aquest estil.
1: I ben a prop de l'església hi ha el castell dels Icar, seu de l'actual ajuntament, i d'una sala d'exposicions on hi trobem obres d'art.
0: El castell és l'únic edifici civil renaixentista de nova planta que queda a Catalunya. Podeu accedir-hi amb les visites guiades amb en Xavier García Puerto.
7: Castell Palau. Doncs primer de tot es tracta d'un castell perquè encara té voluntat defensiva. Palau, que també servia una mica per fer ostentació, per parlar de la grandesa dels senyors que els van construir. Qui hi ha darrere d'aquest palau? En Lluís d'Icar, que és la persona més prominent del seu llinatge. Estava també en un entorn de persones molt destacades a nivell social d'aquella època. Però continuem amb aquesta frase inicial. Renaixentista. Sona, no? Renaixement és aquest estil que a nivell històric ve just després del gòtic. A Catalunya l'art nacional havia sigut el gòtic, perquè es correspon, sobretot amb el final del romànic, amb l'època gloriosa de la corona d'Aragó, i també va trigar molt a anar-se. Aquest castell es comença a construir en 1565, és a dir, la segona meitat del segle XVI, quan a Itàlia comença en 1400, i aquí arriba el Renaixement gairebé a finals del segle següent, és a dir, molt tard. Però sí que és veritat que arriba amb molta qualitat. Continuem, hem dit, castell palau renaixentista de nova planta, civil, que no és religiós. En aquella època els estils nous arriben per mitjà del poder, i en aquell moment qui tenia més poder era l'Església. I hi havia un grup d'arquitectes, mira que a Tarragona som capdavanters en poca cosa, però el Renaixement es va entrar a la Corona d'Aragó per Tarragona. Hi havia l'Escola del Camp de Tarragona, que principalment treballaven a nivell eclesiàstic. Però aquest va ser el cas més prominent d'art civil, és a dir, que no era religiós. ¿Vale? I de nova planta, doncs, que es va començar de zero, des dels fonaments.
1: Altres visites guiades que promou la Regidoria de Turisme de Torredembarra són les rutes pel patrimoni indià.
0: S'hi visita l'edifici del patronat Antoni Roig, l'Hospital Pere Badia i el carrer Nou.
1: El llegat indià de la Torre és important per entendre no només la història del municipi, sinó el de gran part del país. Ho explica l'estudiós local Josep Bargalló.
8: Joan Güell, que és l'indià per excel·lència de la Torre i l'indià per excel·lència de Catalunya, és el gran industrial, el vapor vell, la maquinista terrestre, son fill nomenat comte pel rei, els seus nets nomenats barons i vescomte, el palau de Pedralbes el fa el Güell i li regala el rei. Barcelona, és a dir, Catalunya, no hagués estat a finals del 19, començaments del 20, el que va ser si no és per uns quants dels indians rics de Torredembarra. El Banc de Barcelona, que és el primer banc privat de la península ibèrica, el primer banc modern, va tenir en la seva fundació l'administrador de la Torre, en Jaume Badia Pardines, un dels tres directors del primer any de la Torre, el Marià Flaquer, i un dels 10 membres de la Junta de Govern de la Torre, el Joan Güell. Sense el Banc de Barcelona no hagués existit la revolució industrial a Barcelona i a Catalunya. No seria el modernisme català el mateix sense els indians, perquè el Ramon Casas és fill d'indians i net d'indians de la Torre, el Pere Romeu és fill d'indians i net d'indians de la Torre, no seria el mateix. Però la història inicial de les nacions d'Amèrica tampoc seria el mateix sense gent de la Torre.
1: El patrimoni indià el podreu visitar en un ambient festiu ben aviat, a la Fira d'Indians, que se celebra cada mes de setembre.
0: Una cita que arriba després d'un dels moments més esperats de tot l'any, la Festa Major de Santa Rosalia.
1: Castells, concerts, cercaviles, balls parlats, us animeu a venir?
9: I tant que ens animem a anar-hi, i tant que sí. Doncs vinga, cap a Torredembarra, cap a les festes de Santa Rosalia, o fora de festes també, ens han convençut. Sempre és un bon moment per visitar la Torre. I ja que estem al costat, doncs també, per què no, una visita cap a Altafulla, ara sí. Tornem a connectar amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Ai, respirem ben fons, perquè ens hem quedat a mig fer el nostre banyador, el nostre vestit de bany. Ara sí, Eduard, com ho tenim, això?
10: Mira, doncs hem pogut recuperar la connexió i aprofitarem, escolta, mira, ja que estem en antena aquí per tota Catalunya, per reivindicar també que els pobles petits, els pobles de 500 habitants, es mereixen tenir una bona cobertura telefònica per part de les companyies que operen a casa nostra. Que escolta, déu-n'hi-do, hem fet unes corredisses, hem sortit al carrer, hem entrat en un altre espai i ara sembla que sí, que aguanta. Sí. Estàvem parlant, recordaràs, amb la Tessi Roig, que és qui lidera juntament amb la seva família Roidal, aquesta empresa que es dedica a la moda de bany femenina. Tessi, parlàvem de la confecció d'un banyador, i jo et volia preguntar, escolta, com seguiu les modes? Les modes les creeu vosaltres, o les modes les aneu observant vosaltres des de l'exterior, i és aquí on us inspireu?
11: Doncs bé, com a tal, la moda avui en dia ja no hi ha una moda que sigui principalment que et marqui molt una tendència. La tendència, la moda, s'olora, viatjant, anant a fires, documentant-te, de tota manera vas olorant. Sí que és cert que d'efecte professional ja detectes principalment quins seran els colors, la petita tendència que pot haver-hi, però sempre està que amb la moda del bany un ha d'escollir el que li és convenient de la tendència. No sempre totes les tendències són favorables o afavoridores, i llavors un no té que seguir la moda i la tendència de pe a pa.
10: És a dir, que no diries que funcionen més estampats florals o geomètrics o colors llisos. Aquí va en funció també del gust de la persona?
11: Està clar, sí. Per exemple, nosaltres el que domina més en la nostra col·lecció és l'estampat. I sempre hi ha, pues, que en uns països pot funcionar molt l'animal print i en uns altres països no. O en uns són més florals i en uns altres els agrada més el geomètric. Però sí que és cert que quan una tendència és maca tot arreu.
10: Vosaltres feu una feina pràcticament d'artesania. Dèiem al principi que fabriqueu una roba de bany que podríem arribar a qualificar de luxe. Què s'entén per això?
11: Més que luxe, jo no utilitzaria la paraula luxe. Més que luxe potser seria exclusivitat. Exclusivitat avui en dia és molt difícil de trobar en el mercat perquè anem tots bastant uniformats. Llavors, l'exclusivitat en quant a qualitat, en quant a servei, en quant a disseny, en quant a personalitzar molt la marca i tenir una professionalitat darrere que et respaldi. Tot això també és el que tu en dius luxe. Per mi tot això és exclusivitat, tenir un bon servei i una prenda amb molt bona qualitat.
10: Quan algú agafa un banyador o un biquini de Roydal, s'identifica ràpidament? És a dir, què és el que a tu et pot fer dir, ep, això ho hem fet a casa?
11: Sí, principalment nosaltres ens destaquem pels estampats, pels grans estampats. Aquí a Espanya, a nivell nacional, és més llis, són més discrets, però nosaltres que exportem molt als Estats Units, al nord d'Europa, Emirats Àrabs, els que la nostra demanda és estampats importants, estampats grans, colors, ens demanen, sobretot, clar, al nord d'Europa ens demana color, color i color, i potser aquí la part llatina és un altre estil una mica més sobri, no? Mm-hmm. Però bueno, tot, quan una, com repeteixo, quan una cosa agrada, agrada tot arreu.
10: Abans ens trobàvem, abans no fallés la cobertura i sí, haguéssim de buscar aquest altre espai, ens trobàvem a la sala on feu el triatge, el control de qualitat. Què pot fer que una peça com les que confeccioneu vosaltres no superi aquest control?
11: Qualsevol defecte de confecció, qualsevol defecte de teixit, qualsevol defecte de fins que en aquell moment hagi arribat la prenda i estigui erroni. Ja nosaltres fabriquem aquí a Salamó, però també fabriquem a dos tallers exteriors, de països exteriors, tant a Tunísia com al Marroc, i tot i que es fabrica una petita part allà, perquè la major part es fabrica aquí, quan arriben les prendes també passen el control de qualitat. No és que vagi directament a etiquetar, embossar i a l'estocatge, no, es passa aquí també el control de qualitat. Qualsevol defecte, perquè el nostre client també és molt exigent i nosaltres també som molt exigents.
10: Som a les acaballes de l'estiu. Núria, tu hi has anat a la platja o a la piscina, tot i que has treballat de sol a sol aquí al
9: Sí,
10: de
9: sol a bona cosa, sí. Moreno obert per vacances. No, sí que he pogut anar a la platja, sí, clar.
10: Doncs mira, jo crec que ara li preguntarem a la Tessi, crec que això que li preguntarem servirà molt de cara a l'audiència del programa, aquest ABC que hem de seguir a l'hora de tenir cura de la nostra roba de bany, dels banyadors. Com s'han de rentar, Tessi, els banyadors? Sí, és que s'han de rentar els banyadors.
11: Sí, evidentment. Després de cada ús s'han de rentar. És sabó neutre amb aigua freda. I una cosa que molta gent no sap és secar-lo del revés i a la sombra.
9: Ah.
11: No posar-lo mai en el sol perquè el sol desgasta molt els colors. Per tant, res de rentadora, res de secadora, simplement rentar-lo amb un sabó neutre, girar-lo i posar-lo a secar a la sombra. Molt important.
10: Per tant, quan tu deus veure els estenedors de la gent del poble amb els banyadors, dius, quina mà de barbaritats que estan fent.
11: Bueno, ja vaig pregonant tal com s'ha de fer.
10: Girar-lo al revés...
11: Sí, un cop està rentat, que el tens amb aigua i l'has esbandit, el gires al revés i el poses en un estenedor sense agulles, sobretot sense agulles.
10: Sense agulles també?
11: Sense agulles, i del revés, a la sombra.
10: Escolta, em deies que avui és 1 de setembre, per vosaltres és com si comencés el curs, de fet s'han incorporat noves treballadores també aquest dimarts, pensant ja en l'estiu 2028, això no se't fa una mica estrany?
11: Bueno,
10: 2028 no, 2027, i ara hi vol córrer massa.
11: Sí, les dues coses, fem la producció pels banyadors que puguin estar per Setmana Santa del 2027 ja a les botigues, per tant s'han de fabricar abans, i de fet nosaltres ja comencem per Acció de Gràcies als Estats Units, que és a mitjans de novembre, nosaltres ja exportem cap allà prendes, per tant tota la part del Carib o inclús Canàries ja volen, és la seva època alta, ja volen tenir banyadors, per tant la producció ara just comença, però paral·lelament finals de mes, principis d'octubre ja comencem la nova col·lecció pel 2028, o sigui ja anem a fires, ens comencem a la part creativa ja comença.
10: Déu-n'hi-do, Núria? Aquí hi ha alguns sí, sí, que encara no han fet vacances, i escolta, la gent que planifica ja el que hi haurà d'aquí a dos estius té molt de mèrit també, eh?
9: Ah, ells planifiquen perquè nosaltres podem anar ben vestits i ben guapos a la platja i a la piscina. I tant. Molt bé.
10: Tessi Roig, gràcies per obrir-nos les portes, que tingueu una molt bona temporada, es diu així?
11: Una bona temporada. Sí, sí, sí.
10: Doncs escolta, que tingueu una molt bona temporada.
11: Moltes gràcies, bon dia.
9: I Eduard Virgili, moltes gràcies. No marxis massa lluny, perquè l'Eduard tant ens parla de roba de bany com de jardineria. Saps què vull dir, no?
10: I tant. Sí, ja t'entenc ja.
9: Anem parlant aquests dies amb més connexions en directe, Eduard. Fins demà.
10: Que vagi bé, fins demà.
9: No el deixem marxar relativament de l'antena, l'Eduard. Tanquem aquest directe, però sí que ara el recuperarem en un podcast, en una píndola d'aquestes tipus reportatge, que ens parla de jardineria, de relliurament, d'aquesta secció que ens ha resultat molt, molt útil. Jo tinc les plantes enguany fantàstiques gràcies al podcast. Però una cosa que passa, clar, jo crec que és també perquè no he marxat de vacances. Sabeu allò de quan marxes de vacances, després que estàs una setmana, 10 dies, arribes a casa, obres la porta amb por i dius, ai, què em trobaré? Com estaran les plantes? Doncs d'això va, el podcast de jardineria.
10: Tot s'acaba, també les vacances. Tornem a la rutina, desfem les maletes i abans o després arriba el moment de sortir al balcó, a la terrassa o al jardí per veure com han passat aquests dies les plantes que tenim. El nostre espai de jardineria per vacances, avui tanquem aquesta sèrie d'estiu que ens ha fet agafar les tisores de podar i la regadora al llarg de les darreres setmanes. I com sempre, estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
12: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
10: Imagino que aquests dies molta gent arriba a casa amb certa inquietud. Tots tenim aquella pregunta al cap. Com me les trobaré? Però el primer és no alarmar-nos.
13: Hi ha gent que diu, he tornat a vacances i tinc les plantes més maques que mai. El que hem de fer és una lectura molt fàcil de dir, ostres, he arribat i tinc les plantes, escolta'm, prou bé, fantàstic, doncs, meravella, i el pròxim any tornem-hi de la mateixa forma, per si en cap cosa de vacances fem servir el mateix sistema. Escolta'm, que estan més maques, però com pot ser? Doncs pensem, primer que tot, si han rebut menys aigua, doncs potser és que la planta li ha anat millor i que potser està en un lloc amb molta més claror que la que tenia. Llavors això ens fa replantejar, potser, tornar-les a posar en un altre lloc. O, escolta'm, és que han patit moltíssim, estan fatal, estan terribles. Principalment és observar i veure com està aquella planta i si ha patit molt, doncs intentar cuidar-la una miqueta.
10: Va, Joan Maria, anem a casos pràctics. Què és el primer que hem de fer si la terra està molt eixuta?
13: Si la terra està molt seca, i ha patit allò molta sequera, veurem que reguem la planta i probablement l'aigua no és recollida, sinó l'escup. Haurem de regar molt poca quantitat, tornar-hi al cap d'una estona i al cap d'una altra estona, de tal manera que ajudarem aquesta terra a tornar al seu moment òptim i veure com a poc va recuperant aquella humitat i es va inflant, va agafant i aquella textura normal i ja podem absorbir.
10: I si ens trobem les fulles seques?
13: Si les fulles estan seques, i seques vol dir marrons i ja que han perdut el color i tal, acabar de treure-les, si volem, de la planta i regar-la. El que hauríem de fer és comprovar com de seca està la planta. Si la planta s'ha secat del tot, vol dir que inclús les branques estan seques, això podem fer rascant amb la ungla només la tija una miqueta i veure que és fàcil de rascar i surt verda una miqueta, doncs això vol dir que la planta està viva. Reguem-la, cuidem-la i tallem les parts seques, que rascant una miqueta el tronc, inclús a prop del terra, veiem que està dur, que està sec. Vol dir que aquesta planta s'ha assecat tant que ha mort.
10: Joan Maria, hi ha un entremig. La planta pot no estar morta del tot, ni que tampoc presenti gaire bon aspecte. És a dir, que faci mala cara.
13: Si està desmaiada vol dir que està en els primers moments, el primer procés de passar set. Reguem-la, i us diria, inclús reguem-la amb molta quantitat d'aigua, perquè a vegades, depèn del desmai, no l'aixequem, però a vegades depèn quan, a quin procés hem arribat, a quin punt, aconseguim que les fulles s'aixequin i s'aixequin a recuperar la seva vigorositat. Però a vegades es troben un punt mig. Vol dir que no s'aixequen del tot, però tampoc queden tan abaixades, queden mig alçades. La planta estarà bé, però veurem que estarà com a trista, sempre, fins que no surtin fulles noves.
10: I atenció, eh? No ens anticipem més del compte. Hi ha plantes que poden semblar mortes, però que encara poden rebrotar.
13: Si hem arribat a aquest punt en què encara no està morta i la planta, tot i les seves defenses o proteccions de cara a les sequeres, encara està viva, se'ns semblarà al primer moment que se'ns ha mort, la regarem i veurem que de cop aquella planta, a poc, a cap de 2-3 setmanes, però de cop comença a brostar tota de cop, no?
10: Amb tot el que ens ha explicat el nostre jardiner de capçalera, queda clar que cal tenir una mica de paciència abans de donar una planta per perduda. Però, Joan Maria, i si després de l'estiu volem seguir fent jardineria? És un bon moment per plantar?
13: És un molt bon moment per plantar i per transplantar. Aquelles plantes que durant la primavera i l'estiu doncs ens han anat creixent i veiem que el test li queda petit, doncs és un moment de transplantar-la. I és un bon moment també per plantar plantes que seran boniques i vigoroses de cara a l'hivern. És a dir, setembres, octubres, novembres, es poden plantar uns pensaments, ciclaments, calèndules, boixacs, botonets, conillets, que són plantes que són de floració hivernal, i plantar-les a aquesta època ens permetrà tenir flors doncs, al mes de novembre, desembre, gener, febrer, març, fins al mes de juny.
10: I arriba l'hora d'anar tancant la nostra sèrie de jardineria per vacances, desmuntant un altre mite. Si una planta ha patit mentre érem fora, ja no tornarà a ser la mateixa?
13: Una planta que ha patit, depèn del patiment, tindrà un creixement o un altre, però sempre que sobrepassa un patiment es torna més forta i més resistent. Per tant, una planta que aixequem i que recuperem sempre serà molt més oferta.
10: I acabem la temporada amb l'últim consell de Joan Maria Vidal, el gerent del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
13: Conviviu amb les plantes i veureu que realment tenir plantes que a vegades sembla allò tan difícil, a la vegada és tan satisfactori. Gaudirem també d'aquesta companyia de les plantes que ens fa sentir casa nostra molt més agradable.
10: Durant aquestes setmanes hem après a preparar les plantes abans de marxar de vacances, a regar millor, a escollir les espècies més resistents, a transformar un balcó en un petit refugi verd, a detectar les plagues a temps, a cuidar el jardí de manera més sostenible i a descobrir que les plantes també ens ajuden a viure un estiu més fresc. Tanquem aquesta petita aventura amb una idea molt senzilla. Les plantes ens demanen temps, sí, però ens retornen molt més del que els donem. Ens ofereixen ombra, color, aromes, tranquil·litat i fins i tot una excusa perfecta per aturar-nos uns minuts cada dia. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que acabeu de gaudir d'aquest estiu i recordeu que la natura sempre ens espera, sigui en un jardí, en una terrassa o en un petit test al balcó. Fins aviat!
9: Sí, sí, tot això està molt bé, Eduard. Tot el que hem après aquestes setmanes d'estiu amb el tema de la jardineria, gràcies als vostres podcasts. Però jo què faig ara? Jo a partir d'ara de la tardor, jo tinc plantes, ara estic com a abandonada, deixada. Ja veurem fins a on aguantem. Ves que no s'hagi de trucar a mig hivern, no? A mitja temporada. I dir, sisplau, feu-nos uns podcasts d'urgència aquí pel programa que sigui, per la ràdio local, per on sigui. En fi, moltíssimes gràcies. Bromes a part, eh? Moltes, moltes gràcies per aquest podcast de jardineria a la Joan Vidal i també a l'Eduard Virgili. Ai, i anem tancant el programa d'avui, anem tancant amb col·laboradors, però fins l'últim dia aguantarem la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Va, que la saludem ràpid, ni sintonia ni res. Lídia, bon dia. Lídia, fins l'últim dia, fins divendres, eh? Aquí fitxant.
14: Exacte, sí. I ràpid i concís. Ja es nota que és final i que ja tenim ganes de marxar. Anem ràpid, ràpid, ràpid.
9: Vinga, que de tres activitats d'agenda, que déu-n'hi-do també. Mira, la primera, Vilaseca.
14: Doncs sí, tenim un taller per als més menuts a càrrec d'un il·lustrador d'aquí, de casa nostra, en Miqui Pérez, que té obres murals per tot el tarragonès, a Vilaseca. És avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública.
9: Mm. I després cap a Tortosa, crec, sí? Cap a Tortosa.
14: Tenim la 14a edició del Va per tu Vidal, que és un acte festiu i esportiu en record d'un jove estudiant i ciclista, en Vidal Fuster. I a partir de les 5 hi haurà tant activitats infantils com concert de Jordi Évole i Los Niños de Jesús, i també una recollida de bicicletes usades per distribuir-les a col·legis i fer un bon servei. Tot això és avui a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa.
9: Recollida de bicicletes, eh? Donació de bicicletes, que xulo. Mira, i acabem a Figueres.
14: Que Figueres ha fet la primera edició del que es diu Les Nits d'Art al Castell de Ferran, que és un cicle on cada jornada hi ha hagut espectacles o música o teatre, i després una projecció cinematogràfica. I avui tenim una obra de teatre que es diu Por una senda clara, de La Funcional, que és una companyia d'allà de Figueres, i el visionat de 5 curtmetratges de Sud-àfrica, República Txeca, França i Canadà, perquè fa una parada al festival Curt Circuit 66. I tot això serà a 8:15 del vespre.
9: A Figueres. Déu-n'hi-do. Lídia, moltíssimes gràcies. Fins demà.
14: Fins demà.
9: Riem amb la Lídia perquè cada dia ho fem una miqueta més curt. Curtíssim avui la connexió amb l'Enric de Cardedeu. Enric, bon dia. Quin és el tema de demà?
15: Molt bon dia. Ja s'ha acabat. Demà tenim col·leccionables, allò que ningú acaba.
9: Oh, que bé. Col·leccionables. Sí. Això és molt típic de la tardor, eh?
15: Sí, sí, sí, i ningú acaba, eh? No, o sigui, ja t'ho dic, a veure si trobem una persona a tot Catalunya que n'hagi acabat algun.
9: Et compres, et regalen l'àlbum amb els primers cromos i tal, no?
15: Sí, sí, sí.
9: Cromos,
15: consigui tu un tanque de la Primera Guerra Mundial,
9: sí,
15: aquestes
9: sí, sí.
15: coses.
9: Hi ha cromos, però hi ha de tot. Hi ha de tot. Sí, sí, de tot. Oi que bé, col·leccionables demà. Tinc ganes, ja.
15: Veurem, ja.
9: Hola, Enric, gràcies.
15: Salut, fins demà.
9: Salut. Ràpid, ràpid, també amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb què sempre comencem i tanquem programa, us diem adeu. Us recomanem que feu alguna coseta interessant, eh? O que aneu pensant en això dels col·leccionables, més que res perquè demà ens ho pugueu explicar. Us recollirem i ho escamparem per tot Catalunya. No serem prudents ni ens ho callarem per nosaltres. Tornarem demà a partir de les 9 i, mentrestant, passeu molt bon dimarts.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I avui, al Via Directa d'estiu, volem recordar la celebració del Dia de l'Orgull, un acte que es va celebrar a Sant Andreu de la Barca el dissabte 4 de juliol. Sant Andreu de la Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull, una rua, el manifest de l'associació transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del Mercat Setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la grupa i la música dels P de Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany va anar a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Ai Tormenta, Chloe Vito, Clover Beach, L'Escàndalo i Pitita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Ai Tormenta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
2: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
3: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
4: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
3: Doncs una cosa que ens digui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
5: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau, és l'únic que demanem.
6: Com d'important és fer xarxa.
7: La cosa més, com era? Ai, se m'ha oblidat! The only thing more powerful than hate is love.
1: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
8: Bé, com sempre, doncs volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs reivindicativa, però també festiva.
1: Malgrat la calor, no?, intensa d'avui també, la gent finalment s'ha animat.
4: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que, malgrat la calor, doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i, sobretot, que reivindiqui allò que cregui convenient.
1: Avui, en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca. Per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
4: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
1: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició d'Esbiars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
9: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició. I tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
1: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
10: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
1: Bé, és tot un mes d'activitats, no?

0: a la gent de Sant Andreu la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
1: Sant Andreu la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
2: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
3: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
2: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
4: Sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat que és existent.
2: Sí que sou molt actius i molt actives,
4: Molt, molt intensos todos.
2: Gorka, continua treballant, no?
5: Hay que seguir trabajando y duro y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
2: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, avui? Amb el manifesto ho he comentat, això.
3: Sí.
4: He comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important, doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
2: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'Esplanada?
6: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
2: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
6: I tant. Jo em sento molt recolzada en aquesta família, perquè som una família, de debò.
2: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no? Que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
7: Luca.
2: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
7: Però lo voy a decir en castellano, pero...
3: Ah, sí.
7: Al principio pensaba que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
2: I del missatge que heu donat, què?
7: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes y va a estar muy bien.
2: Donant recolzament, no?
7: ¿Qué?
2: Donant recolzament, dando apoyo, no?
7: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
2: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
7: 10.
2: I ja penses així, amb aquest missatge tan clar, no?
7: Sí.
2: Molt bé, gràcies.
7: No.
3: Home, els joves estan molt sensibilitzats perquè, gràcies a Déu, encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, pues, i com el Luca, molts joves ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
2: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
8: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda.

0: de que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
1: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzant el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca de Guastoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats com el Centre Cultural Andaluz, els Gegants, també, en aquest cas, també la Colla dels Castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç, conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat, amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços, és una implicació molt, molt gran, no?, que les entitats s'impliquin també.
0: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com dèiem, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central, i jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i hi serem sempre, i per tant crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
1: Fins i tot des de l'Associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
0: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al resta del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i sobretot cohesió i integració, i això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
1: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
2: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els Castellers de la Droc, l'Esple Pingüí i l'entitat transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
1: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
2: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han bolcat amb aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats, doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions, i avui, doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'agrupació de joves, que un any més, doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
1: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'orgull.
3: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más. San Andreu de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
1: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
3: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el SPLAI, la transversal y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es pues eso, dinamizar toda la actividad.
1: Continuar reivindicant, ¿no?
3: por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera, y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
4: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
5: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ens reunim, compartim una estona i una festa també, doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
4: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'Associació Transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la DROC, a més de l'Esperai Pingüí, un acte organitzat per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
6: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem Transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
7: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
8: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
9: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
10: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
11: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia que esté empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
12: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
13: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i els nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
12: A
14: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans. Ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones velen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
11: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola Bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.
6: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
10: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
8: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
11: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fillis i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
4: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva Desviars, una exposició d'art LGTBIQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Recordant el Via Directe d'estiu, algun dels millors moments d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu. I a continuació escoltarem l'entrevista que manteníem amb Frank López i el Víctor Leal. Parella i jugadors del equip de genuïns de Sant Andreu de la Barca que van protagonitzar també a l'entrevista de Ràdio Sant Andreu un emotiu testimoni sobre la diversitat afectiva, la neurodivergència i els valors que l'esport pot transmetre a la societat. Una entrevista que vam realitzar el passat 22 de juny.
15: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I a continuació, en aquesta Via Directa d'estiu, recordem l'entrevista de l'Espai de Regidors amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra.

0: A l'espai de regidors comentem la vessant professional i política dels regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra. És regidora de FEM Sant Andreu a l'Ajuntament des de l'any 2023. S'ocupa les regidories d'Educació, Infants i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i regidora adscrita a Cultura. Compta amb una trajectòria professional vinculada al món de la docència i ha format part també de diferents entitats de Sant Andreu de la Barca. Avui conversarem, com dèiem, de la seva vessant professional i també política. Anna Serra, benvinguda a l'Espai de Regidors.
1: Hola, Jordi, moltes gràcies per convidar-me.
0: Preparada per aquesta entrevista?
1: Sí, va, sí.
0: Dèiem que compta amb una trajectòria professional dedicada a la docència. Podem dir que és una professió molt vocacional, no?
1: Totalment, totalment. Les persones que es dediquen... que ens dediquem a l'educació, sigui d'una manera o d'una altra, sempre hi ha alguna cosa en comú i és la passió que sentim per tot el procés educatiu, que pot ser des de moltes mirades. Jo, per exemple, he fet un recorregut molt ampli i he estat des de monitora de menjador, monitora d'esplai, vetlladora, mestra, ara regidora, i sempre vinculat al món educatiu. Per tant, com et deia, compartim aquesta mirada i aquest amor per l'educació i el desenvolupament, però cadascú des del seu espai.
0: Diem que la professió de la docència és molt vocacional, no?
1: Total. És que si no és vocacional, hi hauria moltíssims moments, molts, en els que renunciaries. Perquè és tan complicat, avui dia... la docència és complicadíssima. Acompanyar un infant avui dia és molt difícil. La societat ha canviat i canvia constantment, i per tant has d'estar en constant tu també canvi i constant moviment i sempre formació continuada per poder atendre aquest alumnat, aquests infants, aquests joves, de la manera millor.
0: Quan va tenir clar que es volia dedicar a la docència?
1: Doncs mira, ja de petita, superat el moment, vull ser veterinari, vull ser astronauta, sí que va començar una mica a encarrilar-se aquesta idea de dedicar-me a l'educació, de ser mestra. Jo, a més, a casa som una família mitjana, bueno, ara ja es considera gran, no? Som tres germans, la meva germana té una discapacitat, i jo suposo que va arribar un moment que jo vaig fer un punt d'inflexió i jo volia també col·laborar, posar el meu granet de sorra. No sempre he volgut treballar amb infants amb discapacitat, també perquè em tocava de prop i no sabia fins a quin punt podia estar preparada, però al final, doncs mira, vaig fer la carrera de mestra d'educació primària i després em vaig acabar especialitzant en l'atenció a la diversitat.
0: Per tant, quan era petita ja jugava a fer de mestra?
1: Jo sí, jo tenia allà totes les meves nines i ninos allà col·locats i anar explicant tot.
0: La política també ho és, de vocacional?
1: També.
0: O la política local, en aquest cas?
1: Sí, sí, sí, també ho és, també ho ha de ser. Fixa't que fa molts anys que sempre bromejàvem, entre broma i no, amb els amics, no? De dir, és que ens hauríem de posar i... Per, al final, tu el que vols és millorar la teva ciutat. Si tu t'estimes el lloc on vius, t'estimes el teu entorn, t'estimes les entitats, que també és una part important de la meva vida, i... Bueno, suposo que sents aquesta necessitat una mica de posar-te... Primer intentes... En segona posició, no? De veure si aportant una mica pots millorar alguna cosa, però quan veus que hi ha una resistència, el que has de fer és posar-t'hi tu, si vols accedir a aquest canvi, i va ser el cas. He de dir que a mi em va costar, vaig ser de les últimes en...
0: Ara és la pregunta que va ara, no? Com i quan va decidir entrar en política? Comenta ara, no?, que el fet amb els amics i amigues, no?, pensant, doncs, potser algun dia ens haurem de posar, però què va passar aquell any 2023 perquè formés part d'una candidatura que era la de FEM Sant Andreu?
1: Doncs jo he de dir que estic...
0: Qui la va convèncer en entrar en política?
1: Jo estic on soc gràcies a la UNICE, que la UNICE em va venir a buscar moltíssimes vegades i jo tenia molts dubtes. Jo tenia clar que podia participar, que em podia involucrar, però no sabia si m'acabava de veure com a candidata a ser regidora, perquè a mi m'agrada molt la meva feina. Jo en aquell moment era mestra, jo estava en una tutoria de primer de primària I malgrat tot el que dèiem de les dificultats, del que suposa avui dia ser docent, a mi m'agrada molt la meva feina, m'apassiona. I jo deia, ostres, ara, de quina manera poder jo contribuir a l'educació des de una altra mirada que jo desconeixia en aquell moment, que ben bé en què consistia i tal. Però és veritat que la UNICE també és molt insistent i vam estar parlant moltes vegades i a base de també ella pica pedra i de jo engrescar-me a poc, doncs mira, gràcies a ella i a tot l'equip de FEM Sant Andreu, encapçalat pel Marc, doncs avui sóc aquí i podem encapçalar també millores educatives a la ciutat.
0: Per què va decidir-se per FEM Sant Andreu?
1: Perquè tenia un projecte molt bo, elaborat per moltes persones diverses, persones que venien, bueno, que tenien molts colors polítics realment, però que estaven desencantades amb el que hi havia a la ciutat. I quan això passa, es crea una arma molt poderosa, que és una xarxa de persones, com dèiem, molt diferents, de gustos i d'opinions molt diverses, que vam crear un projecte comú per millorar el lloc on vivim. I penso que això va ser el que a mi em va fer decidir de dir, vinga, és ara, ara és el moment. Hi ha persones molt potents, persones que tenien moltes ganes de millorar la ciutat, ja no dic d'entrar o no entrar, perquè al final penso que això també acaba sent secundari. I el projecte, com deia, molt elaborat, molt divers, i va ser el moment, clarament.
0: S'imaginava vostè en aquella campanya, o quan es va presentar aquell mes d'abril del 2023 la candidatura, que es va fer una presentació en el teatre Núria Espert, en aquell moment es pensava de que finalment seria regidora?
1: Ni de lluny pensava que jo havia d'entrar, perquè a més jo estava bastant allunyada dels primers números, per tant pensava, bueno, no, anem aquí, col·laborarem en tot el que puguem i som-hi. I sí que és veritat que a mesura que anava passant els dies i les setmanes, allà s'estava coent alguna cosa, s'estava coent molta gent que s'apropava, molts ànims, molt de suport, actes que fèiem, que pensàvem, ostres, no? Que feien una mica de vertigen, anem a fer un acte al teatre i anem a explicar totes les nostres il·lusions i tot el que volem fer. I de sobte omplim un teatre Núria Espert i allò per nosaltres va ser com, ostres, que el canvi no arribarà, que és que el canvi ja ha començat. I va ser allà que vam dir, pues mira, potser sí que és possible.
0: Vostè anava en número 8 a la candidatura.
1: Uh-huh. Sí, sí, jo pensava que... Jo no... Vaja, no sé, veníem de tenir 6 regidors i contentíssims. Però efectivament, doncs va passar. La gent volia un canvi i nosaltres els primers que el volíem.
0: A més, després, quan es va presentar el Cartipàs, Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i a més regidora adscrita a Cultura. El fet de ser regidora d'Educació, Infància i Famílies, tenint en compte la seva vessant, doncs, com a docent, perquè a vegades no passa això, no? Han hagut mestres... docents que han estat regidors i no han ocupat precisament la regidoria d'educació, no?
1: Sí, jo sóc plenament conscient que per ser regidor no és obligatori, evidentment, conèixer o haver treballat, estudiat, format en l'àmbit en el que tu seràs regidor, però és veritat que això és un gran avantatge. És un gran avantatge quan tu arribes a un lloc i has d'anar a una escola, has d'anar a un consell escolar, has de planificar millores educatives i tu vens del món educatiu. Això és un gran pas. És un gran pas que Sant Andreu no tenia des de no sé ni remuntar-me a quin any. Per tant, la primera cosa que vam pensar va ser, ostres, jo necessito aquesta regidoria, ha de ser meva, perquè penso que tenim molt a fer. En matèria educativa, Sant Andreu estava a les antípodes de... Bueno, hi havia molt poc i volíem començar a construir. I també era una gran responsabilitat, no?, començar a construir sobre un terreny pràcticament buit.
0: Què és la política per vostè o com hauria de ser la política?
1: Per mi la política hauria de ser transparent. És transparent, és propera, molt propera.

0: que la gent necessita.
1: Hi ha algun polític o líder que hagi estat una font d'inspiració tant a nivell professional com personal? Polític o política, evidentment, eh?
0: Doncs mira, jo no me n'aniré molt lluny. Vull dir, no me n'aniré molt lluny i em quedaré aquí a Sant Andreu de la Barca. I jo crec que com la UNICE, per exemple, per mi és un referent. És un referent, és una persona que té una regidoria molt complicada, que sí que ve de l'entorn educatiu i per tant ara també des de serveis socials, i ella doncs haver estat vetlladora també la fa connectar molt amb tot el tema de la inclusió. Ella ha fet molta formació, però s'està formant a dia d'avui també en integració social, treball social, i ostres, en educació social penso que està fent la carrera, exactament, i penso que això és tan important a l'arribar a un lloc i ser conscient que tu, doncs potser et falten estratègies o et falta alguna cosa, però l'aconseguiràs. I ella ho està fent. I per mi això és tan important, és vital. La formació continuada per mi és vital. I per tant, això en un polític, penso que es veu tan poc. que de veritat, que penso que per mi la UNICE és una inspiració i és un referent.
1: Va passar aquesta temporada per l'espai de regidors, per tant vam conèixer també la seva trajectòria política i també la seva trajectòria doncs més personal. No sé si hem parlat abans de fer aquesta entrevista o li he donat alguna pista.
0: No hem parlat.
1: Hi ha preguntes que són d'examen, que sí. Sempre les fem aquí en l'espai de regidors, com que és la política o també el tema de referents polítics on com va entrar en política. Hi ha d'altres que aquestes entrevistes evidentment busquem doncs aquesta part personal. Com hem dit abans, Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, una vida professional dedicada a la docència. De quina etapa?
0: De primària. De 6 a 12 anys.
1: Suposo que valora l'etapa com a professora molt bona, no?
0: Sí, boníssima. A més, jo he estat tant tutora de primer de primària com de sisè. Vull dir que... I són dues feines diferents. Totalment diferents. Vull dir, en una ja tens un alumnat molt més autònom, que els conflictes que es poden generar o les preocupacions són unes, molt concretes, hi ha més tipus social, d'acceptació, de desenvolupament personal, i després tens uns alumnes de primer de primària que acaben d'arribar d'I5, totalment verds encara, no? I és com, ai, no? Que acompanya'ls perquè puguin créixer, perquè puguin fer-ho feliços, perquè arriba un moment molt important, que és l'aprenentatge lector, la lectoescriptura, i per tant, ostres, és un moment molt, molt important i molt tendre. I per tant, són per mi dues feines amb necessitats totalment diferents.
1: I tornarà a fer de professora?
0: Segur que sí. Espero que sigui encara d'aquí uns anys, perquè m'agradaria continuar desenvolupant la feina que estic fent actualment, perquè aquest projecte que deia que en el seu moment era un canvi, doncs aquest canvi encara s'està produint, i per tant penso que encara no hem acabat aquesta etapa, que tenim molt a fer, i m'agradaria tornar a les aules, sí, però no encara.
1: Els seus pares regenten un negoci a Sant Andreu de la Barca. No va decidir seguir el negoci familiar, no?
0: No, jo he de dir que jo de petita li tenia una tírria a la botiga. Jo pensava, ai, no, jo vull anar de vacances, jo vull... Pues això, no? Arribava les vacances d'estiu de l'escola. Ai, per què no anem al càmping? Per què tal? No, per què hem de quedar-nos? Hem de treballar? O els caps de setmana, anem aquí, anem allà? No, que hem de treballar. I amb ulls de nena, sí que és veritat que això doncs era la realitat, però amb ulls d'adult, al final tota aquesta feina que feien molts pares, que fan, s'ha traduït en l'exemple de dir, no, és que tu estàs al capdavant d'un negoci i tu ets el primer que has d'estar allà, i és igual si és dissabte i és igual que és divendres, i tu arribes el primer i marxes l'últim, i això no, tampoc ho fa tothom quan tu doncs ets al cap d'un negoci. Però a casa meva sempre s'ha fet això, i el meu avi aleshores amb la Montserratina, que ja ho va iniciar, i mons pares doncs els dos amb el Serralba, en aquest cas, doncs també ho fan així.
1: Quan li va dir la decisió de jo és que em vull dedicar a una altra cosa?
0: Bueno, ja ho sap, jo crec que ja ho tenien clar, tot i que jo havia treballat al negoci quan encara tenien el Condis, i de ben joveneta, als estius, allà, bueno, pues, pues ves i així et guanyes uns dinerons a l'estiu i...

0: ajudes a fer pues, a la caixa o a la tasca de reponedor, no? I jo allà, pues, vinga, bé. I la veritat que bé, super. Però no, jo, com deia, jo ja tenia clares les meves idees. Jo sóc molt tossuda, és veritat que ho sóc. Parlo bo i parlo dolent, sóc molt tossuda, i per tant jo tenia molt clar que allò era una cosa temporal i que jo volia estudiar magisteri i que jo volia ser mestra.
1: Quin missatge li donaria ara als seus pares si escolten aquesta entrevista a la Loli i al Jaume?
0: Doncs que els admiro molt i que són un referent per mi, que són un referent i que tant de bo que el temps que els hi queda de treballar, que espero que sigui poc, doncs que l'acabin de gaudir i que realment doncs, tenen els fruits avui de tot el que han anat sembrant durant tota la vida.
1: Parlàvem abans també de les diferents associacions, no? On ha format part de l'Esplai Pingüí, la Colla de Diables, on va exercir el càrrec de presidenta, els Castellers de la Droc, l'Agrupació Jove, el Motoclub Sant Andreu, això també per herència familiar, o pel pare, pel Jaume Serra. Quin bagatge li ha portat pertànyer a aquestes entitats? O sigui, tothom hauria de pertànyer en algun moment de la seva vida a dedicar-li un temps a una entitat, no?
0: Jo crec que sí, que hauria de ser... Bueno, és la cosa més recomanada que jo puc fer a les famílies i a tots els joves i a totes les persones adultes que s'associin. Jo, quan estava fent magisteri, quan jo estava fent educació primària, jo me n'adonava que tota l'experiència i bagatge que a mi m'estava donant l'Esplai Pingüí, que mentre jo estava fent la carrera, jo estava treballant i fent de voluntària també dissabtes amb el grup de joves, jo me n'adonava que la Uni no em podria donar mai totes les vivències que jo m'estava emportant d'aquella entitat, que a mi m'ha fet créixer i aprendre moltíssim, moltíssim, per totes les experiències que hem viscut, per totes, bueno, tots els inconvenients que ens han pogut anar venint i que hem hagut d'anar solventant, els imprevistos, i també tots els fruits que hem recollit amb els infants i joves, que ara els veig i dic, mare meva, no, com ha passat el temps. I el mateix doncs, amb la resta d'entitats. Vull dir, en aquest cas, l'Esplai era una entitat, és una entitat de lleure, evidentment de lleure educatiu, el lleure educa, i amb la resta d'entitats, amb Diables, per exemple, que també vaig ser presidenta, molt orgullosa, més, que vam fer també aquí una entrevista en el seu dia per ser també la primera presidenta dona de l'entitat, doncs també un creixement personal increïble. Això és la primera experiència gestionant persones, perquè hi ha persones de tota mena que tenen interessos i bueno, volen fer activitats diverses i penses, ui, no, anem a endreçar, anem a intentar organitzar tot això, i és una feina de planificació i organització ingent.
1: I com es gestiona el fet de que hagi format part d'aquestes entitats i algun dels membres en qui va formar vostè a part d'aquestes entitats avui en dia estan al seu costat en el mateix partit polític, recordem, per exemple, Javi Romero, o d'altres estan en un altre partit polític, com per exemple el Froilán Salgado, que actualment i en aquesta legislatura com a membre del PSC.
0: Mira, jo, pel que fa al Javi, el Javi és molt més que un company d'entitat, és un dels meus millors amics, hem viscut moltíssimes aventures junts i la millor aventura que estem vivint és aquesta, la veritat. Quan vam sortir, el primer que vam dir va ser és que això no ho podíem haver fet si no estiguéssim els dos. Vull dir, era una cosa que havíem de viure i que havíem de treballar conjuntament. I després, evident, sí, el Freud, doncs, també, ell vinculat també a l'Esplai Pingüí, i jo monitora dels seus fills molts anys, que me'ls estimo moltíssim, que ja estan enormes els dos, i al final el més important és que les persones que es vulguin dedicar el seu temps a la política, ja sigui amb el grup municipal que sigui gent que es preocupa realment pel seu poble i que vulgui aportar. Per tant, després serà indiferent si tu et dius Partit Socialista, tu et dius Som Sant Andreu o et dius Som Sant Andreu, com et vulguis dir. Si tu has vingut aquí a aportar, a millorar i a fer el possible perquè la nostra ciutat millori i evolucioni, doncs benvingut sigui. Per tant, jo encantada de poder compartir experiència amb persones que m'estimo i persones que aporten a aquesta ciutat.
1: Com gestiona la pressió o les crítiques que comporta estar en política? Li afecta personalment?
0: Sempre intentes pensar que és feina i que cadascú juga una mica el seu rol, no? De defensar les seves idees de la millor manera possible i com ho creu convenient. Però també és cert que és inevitable que hi hagi certs moments en què et puguis sentir més interpel·lat o més atacat de manera personal. I això, doncs, és una gestió important, és una gestió important que necessita de xarxa.
1: Què és el que més li agrada i el que menys de la política?
0: El que més m'agrada potser és el moment en el que una necessitat passa a ser resposta. Detectes que hi ha un buit en un tema i tu pots dir, vinga, anem a posar-hi remei, no? Per exemple, detectem que hi ha poques activitats per infants, per famílies, vinga, anem a obrir els patis, anem a obrir les biblioteques, anem a intentar crear més activitat aquí, a la biblioteca municipal, anem a fer el pla educatiu. Per tant, un bon moment quan pots tenir a l'abast propostes i projectes que milloren la vida de les persones. Penso que aquest és el millor que pot passar en política. I el pitjor? El pitjor és no poder fer-ho. El pitjor és tenir la idea, tenir el projecte i tenir tot i pues, conèixer les limitacions també pressupostàries, conèixer les limitacions que en aquest moment doncs, no pot ser i haver de posposar projectes que també són importants.
1: I compaginar aquesta vida personal amb les responsabilitats com a regidora, no? És el més complicat?
0: Això és
1: i en el darrer any encara el més complicat?
0: Sí, això és el repte més gran de tots. Jo he estat mare ara el 2024 i sincerament jo, ingènua de mi, jo pensava, bueno, no passa res.
1: Ja ho farem, no?
0: Ja ho farem, no? Ja la nena pues, es quedarà amb son pare quan calgui i sí, però és veritat que al final tens aquella culpa, aquella cosa de dir, of, estic molta estona fora de casa, estic molt pendent del telèfon, hi ha aquests actes que s'hi ha d'anar, i sempre procures dir, pues mira, no? Si hi ha un acte que és infantil, pues me l'emporto bé amb mi i gaudeix ella també, perquè també té dret a gaudir dels seus pares i de les activitats en família. I si vull una ciutat familiar, jo he de ser també conscient que tenim una família i que també hem de participar d'aquesta xarxa en comunitat.
1: Assegura que li agraden molt els contes.
0: M'encanten, soc molt friqui dels contes. A casa, si, mira, si entro un parell de contes més, penso que em faran fora. Sí, des de sempre. Sempre que anava pues, a qualsevol lloc, entrava a alguna llibreria i algun conte m'havia d'emportar i no era mare. Però m'és igual, perquè jo sempre a l'escola, m'és igual el grup que hagi tingut, m'és igual si tenia sisè de primària o tenia primer o tenia quart, m'és igual. Jo sempre he explicat molts contes, però és que inclús els explicaria a joves. És que els contes, per mi, no són històries per nens, són històries per adults que pots explicar també als nens, que això també ho deia l'altre dia, penso que ho deien a Llenes en una entrevista, i penso que té tota la raó, que un conte sempre és un bon fil per començar a estirar i descobrir per on anirà la conversa.
1: Podríem fer algun conte sobre política?
0: Uf, seria complicat, però mira, potser sí.
1: Repte?
0: Potser estaria bé, potser és un repte. Ojo, que a mi m'agradaria alguna vegada escriure un conte. M'agradaria, però m'agradaria fer-lo bé, perquè també sóc molt exigent amb mi, molt perfeccionista, i per tant hauria d'estar. Però, ojo, t'agafo la...
1: Busquem il·lustrador i il·lustradora, sí. I comencem ja a la publicació pel Sant Jordi de l'any vinent.
0: Sí.
1: Comentava també en el moment de preparar l'entrevista, quan demanem als regidors informació sobre la seva trajectòria i també aficions, que li agrada molt llegir sobre neurociència i neuroeducació i que li interessa moltíssim el funcionament del cervell.
0: Molt. Jo això ho he descobert fa 4 dies, com qui diu. Jo, durant la pandèmia, no, que vam estar a casa, jo en aquell moment estava treballant de vetlladora i jo a casa, jo deia, ai, jo tinc temps i jo vull aprofitar aquest temps que pel que sigui doncs tenim, que al final t'ho prens o com una condemna o com un regal, i m'ho vaig prendre com un regal i vaig dir, vinga, vaig a buscar alguna cosa que jo pugui formar-me i que a mi em pugui servir aquest temps, i vaig trobar una formació bastant gran de neuroeducació i em va sorprendre tant entendre com funciona el cervell, per què aprenem com aprenem, quins processos fem per fer-ho. Ostres, no? Perquè sempre et diuen no, pues allò vivencial és el que més queda. Per què? Doncs quan comences a entendre el per què les emocions són allò que recordem, per què el que memoritzem doncs potser no tant... Doncs ostres, és un món fascinant. I vaig començar fent aquesta formació i després pues, llibres que vaig veient així que tracten del tema me'ls agafo. També vaig gaudir moltíssim amb la ponència de David Bueno, que és increïble.
1: Un dels grans experts que tenim, sí, a Catalunya.
0: Sí, que també ho explica genial i de manera molt propera, que qui no hagi llegit a David Bueno, jo li recomano moltíssim per endinsar-se i fer un petit tastet d'aquest món.
1: Abans parlàvem d'aquest conte, possible conte sobre política, i li deia, podem buscar un il·lustrador o il·lustradora, però vostè fa aquarel·les també, no?
0: Sí.
1: També pinta.
0: Hauríem de veure les il·lustracions que quedarien, però sí.
1: Com a hobby, no?
0: Com a hobby, sí.
1: La relaxa?
0: Oi, moltíssim. Moltíssim. És veritat que últimament no estic tenint temps o no estic sabent trobar l'espai per poder-ho fer, perquè, com deia, és molt complicat compaginar la vida de mare, ara, amb el moment laboral que estic vivint, però sí que en el seu dia també vaig dir, ai, vaig a provar, i em vaig comprar jo tot, jo és que soc molt de, pues això, no?, uns quaderns allà explicant tots els passos per fer l'aquarel·la, em vaig comprar les aquarel·les, un quadern, i escolta'm, jo estava allà que m'endinsava i podia estar hores fent, després el resultat, doncs a veure, evidentment, és de principiant total, però gaudeixes molt el procés. Gaudeixes molt el procés i sí, m'agrada molt.
1: Quin consell li donaria a l'Anna Serra del 2023 abans d'entrar en política?
0: Uf, complicat, eh? Potser li diria que confiï i que sigui tossuda, que quan tu fas una legislatura, o sigui, quan tu ja portes, ara farem 4 anys l'any que ve, i penses, és ara quan començo a anar rodada, no? És ara quan les coses comencen a anar amb més fluïdesa, necessito més temps, volem més temps. Per tant, jo a l'Anna Serra li diria, com no et puc ensenyar tot el que he viscut en aquests 4 anys, confia i sigues tossuda perquè les coses passaran.
1: Completi la frase, Sant Andreu de la Barca representa per mi?
0: La meva vida, la meva ciutat.
1: Algun lloc de Sant Andreu que li agradi especialment?
0: El meu lloc preferit de Sant Andreu? Potser el casc antic. El casc antic m'agrada molt. Passejar pel casc antic m'agrada. Em porta molta pau.
1: Doncs avui conversant amb la regidora Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, per tant, 3 anys com a regidora. Hem repassat la seva vessant professional i també política en aquest espai de regidors. Anna Serra, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a tu, Jordi.

0: L'Espai Regidors, un espai a Ràdio Sant Andreu on intentem saber més coses de la vida personal dels diferents regidors que composen el plenari municipal de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I avui, en aquesta via directa d'estiu, també volem recuperar informacions referents a la Festa Major d'hivern, que es va celebrar al novembre del 2025. I un dels actes importants, i també ja podem dir que emblemàtics de la Festa Major d'hivern, és el concurs de pintura ràpida. Piedat Santa Maria es va imposar a la 26a edició d'aquest concurs. El primer premi del 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca ha recaigut a Piedat Santa Maria. La pintora del País Basc ha guanyat en aquesta ocasió amb una aquarel·la. Una aquarel·la que representa i s'inspira l'ambient i la llum del carrer de la Font, capturant el moviment, la vitalitat i també l'essència urbana. La mateixa Piedat Santa Maria, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, s'ha mostrat molt emocionada a l'haver aconseguit finalment el primer premi. L'any passat va ser la guanyadora del primer premi d'aquarel·la.
2: Hombre, yo encantada de vivirlo, ¿no? Y de pasar por aquí por el primer premio, que no me lo esperaba, la verdad, pero se lo agradezco mucho a San Andreu de la Barca y a sus componentes, a la gente tan bonita que es, y no sé, me emociono, lo siento.
0: Primer premio con una acuarela, ¿por qué has escogido este... esta imagen de Sant Andreu de la Barca para
2: hacer... Me parece muy de aquí, es el ambiente de ayer, pero que lo presento hoy con sus colores, con alegría, y veo una evolución en mí y en la gente que me ha rodeado esta mañana, y el sol que me acompaña todas las mañanas.
0: Sueles venir a este concurso, siempre. ¿Por qué vienes a Sant Andreu de la Barca? Siempre dices vengo. Antes el trato, ¿no? El trato de la gente.
2: Sí, me gusta el cariño, la gente con cómo te acoge y en general por muchas cosas, porque me han caído bien y a mí el que me cae me lleva hasta el final.
0: Otros años habías ganado el premio a la mejor acuarela, pero claro, este año mejor acuarela, pero no es mejor, sino el mejor premio, ¿no? El mejor cuadro del concurso, ya no hay más, exacto.
2: Ya no hay más.
0: Seguirás viniendo, Piedad.
2: Seguiré mientras la salud me permita venir.
0: Y con esa imagen de Sant Andreu de la Barca, ¿no?
2: Siempre le tengo en la memoria, es verdad, ¿eh?
0: Aprovecha los micros de Enterrado de San Andreu para animar a pintores y pintoras a que participen en este concurso. Ya lo divulgas, ¿no?
2: Sí, lo divulgo, pero no se atreven a venir hasta Cataluña, tan lejos, dicen, tan lejos.
0: Bueno, mejor te tienen miedo, ¿no?
2: Pues igual tienen miedo a la categoría. Nunca se sabe por qué.
0: Emocionada, la guanyadora de la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, amb una aquarel·la Piedat Santa Maria, que recull doncs aquest ambient urbà de Sant Andreu de la Barca. Des de primera hora del matí, cavallets, teles i paletes de colors han convertit els carrers de Sant Andreu de la Barca en un gran taller obert al públic. Veïns i visitants han seguit de prop el procés creatiu dels artistes, que han tingut només unes hores per completar les seves obres, tal com marca el format de pintura ràpida. El coordinador al concurs, Juan Antonio Tenorio, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha valorat molt positivament el desenvolupament de l'edició d'aquest any i també del nivell del conjunt de les obres presentades. Una participació al voltant d'una quarantena, seixantena.
3: Bueno, bien, o sea, como cada año tenemos una buena participación, ya lo comentábamos el otro día en la radio, que tenemos una nómina importante, 50 o 60 pintores que nos proporcionan la garantía, nos garantizan un poco el alto nivel del concurso y, por lo tanto, facilidades para el jurado.
0: Què us ha semblat aquest any al jurat, les obres que finalment han participat i les obres que heu premiat? Quina qualitat general destacaríeu?
3: Sí, bueno, la calidad, ¿no? Siempre estaba presente en este tema. Quizá este año hemos también valorado la posibilidad de dar premios a unas técnicas menos valoradas, no menos importantes, pero sí menos valoradas, como en este caso el tema de acuarelas y algún acrílico.
0: Parlem del primer premi, en aquest cas una dona, la guanyadora, una pintora, a més amb una aquarela, sí. Aquest certamen té també un premi a la millor aquarela, però aquest any el primer premi ha recaigut a una dona, Piedad Santa Maria, del País Basc, habitual també en aquest concurs, sí. I també guanyadora en d'altres edicions, però primer premi del 26è concurs de pintura ràpida per una obra en acuarela. ¿Qué destacarías de esta obra y sobre todo de la seva pintora Piedad, que es habitual en el concurso?
3: Bien, lo primero que quería decir es que lo que no es habitual es que el primer premio en la categoría general se lo suele llevar otro tipo de técnicas. En este caso, este año la acuarela ha sido la gran protagonista. Es una técnica que muchas veces está un poco denostada. Quizá siempre en el mundo del arte la acuarela se le ha caracterizado por un perfil menos importante en cuanto a categoría, ¿no? De hecho, en la historia del arte está muy relacionada a la acuarela con la pintura femenina, cosa totalmente absurda, ¿no? Entonces, es una técnica, además, difícil de ejecutar. Y bueno, se da la particularidad de que, además, bueno, pues es una mujer la que ha realizado esta pieza, Pilar Santa María, una pintora vasca, con una larga trayectoria y una calidad importante. Y bien, pues el jurado este año pues ha optado por esta pieza, que podría haber optado por 10 más, ¿eh?
0: ¿Qué destacarías de esta pieza de la zona que has escollido para pintar?
3: Sí, bueno, es la zona del Carralazón, es cercano al fondo de la Roda. Es una visión, digamos, la visión sí es clásica, no la forma de ejecutarla. Es una acuarela muy suelta, muy, muy espontánea, como casi todas las acuarelas que no tienen posibilidad de arrepentimiento. Es una muy buena pieza y la verdad es que a mí, como artista, me produce incluso una cierta envidia el nivel de ejecución, ¿no? Yo no tengo esa capacidad con la acuarela.
0: El dels segons premis, un representa aquest nou element arquitectònic, sí. de Sant Andreu de la Barca, aquesta nova passadela. Estava cantat, no?, que aquest any s'escollís, no? No com a premi, però sí que escollissin els pintors pintar.
3: Yo cuando vi la passadela, físicamente, cuando la vi realizada, cuando vi la obra en sí, pensé, no es un tema bonito para hacer una pintura urbana, no sé, no lo vi bonito. Lo cierto es que ahora, viendo la pintura que ha hecho Catalá, que es el ganador de este premio, tengo que reconocer que la belleza se puede encontrar desde el punto de vista, ¿no? En este caso, Catalá ha hecho una pieza magnífica y hace bonito lo que aparentemente no lo parecía. La arquitectura siempre tiene sus puntos de vista. En este caso, Catalá se lo ha visto de una forma muy interesante.
0: De l'altre segon premi, en aquest cas, una proposta, podríem dir que arriscada, pel jurat?
3: Bien, en este caso el jurado aquí solo ha aconsejado, es decir, este premio ya corresponde, digamos, a los accessits, o sea, a los patrocinadores privados, y en este caso, pues, el patrocinador, digamos, que ha escogido esta pieza, lo único que hemos hecho ha sido aconsejarle, ¿no?, guiarle un poquito. Realmente la pieza tiene una ejecución magnífica, tiene un recorrido visual que te permite entrar, que te acompaña y que finalmente te introduce dentro de una visión de un Sant Andreu de la Barca distinto y quizás del pasado, pero bucólico. La verdad es que muy bonito.
0: Altres imatges de les obres que han aconseguit el premi aquest any. Tenim el Teatre Núria Espert, tenim l'Església de Santa Madrona, tenim l'Església de Sant Andreu de Barca. De fet, a primera hora del matí hi havia diferents pintors que van anar a buscar, en aquest cas, l'Església, elements aquests habituals, però de les obres guanyadores o que han estat premiades, segurament que el jurat ha vist alguna cosa més, no?, que l'edifici.
3: Sí, tengo que deciros, por ejemplo, que en este caso ha habido un accessit, un patrocinador, que ha sido mucho más valiente que el jurado del ayuntamiento en cuanto a la hora de elegir una obra, en este caso la obra de José Manuel Aznar, que es un artista plástico consagradísimo, con muchos premios. Es difícil concederle premios a este artista por la técnica que tiene tan, digamos, atrevida, moderna. Es una técnica casi que roza lo abstracto. Y muchas veces el jurado está condicionado a la hora de escoger el premio porque somos un poco más tradicionales o podemos ser un poco más miedosos. En este caso ha habido un patrocinador, creo que ha sido la Farmacia Miralles y tal, que se ha atrevido con esta obra, que a mí me ha sorprendido gratamente porque es una obra de mucho peso y valiente. Me ha gustado, sí, sí.
4: Hem vist també des de primera hora al matí infants, nens i nenes, que també han començat a pintar, a veure si dintre d'uns anys els veurem aquí, eh?
3: Sí, en ese sentido estamos, como siempre, muy satisfechos con la labor que también hacen desde el taller de Ana y otras academias de dibujo y de pintura locales, en favor del tema con los niños y tal, muy, muy contentos, no tanto así, con el resultado a nivel adulto local. O sea, ahí tengo que deciros que estamos un poco desde la organización un poco decepcionados porque ni la cantidad ni la calidad, no hemos querido dejar el premio desierto, no nos ha parecido oportuno, por eso que también valorar, de hecho estamos haciendo este concurso para motivar y para no vamos a dejar desierto el premio local, pero sí hemos echado de menos participación local, que sabemos que la hay de cierto nivel, y bueno, pues no aquí digamos es un tema que tenemos que trabajar un poco desde el concurso, sí,
4: para la propia edición, ¿no?
3: Sí, a ver qué solución damos, porque no nos gusta dejar los premios desiertos y lamentablemente ha habido premios de nivel fuera de premio local, digamos, participantes de fuera de Sant Andreu que se han quedado fuera de premios, pinturas de alto nivel sin dotación económica, y bueno, pues es lamentable ver pinturas muy muy de mucho nivel fuera, y a nivel local pues estamos un poquito flojos, sí.
0: 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, Piedat Santa Maria, s'ha imposat en aquesta 26a edició. Els joves artistes també han participat en el 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. De fet, la 26a edició ha comptat amb la participació d'infants que també han dedicat les seves obres a racons o elements importants de Sant Andreu de la Barca. La plaça Federico García Lorca ha estat el punt de trobada d'aquests joves artistes que han seguit els consells d'Anna Torrents del taller d'Anna.
5: Hombre, y tanto. Además es que cada año, o sea, empezando, como siempre cuento, que empezó de una manera casual, queriendo precisamente incentivar que participaran en actividades culturales, que el deporte y todo esto está súper bien, pero la parte pictórica está todavía mejor. Y entonces empezamos de manera casual y se ha ido cada año, ha ido incrementando, y además siempre te preguntan, con lo cual demuestran que tienen interés, ilusión, y eso alimenta el alma, vamos.
0: ¿Qué solen pintar aquests joves artistes?
5: En principio, claro, como el concurso de pintura rápida y la esencia de un concurso de pintura rápida es que pinten el pueblo, pues lo que están pintando es lo que ven, que es la zona, pues en este momento aquí es lo del teatro, pero hay muchos que están pintando en otras zonas del pueblo, zonas emblemáticas, preciosas, que mucha gente no conoce, o sea, que eso también sirve para conocer el pueblo.
0: Veig que vas passejant, vas mirant el que están fent aquests joves artistes, vas donant algún consell també, ¿no?
5: Hombre, por supuesto, claro, es precisamente es eso, la idea es que yo les acompaño, les apoyo, se sienten acompañados y siempre preguntan, se aconsejan incluso a veces entre ellos, y yo aporto mi granito de arena, claro.
0: ¿Qué suposa para vosaltres des del taller d'Anna aquesta participació?
5: Aparte de publicidad, que todo hay que decirlo, pero el hecho de saber que cuentan conmigo, que confían en mí, que confían en nosotros, pues es un orgullo y una ilusión increíble.
0: Buenas obras, ¿no?
5: Muchísimas, y muy buenas, y artistas potenciales bestiales. Hay artistas que además han ganado algún premio, que los he tenido como alumnos, y luego se han presentado como adultos y han ganado. Y aquí viene la novornada.
0: Sí, no? Per tant, dintre d'uns anys els veurem ja en el concurs d'adults, del concurs de pintura ràpida, no?
5: Por supuesto, eso espero, y tenemos la ilusión y les vamos pinchando para que sigan.
0: Algún consell?
5: Que sobre todo que no se presionen, que no quieran correr y que disfruten del momento.
0: I han estat molt joves els que han gaudit d'aquest concurs de pintura ràpida i s'ho han passat molt bé. Hem parlat amb la Martina. Martina, què estàs pintant?
6: Estic pintant el mural del costat, de prop de l'Arenes, del concurs.
0: Del cromàtic. Estàs, sí, pintant el mural de la Lula Goce, del cromàtic. Com ho portes?
6: Bé, la idea és que bé. No sé, espero acabar-ho. Això seria l'ideal, però bé.
0: Martina, tu has participat diverses vegades en aquell concurs i fins i tot jo crec que has guanyat algun premi algun any, no?
6: Sí, el primer cop que vaig participar amb set anys o amb sis vaig guanyar.
0: Home, avui t'atreveixes amb un gran moral, eh?
6: Sí, la veritat és que sí.
0: No sé si tens pressió, Martina.
6: Pressió no, però la veritat sí que crec que he arriscat molt, però bueno, qui no arrisca no guanya.
0: Això mateix, de fet, em comentava abans l'Anna del taller d'Anna, que l'important és que gaudiu pintant, no?
6: Sí, la veritat és que sí, els últims mitja hora sí que és veritat que passa una mica malament.
0: Bueno, et diuen que falta poc temps, no? Doncs et deixo que segueixis pintant i no vull que perdis temps. Joves artistes que han participat al 26è concurs de pintura ràpida, com el cas de la Martina, que ha volgut agafar un gran repte, pintar un dels murals del Festival Cromàtic de Sant Andreu de la Barca. També hem parlat amb més joves. Emilio, què estàs pintant?
7: La muntanya.
0: Estàs pintant la muntanya. És la primera vegada que participes al concurs de pintura ràpida?
7: Sí.
0: I què, com tu estàs passant?
7: Bé.
0: Sí? No s'entera. Explica'ns una mica, què més tens aquesta muntanya?
7: És una pista de bicicleta, de bicis, que jo vaig molt.
0: Júlia, veig que estàs aquí pintant la plaça Font de la Roda, eh?
8: Sí.
0: I com ho portes? Per què has decidit la plaça Font de la Roda?
8: Perquè no sabia què fer i em vaig posar a buscar fotos i em va agradar.
0: Ho has trobat molt difícil?
8: Una mica.
0: Creus que acabaràs?
8: Jo crec que sí.
0: Ho estàs passant bé?
8: Sí.
0: Joves artistes que s'ho han passat molt bé participant a la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. I a la festa major d'hivern, actuació de Quim Mas Ferrer en el Teatre Núria Espert. Quim Mas Ferrer porta anys recorrent el país amb un espectacle singular, Bona Gent, una proposta on el públic deixa de ser espectador per convertir-se literalment en protagonista. Més de 400 funcions i més de 400.000 espectadors avalen aquest format únic que emociona, fa riure i també reivindica la bona gent que hi ha arreu. Hem descobert aquí a darrere d'aquesta experiència humana i també teatral amb Quim Mas Ferrer, amb entrades exaurides des de feia mesos per veure'l en el Teatre Núria Espert. És la segona vegada que actua a Sant Andreu de la Barca i a Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb Quim Mas Ferrer sobre l'espectacle de Bona Gent i sobretot a l'èxit d'aquest espectacle teatral on el públic és l'autèntic protagonista. Bé, Quim Mas Ferrer avui presenta l'espectacle Bona Gent a Sant Andreu de la Barca, espectacle que va estrenar el 2018, ja acumula més de 400 funcions. Hi ha alguna explicació de que aquest espectacle encara continuï amb tant d'èxit?
9: És el públic, l'explicació és aquesta, és que la gent repeteix, hi ha gent que ha vingut 10 vegades a veure'l, 15 vegades a veure'l, els municipis repeteixen perquè té aquesta peculiaritat que sempre és diferent i és un espectacle en el que, a diferència de la majoria d'espectacles de teatre, girem les tornes, el públic és el protagonista, els protagonistes no estan a dalt de l'escenari, no són actors i actrius, sinó que és el públic, i això fa que aquesta diferència, que sempre l'espectacle sigui diferent, puguem haver arribat a les 450 funcions i haver sobrepassat els 400.000 espectadors, que és una dada que a mi em fa moltíssima il·lusió, i no li veig final, francament, no li veig final, perquè pot ser que estreni coses noves, però el Bona Gent és tan extraordinari que em sembla que el aniré tinguent, perquè el públic avui ha exaurit les entrades aquí a Sant Andreu de la Barca una vegada més, per tant, i demà vaig a cursar i també entrades exaurides, i això, quan passa això, és extraordinari.
0: A més, aquí a Sant Andreu de la Barca, entrades exaurides des de fa mesos. Mesos.
9: No ho sabíem, encara m'ho poses més bé, és a dir, que és un espectacle que té molta acceptació i que donar veu a gent anònima, i jo ho faig també en el programa de televisió, és una cosa extraordinària.
0: Normalment els actors, quan representen l'obra, després agraeixen evidentment al públic que ha assistit en aquest espectacle. En el teu cas, no sé si ho vols fer com un homenatge al públic, al fet de que el públic sigui el protagonista de l'obra, no?
9: És que de fet la idea d'aquest espectacle és fer un homenatge al públic, és a dir, la idea neix aquí, de dir, ostres, sempre aplaudim els actors, les actrius, directors, escenògrafs, a tècnics, i el públic? El públic no l'aplaudim mai? És a dir, figura absolutament clau. És a dir, un espectacle pot funcionar fins i tot sense un escenògraf, per exemple, però sense públic no pot funcionar un espectacle. És condició sine qua non perquè es produeixi la màgia del teatre. I llavors dic, ostres, anem a fer un espectacle homenatge al públic. I la millor manera de fer un homenatge al públic és que ells siguin els protagonistes. I aquí neix la idea. Per tant, cada funció que faig és un homenatge a la gent que assisteix. Avui, aquest espectacle és un homenatge a la totalitat de persones que han exhaurit les entrades des de fa mesos, segons m'has dit, aquí a Sant Andreu de la Barca.
0: Una de les gràcies d'aquest espectacle és el fet que el guió canvia cada nit, la trama, els protagonistes, tot és inesperat. Això és un gran repte per part teva i no sé si també suposa un risc per part teva.
9: Sí, és una barreja de risc, de no saber què passarà. Sí que és cert que ara portes moltes funcions i tens l'aval de que tothom té una entrevista, tothom té coses interessants a explicar i que la resta ens interessen les coses que aquesta gent anònima tenen ganes d'explicar. El que ens explica ens interessa a la resta. I sí que és cert que les primeres funcions recordo una certa sensació de temeritat, de dir, i si no et volen explicar res? I després te n'adones que no és així. De fet, quan vaig proposar aquest espectacle a Guerrilla Produccions, a la meva productora, recordo que hi havia gent de producció, gent de l'apartat tècnic, i tots em van mirar com, segur? Segur que fem això? M'estàs dient que ens plantarem allà sense un guió? Dic, sí, provem-ho, a veure què passa. Dic, sí, provem i veiem que no funciona, doncs mira, fem marxa enrere. I portàvem unes 5, 6, 7 funcions i tots vam dir, això, en farem moltes. I mira, en portem ara 460, crec que és avui.
0: Has dit abans, tothom té una entrevista. Això ho vam parlar ja fa uns anys, que vas venir aquí a Sant Andreu de la Barca, aquests espectacles que feies itinerant pels carrers, per la pandèmia. Vas comentar això, tothom té una entrevista. No tothom està d'acord, jo també penso el mateix, tothom té una entrevista. Una altra cosa és en quin lloc i en quin moment i què ha d'explicar, però ho demostres amb el teu espectacle, no només amb la televisió, sinó amb aquest espectacle del Bona Gent, que tothom té aquell minut de glòria, no?, que a vegades es deia, no?
9: Sí, el que passa és que estem acostumats a que ens facin entrevistes els que pugem als escenaris, els que sortim a la televisió, els que marquen un gol, els que escriuen un llibre, o els que ens ha donat una estrella Michelin, no? Aquestes són les entrevistes que tots tenim al cap, o que es grasses que ara pleguen, no? I que han fet aquesta bestiesa d'omplir quatre estadis olímpics. Sí, això, aquestes entrevistes estan molt bé. Però és que també estan molt bé les entrevistes de gent que no sabem res d'ells i que, per tant, són tan verges que poden explicar coses seves que ens facin emocionar, que ens facin riure. Per això jo dic que tothom té una entrevista, absolutament tothom. És a dir, quan algú es posa a explicar coses personals, vivències, moments tristos, moments alegres, moments especials, quan comparteixes això, compartir, que és un verb que a mi m'ha enganxadíssim, compartir històries, te n'adones que pots sentenciar que tothom té una entrevista.
0: No sé si aquest espectacle també pot ser o pot servir per un estudi sociològic el fet de què has dit ara, això de compartir la necessitat de crear comunitats, no? de trobar un espai on la gent ens escolti, no?
9: Sí, això passa molt en el Bona Gent. És a dir, testimonis d'espectadors i espectadores que em diuen, tens la sensació que som uns privilegiats perquè ens estem explicant coses, però que allò només passarà aquell dia, que si venim un altre dia passaran unes altres coses, i el fenomen aquest de compartir amb comunitat és una cosa molt, molt humana. De fet, els humans celebrem la Festa Major per compartir, celebrem el Nadal per compartir. És a dir, fem moltes coses, celebrem els aniversaris, ens casem. És a dir, fem moltes coses amb el sentiment de poder-ho compartir amb la resta, perquè quan compartim ens sentim vius. I de fet, quan comparteixes alegries, és molt més interessant veure un partit de futbol del teu equip acompanyat amb els amics i que celebres els gols al triple, que no passis de sol a casa. Sol a casa potser faràs gol, però quan hi ha 7 o 8, la teva colla, perquè quan comparteixes alegries, aquestes es multipliquen, no? I quan comparteixes problemes, quan tens problemes i els comparteixes amb algú, sembla que li passis una part a l'altre, no? I per tant es fan més petits. Compartir històries. I el Bona Gent és una catarsi de compartir.
0: Què has après, què has descobert en tots aquests anys amb aquest espectacle del Bona Gent, també el Foraster a TV3? Què has après de la gent o què has descobert? O amb què et quedes?
9: Que les persones som extraordinàries. És que, i que a vegades d'això en parlo també en el meu espectacle, que, que les bones notícies i la bona gent a vegades no acostumem a ser notícia, perquè les notícies que criden l'atenció són les dolentes, i d'això en tenim els telenotícies plens. Només has de mirar els sumaris dels telenotícies, no? Doncs aquest espectacle, en el fons, i jo me n'he donat després de tantes funcions, de parlar amb tantíssima gent i de fer el programa de televisió que va del mateix, de la gent i de compartir, que la bona gent i que les persones són excepcionals i que les bones notícies haurien de ser notícies. Hauria d'haver un telenotícies de bones notícies, i que la bona gent som majoria, i que la bona gent som capaços de fer coses extraordinàries, coses meravelloses. I això és el que he après d'aquest espectacle. Què fa això? És com un foc, cada vegada vols atiar-lo més. I per això abans la primera pregunta que em feies, bueno, des de l'any 2018 que es va estrenar i no s'hi veu final, no, perquè aquest foc va creixent i perquè cada vegada tens ganes de més històries. I a més passa una cosa brutal, i és que les històries, cadascú té les seves, per tant estem en una font d'històries inescrutable. És una mina que no s'acaba, perquè tantes persones que venen, tantes històries diferents, perquè tots tenim les nostres vides i les nostres històries, hi ha coses que s'assemblen, perquè a tots ens preocupen les mateixes coses, la salut, l'amor, la mort, la feina, però els matisos amb els quals encarem l'amor, la salut, la mort o la feina és el que ens fa amb un ventall amplíssim de possibilitats inexcultable. Per tant, això és el bona gent, i això és el que he après d'aquest espectacle.
0: Has descobert, sens dubte, bona gent aquí a Sant Andreu de la Barca, en la segona visita a Sant Andreu de la Barca. Deies més de 400 espectacles del bona gent. El repte és arribar als 500 o arribar als 1.000?
9: Oh, no, el repte és seguir gaudint amb el que fas. I llavors les coses s'acaben. Jo no sóc dels que... ostres, això haig d'intentar que arribi... No. És més, moltes vegades ho noto. Aquest projecte s'ha acabat. I no tinc manies, eh? S'acaba i passem al següent. De la mateixa manera que en aquest sentit ho noto, també noto quan una cosa no està acabada. I mira, el Foraster portem 13 anys. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident, perquè en aquesta vida tot s'acaba. El Bona Gent portem més de 400.000 espectadors i 450 funcions. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident. Però de moment notes, de la mateixa manera que notes quan una cosa s'acaba, que això no s'ha acabat i que això està més viu que mai. L'altre dia, és que l'altre dia hi havia una parella que viuen a Noruega i que van agafar ella catalana, ell noruec, viuen a Oslo, van agafar un bitllet d'avió, una nit d'hotel, i em van venir a veure a Terrassa i dius, hòstia, què és això? Això és extraordinari. És a dir, per mi mateix, de dir, gent, o fa poc estàvem a Calldetenes i parlo amb una gent i dic, aquest accent d'on és? No, nosaltres som de Tortosa. I perdona, però és que Tortosa està a l'altra punta de país. Bueno, però és que volíem venir a veure, ja t'hem vist a Tortosa, ja t'hem vist a no sé on. I creuen tot el país per venir a fer la catarsi, aquesta comunitat, a fer comunitat amb la bona gent. Això, hi ha pocs espectacles en el que passi, no?
0: Això és bona gent, eh?
9: Això és bona gent, bueno, no hi ha més, clar que sí. A mi m'agrada molt fer apologia de la bona gent. Hi ha molt cabron pel món, ja sí, ja ho sabem. Però, hòstia, fem bandera de la bona gent. I que les persones podem ser extraordinàries. Siguem orgullosos de nosaltres mateixos, també. Fem coses terribles, eh? Ja ho sé. Si vols, posem el telenotícies. Ja ho veurem. Coses, els humans podem ser... tremendament injustos, tot el que tu vulguis, però també som brutals i també són excepcionals.
0: Per tant, la bona gent som majoria, com has dit abans. Tant, quin missatge donaries a la gent de Sant Andreu de la Barca?
9: No, missatge no, a la gent que vingui avui, que estan en el mateix punt que estic jo, que no sabem què passarà, i això és extraordinari. No sabem de què parlarem, no sé què preguntaré, no sé què em respondran, no sé amb què riurem, amb què ens emocionarem, no en tinc ni idea. I de fet la vida és una miqueta això, cada dia et lleves al matí, tens uns plans i sempre hi ha sorpreses, no? Llavors aquest espectacle no deixa de ser vida, pura vida, és a dir, no sabem què ens passarà, no?
0: Felicitats.
9: Gràcies.

0: Sant Andreu de la Barca ha viscut el dissabte de la Festa Major d'hivern amb una ruta guiada a peu i en bicicleta per descobrir els murals del Festival Cromàtic. La proposta ha reunit participants que han recorregut els carrers del municipi per observar de prop les 7 obres murals de gran format que han convertit la ciutat en un autèntic museu al cel obert. El recorregut, dinamitzat per l'Andreu Mitjans, per la Regió de Cultura, ha permès aprofundir el procés creatiu de cada mural, el missatge de l'artista i també el llenguatge visual utilitzat. Els murals visitats són obra d'artistes reconeguts de l'escena urbana, com Lula Goce, Taken, Rock Black Block, Felipe Pincel, Dan Ferrer, Irene López o BK. La ruta, doncs, ha posat en relleu la diversitat estilística i conceptual d'aquest festival amb obres que van des de l'abstracció fins al retrat d'impacte social. Els participants han valorat de forma molt positiva aquesta activitat, tant pel contingut cultural com també per l'experiència de recórrer la ciutat d'una manera diferent.
1: M'està semblant molt interessant perquè s'estan explicant molts detalls de dels artistes i de les pintures. Algunes coses ja les podíem imaginar, unes d'altres no, i també estem veient moltes caixes elèctriques que no ens havíem fixat i que estan molt ben pintades i molt maco, està quedant el poble molt xulo.
0: A partir d'ara us fixareu més com passegeu per Sant Andreu?
1: Oh, i tant, molt. I també explicarem a alguns amics la història dels murals.
0: Què us està semblant?
2: Bé, molt interessant, a més molt, molt divertit això de fer la ruta en bicicleta i no contaminar.
0: Ja porteu uns quants murals, que heu vist aquest matí.
2: Sí, sí, ja anem pel cinquè i ens en queden dos i amb ganes de veure la seva història.
0: Què t'està semblant i què t'ha sorprès d'aquesta ruta pel Cromàtic?
3: Doncs està sent una ruta molt agradable, molt interessant. Estem descobrint diferents aspectes de la vida cultural, social, històrica de Sant Andreu i, bueno, pues molt enriquidora, la veritat.
0: També tenim gent jove aquí en aquesta ruta del Festival Cromàtic, d'aquests murals. Bé, què t'està semblant? Primer de tot fer aquesta ruta en bicicleta i després els murals i aquestes explicacions que estàs tenint.
4: Pues molt bé, l'Andreu ho està explicant molt bé. Està explicant la història de qui ho ha pintat i tot, i per què han fet aquest dibuix i tot. I bueno, queda millor així pintat, i així cada vegada que passarem pues ja ens fixarem més i queda més bonic Sant Andreu amb pintures.
0: T'atreviries a fer un mural d'aquest tipus o no?
4: Ui, jo vaig a una escola a fer dibuix, però també no se'm dona. Però si fos gran i se'm donessi bé, potser sí.
0: Bueno, qui sap, dintre d'uns anys potser veurem un mural teu aquí, no?
4: Potser sí o potser no.
0: De què pintaries un mural?
4: Jo, pues, no sé, potser del meu pare i jo, junts, anar amb bicicleta.
0: Seria bona imatge, eh?
4: Sí.
0: Gràcies.
4: De res.
0: Qui s'ha encarregat de donar les explicacions dels diferents murals ha estat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, que també ha valorat l'experiència als micròfons de Ràdio Sant Andreu.
5: Exacte, sí, sí, ha sigut una iniciativa dintre del marc de la Festa Major d'hivern i bé, molt bé, està sent un matí molt agradable, molt de sol. Estem veient també, a part dels grans murals, les caixes, i també hem anat veient pintors del concurs de pintura ràpida, amb el qual és un matí molt, molt artístic i molt, molt, molt bé. Aquí la gent els està agradant molt i estan repassant una miqueta cada mural i molt, molt bé.
0: Estem veient ja que a cada mural tenim un codi QR. Què hi trobarem en aquest codi QR?
5: Exacte, hi ha l'explicació del que és el mural en si i de l'artista, i es pot entrar també en la web de la Cromàtic. Allà hi ha informació molt, molt més completa de tota la ruta dels murals.
0: Era un dels objectius, no?, que un cop pintats aquests murals després haguessin aquestes explicacions, no?, per conèixer una miqueta més del que hi ha darrere de la història d'aquests murals.
5: Exacte, sí, sí, hem de posar en valor i aprofitar, doncs, aquesta iniciativa que vam tenir a nivell cultural, i també, doncs, ara d'aquí mitja horeta farem també la segona ruta, que la farem a peu, també, i també tenim ja un grupet apuntat, i també serà, doncs, això, posar en valor totes les millores que volem perquè Sant Andreu, doncs, puguem estar orgullosos del nostre poble.
0: Ruta pels murals del Festival Cromàtic, tant a peu com en bicicleta, dues modalitats que han permès conèixer molt més detalls d'aquests murals i també de les diferents caixes elèctriques que han estat decorades per als alumnes del taller d'Anna i també de l'Escola Pintura Santa Cana. L'art també ha estat protagonista per la Festa Major d'hivern. Recordant també algun dels moments de la Festa Major d'hivern de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats. Recordeu que tota aquesta informació que estem donant en aquesta via directa d'estiu està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podeu trobar doncs, les informacions, els enllaços, les entrevistes, les imatges i també vídeos a través de les xarxes socials de totes les informacions que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Emilian al capdavant del programa del Via Directa i d'aquest Via Directa d'estiu que s'està acompanyant durant tot aquest mes d'agost.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Sergi Guiu, Benusson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
2: Bé.
1: Per aquí.
0: Actualitat.
2: Ui. En tinc diversa. I és actualitat, no opinió, com segurament dirà l'Ivan.
1: No, tinc actualitat.
2: Ted Lasso. Torne. Sí. A mitjans d'agost d'aquest 2026. A hores d'ara, finals d'abril, principis de maig en què estem, per mi és un error. De primeres, perquè crec que és una sèrie que va tancar molt bé i que tots els que l'han vist li tenim un record meravellós, i el que torni només pot portar a empitjorar-ho, en cap cas a millorar-ho. Per tant, veurem què és el que passa amb aquesta nova temporada de Ted Lasso. S'havia parlat molt de si hi hauria Jason Sudeikis o no de protagonista. Doncs finalment, finalment sí, seguirà sent Ted Lasso. Feminitzar una miqueta tot plegat, membres del cos tècnic, etc, etc, li donaran un toc i un gir en principi a l'argument, potser una miqueta també la figura de la dona i del futbol femení.
1: Sí que és veritat que aquesta quarta temporada potser sí que té més aire com de revival, no? Com de que
2: innecessari, absolutament.
1: Bueno, veurem. També t'he dit, estan al darrere Bill Lawrence i jo estaria bastant tranquil.
2: Ningú és perfecte.
1: A mi, amb la tornada de Scraps, m'ha demostrat que sí, sobretot després de lo que va ser l'última temporada.
2: Però és que ja no és el que estigui bé o estigui malament. És que si una cosa tanque, no cal que la tornis a obrir. Ja està. És que no cal.
1: Bueno, no cal. A nivell empresarial i a nivell financer, no, clar, segurament però, no pensin el mateix.
2: En aquest cas, me la porte bastant el que pugui ser a nivell empresarial i bé. Com a simple espectador dic que no cal.
0: Molt bé.
1: Vale, jo... Ara és el meu torn, no? Ja puc?
2: Tenia més coses, però com que
1: no
2: me'n recordo perquè no me les he apuntat.
1: Vale.
2: Aquesta tampoc, però aquesta me'n recordava.
1: Jo crec que va ser una cosa que vaig pronunciar la setmana passada o fa dues setmanes. Vaig dir que miraria Severance.
2: No, l'has vist en una setmana.
1: He vist
2: de fet, en menys d'una setmana. Encara no ho entenc ara.
1: He vist Severance. I em feia mal al cap, t'ho he de dir.
2: Jo vaig dir que no era una sèrie per mirar en una setmana.
1: És, no, encara així ha afectat a la meva manera de veure les sèries, perquè jo soc molt assidu de l'atracón, de mirar una sèrie del tirón, però aquesta sèrie és d'aquelles que quan s'acaba un capítol necessites una estona per pensar-hi bé i per organitzar tot el que has vist.
2: I tant.
1: I encara així m'he vist Severance en una setmana. Escolta, quina sèrie... Però quina passada de sèrie.
2: Mira,
1: en absolutament
2: el pin aquí,
1: en absolutament tots els aspectes, eh? O sigui,
2: estic molt content d'haver-lo descobert.
1: És una a mi m'ha semblat una meravella de sèrie. Estic molt ansiós perquè comenci la tercera temporada i aquí és on ve l'actualitat i em parles males notícies.
2: Jo no estic ansiós. Controlo la meva ànsia.
1: Jo és que vull més ja. Adam Scott ha dit diverses coses.
2: Protagonista.
1: Correcte. Adam Scott protagonista, per cert, sí. Ha dit diverses coses. La primera, que ja sap com acaba la sèrie, perquè a més de protagonista és productor executiu i sap el full de ruta que hi ha a la sèrie. S'espera que aquesta sèrie acabi a la quarta temporada, ara tenint en compte la pausa que hi ha entre temporades, potser acabem al 2032, però bueno,
2: contents. No, no passa res.
1: No passa res. A veure, si comencen a envellir, perquè Adam Scott ja té 50 i pico d'anys, vull dir...
2: Bueno, poden envellir.
1: Ens hi plantem als 60 molt ràpid.
2: Poden, home... Són 10 anys, llavors, 32, no falten 10 anys pels 32.
1: Better Call Saul va durar 10 anys de producció i creu-me que es notava del primer a l'últim capítol lo vells que estaven, eh? No sé si van ser exactament tants, però van ser 8 o una cosa així, vull dir que...
2: Comencen a gravar la tercera temporada ara?
1: Sí, encara no han començat a gravar-la, però estan ahir a punt i tot el cast han dit que estan molt ansiosos de començar. Per tant, jo entenc que finals de 2027, segurament, ens n'anirem ja.
2: És el que calculen, sí.
0: Molt bé, jo no tinc actualitat.
2: No passa res.
0: No, la veritat és que no.
2: No passa res. Jo tenia coses, però és que no me'n recordo.
0: Que no sé què és pitjor.
2: Bueno, no me'n recordo del que havia vist, però clar, jo vaig veient coses.
0: Clar, jo també, però no m'ho apunto.
2: Clar, això és el que passa. Abans jo recordo que a la Míriam jo li passava per Instagram, llavors jo ho tenia guardat allí i crec que ho començaré a fer servir. Com tampoc Instagram no el fa servir massa, no te molestaré.
0: No.
2: Me serviràs de grup de WhatsApp amb tu mateix?
0: Molt bé,
2: serà això.
0: Molt bé, perfecte, a disposar sempre.
2: Gràcies.
0: Doncs a veure, avui la secció que fem, que l'ha preparat el Sergi, és sèries amb animals de protagonista o paper important.
2: Aviam. Matisos.
0: Vinga, ja comencem.
2: No, com que fa molt de temps que fem aquest fantàstic programa, un sí. dels 150 millors programes de la xarxa de comunicació local i d'UAU Lleida Ràdio, sé del cert que no hem de gastar bales si no són necessàries. I en conseqüència el que he fet és no incloure aquí sèries d'animació protagonitzades per animals.
0: Val.
1: Perquè és una categoria a banda.
2: Perquè tindrem un programa fantàstic d'aquí unes setmanes amb sèries d'animació protagonitzades per animals. Matisos més enllà d'això. Clar, sèries què vol dir sèries protagonitzades per animals?
0: Exacte.
2: No vol dir que tinguin un guió amb totes aquestes sèries. Sí que hi ha alguna sèrie, sí, ja ho veureu, que hi ha com una veu en off que representa que és el propi animal, però el que he acabat veient és que per poder omplir 30 minuts d'aquest fantàstic espai, doncs havíem d'obrir una miqueta més mires.
0: Sempre va bé.

0: retrospectives. Sí, bueno, a dia d'avui...
1: Sempre és interessant fer-ho.
0: Sí, però potser a micròfon tancat ho farem
2: molt
0: més calma i tranquil·lit.
1: Llavors el que farem és parlar d'animals, de sèries d'animals, no?
2: Doncs vinga.
0: Alguna d'elles protagonitzades, eh? És a dir, sí...
2: Clar.
0: Hem sigut fidels, no totes d'elles. Aquella clar vol dir que calla que anem just des de temps i hem de començar a tirar.
2: Podem
0: doncs, sisplau, el programa és teu.
2: Ah, molt bé. Doncs la primera sèrie que repassem és Dactari.

0: Aquesta sintonia sembla com les pel·lis que miro amb un
1: pare i de l'oeste. És que les sintonies de la primera pàgina avui són fantasia totes, eh? T'ho dic.
2: No sé si és fruit de les perspectives o no, però... No tiraré d'aquí. No, la gran majoria de les que parlarem avui no es poden veure enlloc aquí. Val?
1: Jo n'he apuntat, jo tinc apuntades al guió algunes que he trobat capítols a YouTube, ja us aniré dient doncs, quan és quina esquina per si hi ha algú que vol...
2: Fantàstic. Llegir pots llegir tu?
0: No, o sigui, podria.
2: Ho he de llegir jo?
0: Home, ens intercalem una cada un.
2: Ah, vale, fantàstic. Doncs, Dactari, m'ha vingut per ficar l'any avui.
0: Sí,
2: val?
0: Hi ha hagut un moment que anava a dir tot seguit, fins que he vist els parèntesis.
2: Home... Sí. Clar, bueno, perquè llegeixes sense concentrar-te, claro. Vas amb el pilot automàtic.
0: Sí.
2: Dactari, 1966. I ens hem de... ja se sent,
0: no es pot veure enlloc a Espanya.
2: No es pot veure enlloc a Espanya. Això no és el títol. El títol és Dactari, d'acord? 1966, no es pot veure enlloc a Espanya, no. Mars Tracy és un veterinari que dirigeix un centre d'estudi d'animals a l'Àfrica. L'ajuden la seva filla Paula, Jack Dane i Mike Makula. Tenen un lleó bisc anomenat Clarence i un ximpanzé anomenat Judy. Això no sé si ja és dins de l'equip o que estan curant, perquè tenen un lleó...
1: O sigui, jo, quan he vist la capçalera d'aquesta sèrie, surt la típica capçalera, Starring, surt el nom dels actors...
2: Ah, val.
1: I també surten els dos animals, tant el lleó Clarence, i a més, Starring, Clarence, de, no sé, de Cross-Eyed Lion...
2: Perfecte. doncs tenen, com deien, protagonisme. Els episodis se centren en la protecció de la fauna per preservar-la dels caçadors furtius i d'altres amenaces.
0: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas és del 1964, i és Flipper.

0: Bé, aquesta sintonia. En un parc aquàtic creat per preservar la fauna marina del sud de Florida viu Flipper, un simpàtic dofí. L'animal i els dos nois que s'encarreguen de tenir-ne cura protagonitzen nombroses aventures.
1: Molt bé.
2: A mi em sorprèn bastant. Clar, les èpoques, o sigui, les sèries, sé de l'època a la que són, aquí hi havia molt poca disponibilitat d'efectes especials.
0: Sí,
2: per tant, havien de fer servir animals reals actors.
0: Sí, bueno, en aquest cas suposo que d'un...
2: Clar, però ara fas una sèrie sobre un dofí i és molt fàcil fer el dofí amb animació per ordinador, però és que aquí havia de ser un dofí de veritat.
0: Dels domèstics, dels domàtics.
2: Correcte, sí.
1: Clar, de circs o de centres nàutics o d'aquestes coses. El que passa és que ara les perspectives...
0: Ha canviat.
2: Us ha agradat, l'argument, Bec?
1: No, està bé.
0: A veure, és veritat.
1: Està bé.
0: És veritat.
1: Les perspectives han canviat. A veure, els contractes dels dofins...
2: Però ho dieu amb un rintintint.
1: S'és tot molt més estricte.
2: Que potser té un punt de faltó, no?
1: No.
2: Ah, vale.
1: No, cap a tu no.
2: Ah, vale. Parlant de rintintint.
0: Anava a dir el mateix, perquè he vist el títol aquí.
1: Acabaré estirant-me de la llengua. Rintintint, aquestes no són, eh?
0: Les aventures? A mi no.
1: No?
0: No, a tu sí.
1: Bueno, em sonava rintintint.
0: Home, la paraula sí.
2: Sí, però el que rintintint era un gos... Bueno, jo és que és una sèrie que ma mare veia de petita, llavors...
1: A mi em sona. Sisplau, endavant.

0: Molt patriòtica, això.
1: Sí, senyora. 1954, estem en aquesta sèrie.
2: Vinc com enrere,
1: Clàssica sèrie de televisió ambientada al salvatge oest. Rin Tin Tin és un gos lluitador, intel·ligent i fidel que protegirà el seu amic Rusty de tots els perills que l'amenacen al Fort Apache. Ni els animals més feroges ni els enemics més temibles són rivals per a Rin Tin Tin. El 2007 es va fer Les noves aventures de Rin Tin Tin.
0: Molt bé.
1: Que tot apunta a que va ser
2: una patacada
1: important.
2: Les aventures de Rin Tin Tin, podeu veure alguns capítols a YouTube. Jo m'he trobat aquestes llistes de reproducció, la gent, pues això, afegeix capítols. Desgraciadament a Espanya, pel tema de drets d'autor i la geolocalització aquesta que YouTube bloqueja segons quins països determinades quines coses, doncs no s'hi poden veure gaires a Espanya, però bueno, escolta, si voleu tenir un moment revival de ostres, jo veia Rin Tin Tin, d'això, i tal, algun parell de capítols us els podreu mirar,
0: Molt bé.
2: Allò per reviure una mica...
0: Molt. Però llavors et quedes amb les ganes, no?
1: Bueno, depèn, potser és... Ai, ja en tinc prou. Com quan menges dolç, no?
2: Clar, només és per...
1: Set o vuit bombons.
2: No te veig, és una bossa de Madalenes, te'n menges una, no?
1: Ja en tinc prou. Amb aquesta mitja caixa de roja de bombons ja en tinc prou avui. Ja està, ja m'he tret el cuquet.
0: Molt bé, una altra sèrie, en aquest cas també el 1954, la 5.

0: starring Tommy Rettig as Jeff Miller, Jan Clayton as his mother, Ellen, George Cleveland as Gramps, and, of course, Lassie.
1: Guardonada sèrie que segueix les aventures d'un gos pastor escocès o Collie, anomenat Lassie. El personatge de Lassie ha aparegut en llibres, ràdio, televisió, cinema, joguines, historietes, sèries animades, jocs i en altres mitjans. El 2023 es va produir Lassie una nova aventura. Quina mania amb lo de les noves aventures.
2: Sí, bueno, clar, és que s'ha de reviure, a veure, amb un altre que hi ha per aquí i va funcionar bastant bé, els revivals al llarg dels anys.
3: Vull dir. És que si no es diria Lassie, la del 2023.
2: Clar.
3: Repetiria les mateixes.
1: Ja, però no cal, no?
3: Nueva aventura.
2: Mira, jo l'única referència que tinc d'aquesta sèrie...
1: A mi em sona, aquesta.
2: És ma mare dient-me que aquesta sèrie era tan trista que quan sortien els títols de crèdit ja s'hi posava a plorar.
3: Home.
2: Això és l'única review que tinc d'aquesta sèrie.
3: Potser la va agafar en un moment sensible.
2: Bueno, però quan eres petit també les coses t'afecten diferent, no? Quan ets un nen...
1: Jo crec que no he plorat mai sent petita.
2: No?
1: No. Ara sí.
3: D'emocionar-te per algun, jo crec que és
1: ara
3: més difícil en petit que en
2: gran. Vols dir?
3: I tant,
2: sí.
3: No? Jo crec que no tens aquesta noció emocional, evolucionada. Tinc claríssim. Estic d'acord amb això.
2: Bueno, vale.
3: De petit, amb 8, 9, 10 anys, no plores.
2: No. A mi és... Jo...
3: Però és que et diré una cosa, de la mateixa manera que no plores... De la mateixa manera que no plores, no et fas de riure, eh?
1: No, tampoc.
3: No crec que hi hagi les emocions massa flor de pell quan ets petit i mires una sèrie o una pel·li.
2: Déu-n'hi-do, pues jo sí que tinc el record que aquestes coses passessin, eh? Quan jo era petit, vamos, i tampoc... Jo no es pot posar en contra la paraula de ma mare, però si ella m'ho diu...
3: No, per favor.
2: Pues m'enfio de que li feia molta pena aquesta sèrie.
3: Però jo estic d'acord que ploro molt més ara o fa 10 anys que fa 20.
1: Sí.
3: 100%.
1: Sí, estic d'acord.
2: Vale, ostres, els nens de cert, tu, bueno...
3: No, però perquè no
1: interpretes que el que estàs veient t'afecta a tu nivell emocional.
3: Correcte.
1: Si ara tu veus un final d'un capítol intens emocionalment, plores, però perquè l'estàs interpretant. Tu quan ets petit, a banda de que les sèries que mires quan ets petit no acostumen a tenir aquestes escenes, no ho interpretes.
2: Vale.
1: Crec, vamos.
2: No ho sé, però ostres, no teniu el record de veure Bambi quedar automàticament traumatitzats?
1: Jo és que no ho he vist.
3: Jo no he vist mai Bambi.
1: Vamos!
2: Pues la de l'elefantet, com es deia?
3: Dumbo. No sé si l'he arribat a veure.
1: Jo crec que
3: però, per exemple, jo ara miro...
1: Jo
3: ara miro El rei León i ploro. No recordo plorar amb 8 anys veient El rei León. Per exemple. Tampoc no recordo massa coses.
2: Jo sí, quan moria Mufasa, Déu-n'hi-do, també, eh? Vaya plorera bona, eh?
3: Però quan? Quan ho vas mirar amb 10 anys?
2: És que jo recordo que feia molta... O sigui, jo recordo de pel·lícules i de sèries, bueno, de pel·lícules sobretot, que no mirava perquè em van fer tanta pena i me vaig agafar una plorera tan gran la primera vegada que les vaig veure que vaig dir que no vull repetir aquest trauma mai
3: és
2: més.
3: Que, però aquí,
2: això de crio, eh?
3: Jo crec que això no és tristesa. Això és un punt de por i de respecte que quan ets petit sí que tens. És una de les emocions que sí que tens, que és la por. Quan ets petit tens por, doncs, que si la foscor, que si no sé què, no sé quantos... Crec que pots haver plorat més de por que de tristesa mirant una sèrie o una pel·li d'animació sent petit.
2: Vale.
3: Però no passa res.
1: Bueno, és un bon debat. Una altra sèrie, en aquest cas, és Mediterrània.

0: No l'hem tret del Rei León, eh, aquesta sintonia, ni d'una producció africana. Al contrari, estem parlant de la primera sèrie espanyola, d'aquest Això va en sèrie
1: d'avui. Que no es pot veure enlloc d'Espanya.
0: No,
2: no, però això és culpa de Mediaset, que és la propietària d'aquesta sèrie, la podia posar a mi tele i no l'ha posat.
0: Mediterráneo, 1999. José Mayuste, Ana Duato i Jesús Borrell, entre d'altres.
2: Ojo,
0: Ricardo és un home refinat i poc amant dels animals. Acaba de ser nomenat director d'un parc natural. Allí coneix Clara, una veterinària vocacional que dedica la seva vida a la defensa de la natura i el medi ambient. Si entre tots dos el xoc ideològic és inevitable, també ho serà l'atracció física. El xoc, és a dir, que xocaran segurament físicament. Altres personatges són Paco, el pare de la Blanca, un naturalista nouvingut d'Àfrica, amb el feiticeiro Kibu. Entenc que deu ser algun paper en cultura africana. Mm-hmm. Benvingut, que entenc que es devia dir bienvenido, o no sé com es devia dir.
2: Sí, però sí, bienvenido és un nom en castellà, sí senyor.
0: És encarregat del manteniment del parc i la seva dona, també d'unidor. Dori té una guingueta a la platja. Moltes coses, no?
1: Sí, sí, hi ha molta informació aquí.
0: Bueno.
1: El Jesús Bonilla és el que em penso que és.
2: És el de Los Serrano, el padrí. El padrí.
1: No hi ha un periodista d'aquestos del cor que es diu així?
2: Jesús Bonilla, pues ara no hi caic, però jo diria que no.
0: Hi ha aquell polític d'Astúries, de Santander.
1: Ai.
0: Ah, no, aquell era Revilla.
2: Ara, el de les anchoves, és veritat. Ostres, nois. Com estem avui,
0: Avui he rebut un Instagram que m'han dit, però una cosa, tu no pares de treballar? Llavors,
1: aquí
0: jo m'agafo en això, d'acord? A tots els oients que ens estan escoltant, estem cansats. I personalment estic cansat.
2: I queda molta temporada.
0: I tot costa molt, demano disculpes. Si estem pixant fora de test, demano disculpes.
1: Vinga, va, aquesta sèrie sí que crec que pràcticament tots l'hem vist,
2: sí.
1: Que és Rex, un policia diferente.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: coneguda teleserie austríaca que narra les aventures d'un gos pastor alemany anomenat Rex a les ordres de l'inspector Moser i dos comissaris de la brigada anticrim de Viena. Rex intentarà interceptar els criminals més buscats del país per obligar-los a complir la llei. Era bona sèrie, eh?
1: Sí.
2: Jo no la vaig veure.
1: Sèrie de pare i de iaio i de tieta, eh? I de tiet.
0: Sèrie de diumenge.
1: Sí?
0: Sèrie de diumenge tarda.
2: Al no haver-la vist, clar, jo em va sorprendre. Ara veig que és de la brigada anticrim de Viena. No sabia que era producció austríaca.
0: Jo doncs, tampoc.
2: Doncs probablement estiguem clar, parlant de la sèrie austríaca
1: probablement una de les més
2: internacionals
1: de
2: la història de l'Olivia
0: Austríaca. Sí,
1: també us dic.
0: Nord-americana.
1: També us, exacte. És que a veure quina versió ens va arribar aquí.
2: De fet, jo de primeres, perquè... quan vaig preparar això, de primeres vaig llegir australiana. Vaig pensar, vale, australiana sí. me pot quadrar una miqueta sí, sí, més sí, perquè sí. Han arribat més coses. Però després vaig pensar, ui, no, que això no és Austràlia, que és Àustria.
0: Sí, bé, sí.
2: De fet, ja guanyà som la següent, la que es va fer basada també una miqueta en això, que és la del 2019, que aquesta sí que es pot veure a Movistar Plus, que és Hudson and Rex. Aquesta ja és produïda a, no sé si és a Canadà o als Estats Units.
0: Vale, doncs escolti'm aquesta.
3: Puede que tu perro sea mono, un peluche, o incluso rápido, pero no es Rex.
4: ¿Este es el famoso Rex?
3: Sí, así es. Este dúo vuelve a resolver crímenes.
4: ¿Qué pasa, chico?
3: En la nueva serie de éxito.
4: Vamos a hacerlo por las buenas, ¿vale?
5: ¡Rex, vamos!
3: Pillando a los malos. De salto en salto.
4: Buen trabajo.
3: A perro ladrador no se le escapa ni uno. Hudson y Rex, estreno en exclusiva, el 6 de septiembre, en Calle 13.
0: Bueno.
1: ¿A qué os ha quedado claro de qué nave esta serie?
2: Un perro, a perro ladrador, digo, ¿eh? Sí. Como digo la frase feta, a perro ladrador no se le escapa a nadie.
1: Es que son uns vale. Artistes. Son uns artistes.
2: Aquesta s'estan fent encara, ¿eh? O sigui, encara
1: s'estan
2: fent. Sí, és 2019, actualitat.
0: Vale.
2: Movistar Plus, no sé quantes se'n poden veure, però es poden veure alguna de les temporades.
0: Perfecte. Un altre, en aquest cas del 2017, és Downward Dog.
6: I base my whole day on Nan's schedule. She's like, oh, 7 is the time for breakfast. I'm like, great. But then if it's actually like 7:30 or 8, I just don't feel very respected.
7: It's a big day today, Martin. Say good luck, Mama.
6: Every morning, I see her get in her car.
7: I love you, buddy.
6: I don't think Nan has any idea how packed my days are. 14 hours of sleep, flying my water, deliveries...
0: Martin és un gos que narra des del seu punt de vista la relació amb la seva propietària Nan, una millennial que té una feina força absorbent en una empresa d'aparadorisme de Nova York. Martin considera Nan la seva companya perfecta per a la seva vida canina i no dubta filosofar i fer les seves composicions de lloc sobre les coses que li passen a Nan, especialment pel que fa a la seva vida amorosa, on ocupa un lloc important. Jason, una mica en beneficis amb què Martin té una bona relació.
1: Aquesta és interessant de veure, eh? Com a mínim perquè, a veure, és una sèrie molt lleugereta. Eh? És una sèrie, la típica sèrie que te poses una mica per netejar la casa o per fer el dinar i aquestes
0: sèrie
1: coses.
0: Podcast.
1: Sí, però és interessant el tema, que no sé si s'havia fet gaire, com a mínim així, amb un públic més no tan adreçada a nens, de que el gos sigui el narrador de la sèrie, no? Sí, nosaltres veiem el que veu el gos amb la seva perspectiva.
2: De moment, tot animals masculins, eh?
1: Ojo!
0: No havia caigut en la perspectiva de gènere.
1: Molt interessant, això.
2: Les perspectives a dia d'avui haurien de mirar a veure si poden canviar això.
1: És que per aquí hauríem d'anar, eh?
2: Només són gossos mascles i animals mascles. No tenim, de moment, protagonistes femenins en el món animal.
0: Molt bé. A Disney Plus...
2: I crec que no n'hi ha, a pesar que hi penso.
0: No?
2: De les que he ficat no em sona.
0: 2021, socios y sabuesos.
8: ¿Quién te acribilla llamada?
9: Oh, mi madre.
10: Sí,
9: luego la llamo.
8: Que encima tu hijo no te dé ningún nieto. Te organizo una cita, tengo primas.
9: Sí, ya lo sé, son muy majas. Quizá cuando sea tu jefe.
11: ¡Buenas, Coti! Aquí tienes a Scott. Y su comida, correa, juguetes. Esta es su mascotita, el caballito.
9: ¿Qué quieres decirme con eso?
11: ¿Te ha llamado mamá?
12: Tu padre quería que te quedaras con Hutch. Lo rescató de una protectora de animales y decía que era casi como el Hutch original.
9: No puedo ocuparme de él. Estoy todo el día trabajando y todavía tengo que demostrar mi valía, mamá.
12: Vamos, acabarás encantado con él.
11: ¡Hutch,
9: no,
11: estás en
9: no,
11: tu casa!
9: ¡Hutch! ¡No, no, no! siéntate, para. Ven, ven aquí.
0: Sergi.
2: Em toca a mi?
0: Sí.
1: Ojo.
2: I quin estem?
1: Socios i Sabuesos Disney Plus.
0: Home, 2000... Estem al final de curs, ja, eh?
2: 2021, la sèrie Socis i Sabuesos. Socis sí que ho ha traduït, Sabuesos no. Segueix Scott Turner, un ambiciós i ordenat detectiu nord-americà que hereta Hutch. Hereta, entenc que és que...
1: Sí, hereda, que li toque, li toque perquè algú ha mort d'alguna
2: de la família. Ah, ostres, vale, clar. Un dogo, veieu, ja no és una. Un dogo de Bordeus babós i desobedient. Scott aviat descobreix que el gos... No, aquí no estic dient res ni ironia per
1: mig,
2: és una realitat, eh? El gos del seu pare difunt pot ser clau per resoldre un cas obert obligant-lo a conviure i treballar amb l'animal. Curiositat, el 1989, any que va néixer ma germà,
1: sí?
2: Tom Hanks va protagonitzar... Uau. Va protagonitzar la pel·lícula basada en el mateix gos.
0: En lo mateix, eh?
2: Però ja sabia, és que aquí... Ho havia ficat bé, pensava, si ho he tirat
1: en lo... En lo mateix.
2: En lo mateix.
1: Molt bé.
0: Una pregunta...
2: Sisplau.
0: Què vol dir sabuesos?
2: És com tu, si li diu als gossos,
1: busco,
2: no?
1: Busco, però és una mica... No és exactament... O sigui, és com una... A veure, ara t'ho buscaré.
0: És que, dir, per tota la meva ignorància en castellà... Però
1: dir que aquesta sèrie està protagonitzada per Josh Peck, que és un actor que jo recordo...
2: Peck por el culo.
1: Ja perquè no té K, és P-E-C-K, llavors aquí ens falta.
2: Ens falta la K, no.
1: De trobar. És Josh Peck, un dels protagonistes de la sèrie infantil de Nickelodeon, suposo coneguda per tots o per la gran majoria de la meva generació, Drake i Josh.
0: I jo ara mateix...
1: Jo espero no, això.
2: Sí, és que a mi també m'ha començat a donar aquestes referències i he pensat... Doncs
1: pues em fa gràcia, perquè Josh Peck fa molt de temps que no el veia enlloc, i a més vaig veure el tràiler i vaig dir, ui...
2: És com si us parlo d'un jugador de futbol i us dic, sí, que va jugar al Manchester o al no sé què, doncs us quedareu igual.
1: Bueno, però entenem que estem parlant d'un programa de sèries, no? Ens escolta un públic que mira sèries.
2: Spoiler, jo no les he vist totes les del món.
1: No, però per això ho dic, així los lanzo, l'ordago. Mira, un sabueso, és que estava buscant... Un sabueso és un gos... ho dic en castellà, perquè si no me faré el lío. És un perro de caza, generalmente grande y de orejas caídas, con un olfato prodigioso utilizado para rastrear presas. És a dir, per exemple, els gossos caçadors serien sabuesos, un chihuahua no seria un sabueso.
0: Vale. No ho havia sentit en ma vida. Molt bé.
2: Hi ha paraules castellanes més poc habituals que sabueso.
1: Sí.
0: Bueno, però no l'havia sentit. En fi, les altres no podem escoltar.
2: Oh, la de Chueco és una llàstima.
1: La de Chueco...
0: Dona una oportunitat.
2: Chueco, Chueco.
0: No,
2: bueno,
0: deixa'm dir. Què fem? Parem aquí...
2: Un, dos, tres...
0: I fem una altra secció amb el que quede.
1: I afegim les d'animació, també.
2: No.
0: Aquí no el fa, ja està tantes vegades.
2: Mira que fa anys que hi ets aquí, també.
0: Que mirarem a veure... Per una altra secció.
2: No, n'haurem d'afegir alguna o altra.
0: Bueno,
2: ja intentaré buscar-ne.
0: En trobarem alguna?
2: Si en trobem dos o tres, en farem una altra. Va.
1: Vinga, va.
2: Que ens ho han passat molt bé, eh?
0: Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Fins aquí l'Això avançaria l'Espai de Sèries 2 a Ulli de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. No és gens difícil reconèixer la veu de Barbra Streisand, una dona que ha guanyat els 11 premis de més prestigi que es poden guanyar en el món de l'espectacle. De fet, és l'única persona que els té tots, cosa, naturalment, que inclou l'Oscar, l'Emmy, el Tony, el Grammy i els Globus d'Or. I, a més, com a dona, va ser la primera a guanyar un Globus d'Or com a directora. Això va passar el 1984 per la pel·lícula Yentl, quan ella es va posar per primera vegada darrere la càmera. En un principi, però, Barbra Streisand volia ser actriu, que era la seva vocació, i va estudiar art dramàtic. Estudiava a l'Actors Studio de Nova York, la mateixa escola i al mateix temps que Dustin Hoffman, i per guanyar-se la vida, ella feia de cangur i ell de conserge. El debut com a actriu, Streisand el va fer com a protagonista femenina a Funny Girl, de William Wyler, al costat d'Omar Sharif, on cantava 12 de les 14 cançons de la banda sonora. I ves per on, va guanyar l'Oscar a la millor actriu en companyia de Katharine Hepburn, que el va rebre per la pel·lícula El lleó a l'hivern. De tota manera, la cançó que hem escoltat, Evergreen, no era de Funny Girl, sinó de Ha nascut una estrella, que la Streisand va interpretar al costat de Chris Christopherson, una seqüela. I aquí l'Acadèmia de Hollywood li va donar l'Oscar a la millor cançó. Escoltem-la ara en el tema principal d'una pel·lícula que va tenir un gran èxit, Tal com érem.

The Way We Were, tal com érem. El tema d'amor d'un film de Sidney Pollack, que no era res de l'altre món, però la química entre Barbra Streisand i Robert Redford va ser tan alta que el públic va omplir les sales. La veritat és que ella estava esplèndida i molt per damunt de Robert Redford. La filmografia de Barbra Streisand no és molt extensa. 19 pel·lícules en mig segle no és gaire. Però no pas perquè ella no volgués treballar, sinó per manca de contractes. El fet de no tenir una cara d'acord amb els paràmetres de Hollywood va estar un obstacle permanent en ella. Tot i això, de jove mai no es va voler operar el nas. Li recomanaven que ho fes. Li deien que els contractes arribarien i que tot seria diferent. Però va dir que no. I és gràcies a això que té un físic molt personal. L'any 1983, quan tenia 41 anys, va decidir fer un gir a la seva carrera i va debutar com a directora amb la pel·lícula Yentl sobre una noia que a principis del segle passat doncs estudia en secret el Talmud que està prohibit a les dones. I és un film molt personal, dic personal perquè no només el va dirigir, també el va escriure, el va interpretar, el va produir i, per si fos poc, també hi cantava. Des del cinema mut, cap dona no havia fet una cosa així. Aquesta és ara una cançó del musical de Broadway Cats. Segur que coneixeu la cançó, Memory.

Memory, una de les grans cançons de Barbra Streisand. Andrew Lloyd Webber va compondre la música i la lletra està basada en poemes del poeta nord-americà reconvertit en britànic T.S. Eliot. L'any 1998 es va fer una versió cinematogràfica britànica de Cats, força digna, i el 2019 se'n va fer una altra, també britànica, amb Judi Dench i Ian McKellen, dos actors formidables. Però, malgrat això, va resultar fallida. Pel que fa a la filmografia de Barbra Streisand, que sempre ha estat una actriu malaguanyada, perquè és molt bona, l'hem vist al costat de Walter Matthau a Hello, Dolly, al costat de Gene Kelly i a la pel·lícula... també aquesta, i al costat de Ryan O'Neill a la magnífica Què em passa, doctor, de Peter Bogdanovich. Al costat de Richard Dreyfuss en Nats, de Martin Reed, al costat de Nick Nolte a la pel·lícula El príncep de les marees, dirigida per ella mateixa, i al costat de Jeff Bridges a L'amor té dues cares, també dirigida per ella. Sobre el tema de la interpretació cinematogràfica, Barbra Streisand considera Marlon Brando el millor actor del món, i la seva actriu preferida és Meryl Streep. Pel que fa al terreny musical, us puc dir que Barbra Streisand és la cantant femenina més venuda del segle XX amb 70 milions de discos venuts. 70. Un cas únic. I en relació al seu vessant polític, Barbra Streisand és demòcrata, ecologista, té una fundació per a la defensa de causes humanitàries, va crear una càtedra d'estudis ambientals i l'any 2024 va fer campanya en favor de Kamala Harris contra Donald Trump. Ara, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut a Iman Tricky a les vies de so, l'escoltarem cantant una cançó, la cançó Woman in Love, Dona enamorada, escrita per Barry Gibb i Robin Gibb dels Bee Gees, que va tenir un èxit espectacular amb 2,5 milions de discos venuts. I és que el bagatge professional de Barbra Streisand és realment impressionant, perquè ha reeixit en tots els camps en què ha treballat, per bé que, com he dit, la seva primera vocació era ser actriu. Aquestes paraules són seves. Vaig acabar cantant perquè ningú no em volia com a actriu. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts una setmana més a l'ensèrie, aquesta marcada per l'estrena de l'adaptació a la petita pantalla de La Casa de los Espíritus. Però hi ha altres estrenes i les repassem tot seguit.
4: Los saturnianos positivos entran al periodo de gran calamidad durante 3 años. Muy bien. Que te irás al infierno.
3: I ho fem començant des d'aquest dilluns. A Netflix hi trobem Te irás al infierno.
5: Seré yo quien escriba la historia de la vida de esta mujer.
3: La sèrie segueix una estrella de la televisió i el món editorial que es veu immersa en uns rumors d'estafes espirituals i vincles criminals. Des d'aquest dimarts a Movistar hi arriba Kabul.
6: General Hassan is unreachable. He saved my life. We need to get him out.
3: Estem davant d'un drama polític coral de 6 episodis ambientat en els 15 dies que van seguir la presa de Kabul pels talibans l'agost de 2021. A través d'una família afgana perseguida i de diplomàtics i militars europeus atrapats en l'evacuació, la sèrie converteix un esdeveniment geopolític recent en un drama humà.
7: Tranquilo, está todo bien.
8: Esa es Vicky, ¿te acordás?
9: Hola.
10: Me detesta. Te parezco aburrida, pesada. ¿Dónde bancas, nene?
11: ¿Vos tenés ganas de quedarte con ellos?
10: Que se vaya con Nora.
12: Devuélveselo.
3: Des de dimecres a Netflix hi trobem la quarta i última temporada de Envidiosa.
13: No me quiero separar. ¿Por qué te separarías?
14: Porque todos se separan.
15: No estamos bien con Lenny.
3: S'acomiada aquesta sèrie que segueix una dona que entra en crisi després que la seva parella l'abandoni mentre observa com totes les seves amigues es casen i ella busca reconstruir la seva vida sentimental.
16: Soy Tom Lofty.
17: Encantado, Tom. Arthur.
16: ¿Te apetece tomar un café?
17: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
16: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
3: També des d'aquest dimecres a Apple TV s'hi estrena La maldición de Widow's Bay.
16: Arthur, estos... pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador.
3: L'acció ens situa en un pintoresc poble en una illa a 40 milles de la costa de Nova Anglaterra. L'alcalde està desesperat per reviure una comunitat degradada. No hi ha wifi, la cobertura mòbil és irregular i ha d'enfrontar-se a habitants supersticiosos que creuen que l'illa està maleïda.
18: Desde muy pequeña mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos a anotar la vida para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
3: A Amazon, l'estrena de la setmana, aquest dimecres, també, La Casa de los Espíritus.
19: Clara, especial. ¿Cómo es especial?
20: Mover cosas con la mente.
19: Para decirte gracias.
3: Basada en la novel·la d'Isabel Allende, aclamada internacionalment, La Casa de los Espíritus és una saga familiar de 8 episodis que comprèn un primer període de mig segle centrat en 3 generacions de dones.
21: Solo digo que deberíamos respetarnos más a nosotras mismas. Nosotras deberíamos tener los mismos derechos que ellos.
22: No se lo voy a permitir.
3: Elles són la Clara, la Blanca i l'Alba, que viuen en un país conservador de Sud-amèrica, sotmès a la lluita de classes, l'agitació política i la màgia.
23: Oh my God, have you seen her nails? They're actually good. Who did those? Maybe you could ask
24: him to do my nails. I hope.
3: Des d'aquest dijous, a HBO Max s'hi estrena I entonces huyes.
25: I wanted your room to feel special.
3: Quan una noia de 18 anys visita el seu pare, amb qui no es parla, li deixa un cadàver entre les mans. Tant ella com les seves millors amigues fugen per tota Europa a la recerca de la seva mare, de la que fa temps que no en saben res. Pel camí s'enfrontaran a la manca de diners i a un embaràs inoportú, però el perill més important provindrà d'un oncle que resulta ser el gàngster més temut de Rotterdam.
7: Regina siempre me dice que me preocupo demasiado por ti. ¿Por qué no vuelves conmigo? Podría sernos útil en el equipo.
3: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem El fuego de la venganza.
8: Lo he perdido todo. A mi familia. Mi hogar.
3: Nova adaptació del famós llibre i pel·lícula d'acció que en el seu dia va protagonitzar Denzel Washington. Un agent de les forces especials busca un nou començament després de patir el síndrome d'estrès postraumàtic.
7: Tú te pareces mucho a mí.
8: ¿Quién me queda?
3: En aquest context, se li encarregarà la missió més complicada de tota la seva carrera.
9: El juízo final. La història del bé i del mal.
3: Aquest divendres a Disney Plus hi arriba la sisena temporada de Impuros.
7: Tienes que prepararte para la guerra.
3: La sèrie ens situa a Rio de Janeiro a finals dels 90. En aquesta sisena temporada continua la trama d'un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim.
7: Por el futuro, Eliseo.
3: No ens movem de Disney perquè també aquest divendres hi arriba la quarta temporada de L'Encargado.
7: Eliseo.
12: Señor presidente.
7: No sabes lo bien que me vendría un perfil como el tuyo acá.
3: En aquesta nova entrega, el protagonista es converteix en la persona més influent del país, però una conspiració encapçalada pel seu històric rival amenaça a emportar-lo a la ruïna.
7: La idea central seria erradicar Eliseo del edificio. Te lo van a poner.
12: ¿Perdón?
14: Se impuso una orden de restricción perimetral.
12: No me pueden negar la entrada a mi domicilio.
14: Le voy a pedir que se retire.
3: El duel entre els dos creuarà tota mena de límits.
24: Tenemos que volver a Sektigar.
26: ¿Por qué? ¿Ha muerto nuestro padre? Si quieres encender la pira, tú mismo.
24: Es Gudia.
3: I finalment, també aquest divendres, a Netflix s'estrena Gloria.
27: El club de boxeo Ariana no es un simple club de boxeo. Es una fábrica que no para de crear campeones.
3: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre s'enfronten al complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per The Madison, una proposta de Taylor Sheridan, sí, el de Yellowstone, que ja podeu trobar completa a Sky Showtime.
28: You know, at night, the bull elk come down to the river and bugle.
3: Com a Yellowstone i tantes altres produccions del director, tornem a situar l'acció a Montana, però en aquesta ocasió presentant-nos la dualitat entre una gran ciutat com Nova York, en concret Manhattan, i l'imponent vall del riu Madison.
29: Like a movie, we can play it over and over.
3: Però tot i que aquesta lluita interna entre ciutat i naturalesa està sempre present en aquesta sèrie, no és el quid central de la ficció. El punt de partida de The Madison és el dol, tots els seus processos i com es gestionen.
29: Not the same, though, as a real hug.
3: La sinopsi ens diu que a The Madison, una dona, interpretada magníficament per Michelle Pfeiffer, ha d'afrontar una important pèrdua que fa que trontolli tota la seva vida i les seves creences.
30: The worry is what you do next.
31: I know you are hurting. We are all hurting.
3: The Madison és una profunda història d'amor narrada a través d'un drama familiar molt personal sobre la resiliència i la transformació. És, en definitiva, l'obra més íntima de Sheridan, emesa fins ara. I ara sí, anem a parlar dels punts forts d'aquesta ficció i també de les seves febleses. Sens dubte, el principal puntal de la sèrie és precisament la interpretació de Michelle Pfeiffer. Per si algú dubtava que Sheridan fos capaç de construir un personatge femení amb la fortalesa i la intensitat dels seus protagonistes masculins, aquí arriba la premiada actriu per desmentir-ho. Pfeiffer ofereix a The Madison un paper inoblidable. És una mare de família que intenta mantenir-la unida després d'un desastre familiar. I això, que és el punt fort de la ficció, ens porta al punt més feble. La resta de personatges d'aquest drama, especialment el de les filles, en ocasions en resulten massa caricaturitzats i en ocasions molestos.
29: Mine is not a family designed to withstand tragedy.
3: Per sort, però, la trama de Pfeiffer, a qui acompanya en el cartell que Russell i Matthew Fox, aconsegueix imposar-se. The Madison s'allunya de l'acció i les disputes de terres, típiques de les propostes de Sheridan, per centrar-se aquí en un to molt més introspectiu i melodramàtic que funciona, tant que ja hi ha rodada una segona temporada i confirmada una tercera. Com en la resta de produccions del director, la fotografia és impecable. En la resta del repartiment hi trobem també Bo Garrett, El Chapman, Patrick J. Adams, Ben Schnetzer o Kevin Zegers. En definitiva, és una bona proposta pels amants del drama, no recomanable, això sí, pels qui esperin trobar els conflictes de Yellowstone. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment d'una de les interpretacions més potents de Michelle Pfeiffer en aquesta trama.
0: ¿Cómo te sientes al respecto?
1: ¿Cómo crees que me siento?
0: No lo sé, por eso te pregunto.
1: Oh, el gran neurólogo de Harvard no lo sabe.
0: Tienes que decírmelo.
1: ¿Lo necesitas?
0: No. Tú sí.
1: Que te den.
0: ¿Cómo te sientes, Stacy?
1: ¡Que te den!
0: Eso ya lo has dicho.
1: Vale, pues lo digo otra vez. ¡Que te den!
0: Dime cómo te sientes, Stacy.
1: Aterrorizada. Cuando termine, todo el mundo se despedirá. Y luego seguirá con su vida, todos menos yo. Y nunca podré despedirme porque está metido aquí dentro. Y solíamos bromear sobre ello. Bromeábamos sobre carreras en sillas de ruedas en la residencia. Y yo pensaba que cuando llegara nuestro momento nos abrazaríamos el uno al otro y cerraríamos los ojos y eso sería todo.
0: Y ahora se ha ido.
1: Se ha ido, sí, se ha ido. Se ha ido.
0: Y tú estás aquí. Y estás sana. Y aún te queda una vida por vivir. Y ese no era el plan.
1: No. Ese no era el plan.
0: ¿Y tienes miedo?
1: Sí, mucho. Sí, y sola. Solo ha pasado una semana y me siento tan sola, joder. Nunca me había sentido tan sola.
0: No debería hacer esto. Es increíblemente inapropiado. Pero también el chupito doble de tequila. Y es lo que necesitas. Saber que no estás sola.
1: ¿A cuántas mujeres te has follado con esa frase? Porque eres un terapeuta pésimo.
0: Lo sé.

0: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: És dimarts, dia 1 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem dels actes de la Festa Major. Parlarem del dispositiu de seguretat que hi ha prevista per aquests 4 dies de festa. Escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Girbet i també del cap de la policia local Jordi Català. Avui també anirem repassant els diferents actes d'aquesta Festa Major i ho farem en aquesta ocasió amb Andreu Mitjans, el regidor de Cultura, i amb el tècnic de Cultura Ferran Campmany. Parlarem amb l'autor del cartell de la Festa Major, Joaco Palomar. Ens parlarà del significat d'aquest cartell. I aquestes i altres informacions sobre la Festa Major. També parlarem de les actuacions musicals. Avui entrevista amb Brian O'Neill, el líder dels Golden Grahams, que actuarà aquest dissabte a l'Ermita Rock conjuntament amb el grup d'Obús. Aquestes i altres notícies referents a la Festa Major són les que destacarem avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
2: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
2: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
2: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
3: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda de d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia, i és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això...

0: s'han de cobrir fins ara, doncs això aportarà major seguretat als, a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, d'incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Orell, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
0: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat?
0: Sí.
1: En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
0: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
0: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
0: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
2: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
3: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: I tot seguit parlem dels actes de la Festa Major 2026 a Sant Andreu de la Barca. Cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats, i amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campany. Molt bon dia als dos.
4: Molt bon dia.
2: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita, i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
4: Doncs amb molta il·lusió, i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
2: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
4: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió, doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
2: Qui s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
4: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs ple d'activitats per totes les edats també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert. O en aquest... Sí, sí.

0: tothom pugui participar-hi.
1: Com tota festa major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
0: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió, clar, l'any 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular, i clar, tots aquests 100 anys han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, sí, un plaer que l'entitat del casino pugui fer el pregó aquest any.
1: Una entitat, aquest any, que es commemora el centenari del casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
0: Ah, exacte, sí, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
1: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la festa major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac, dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castells de la Droga.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major Petita, i des que es va començar a fer la Festa Major Petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castells de la Droc.
1: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana, en el Parc Central, hi haurà activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que comptem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que, degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys, es va deixar de fer. Doncs aquest any, en el Parc Central, tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0-3 anys que també puguin estar allà remullant-se mentre esperem l'espuma.
1: També tindrem actuacions,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Diferents espectacles familiars.
2: És el que deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge, deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo, hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache, i el dilluns tenim el Lil d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
1: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí, i a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
1: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
0: Sí, sí, comencem forts el divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes, perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem doncs que ens faci un bon inici de festa major.
1: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
0: Sí, també en marxa i continuar després la Chenoa, doncs que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
1: I si algú vol continuar, sempre hi ha la festa de la Clota a partir de la una de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Kiss Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
0: Sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada ens estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal a tota Espanya, doncs clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'ermita, doncs poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
1: Amb un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fittipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
0: Sí, la veritat és que això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
1: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte, el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc doncs va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
1: Tenim la Gingana Nocturna 31a edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
1: nosaltres
2: tema...
1: Nosaltres d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
1: I tu has estat molts anys organitzant
2: sí,
1: també
2: sí,
1: la Gingana
2: sí,
1: Nocturna.
2: Sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba doncs quan comença la gincama, no? Però sí, és una com dius tu, és un acte tradicional amb els a part del correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran perquè és la trobada de l'ètnia i és la trobadeta de l'ètnia. Va, llavors el que venen l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Eina és una gegantona, no és un gegant. I els gegants doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
1: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'ètnia. També hi haurà les matinades que també organitza l'agrupació cultural d'Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional nostre, tenim les matinades, tenim...
0: Sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge, després de la missa. També tenim... no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la festa major, que mai es parla poquet, que és el torneig de Carcassonne, i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre el dissabte, durant tot el dissabte hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de festa major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la festa major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la festa major, a celebrar aquesta festa major, a sortir al carrer i a celebrar aquests quatre dies.
1: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la dotzena edició del torneig de Carcassonne i la setena del torneig de Carcassonne Júnior, dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja dic, que es volquen a la festa major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la festa major de Sant Andreu.
1: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14a edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14a edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning del cap de setmana.
0: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
1: Exacte. I acabarà la festa major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
0: Sí, acabarem doncs dilluns a 10:45 a la Constitució amb l'espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta festa major tan participativa.
1: No em volia oblidar de que la festa major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia. Serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
0: ja
1: després
0: engeguem,
1: ràpidament ja cap a la plaça en Sant Claver i ja donat per inici la Festa Major 2026.
0: Sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tot el cap de setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, l'Escala Caixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
1: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Vent Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns doncs cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural doncs molt interessant, doncs anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
0: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes així una o dues activitats.
1: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem doncs xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
0: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que Sandri ens agrada molt la festa. I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la festa major petita que ja està consolidada, també doncs, des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem, mirar de, és un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts, molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, sí, mirem de tenir doncs, totes les facetes cobertes.
1: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona festa major.
0: Bona festa major. Us espereu a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
1: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona festa major i a mirar el programa i començar ja, ja a marcar activitats.
2: Sí, sí, hem volgut dir...
1: Vosaltres no, perquè ja es teniu totes sí, marcades.
0: Totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
1: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups de d'autors locals que fa la, fan el xiringuito del club de futbol,
0: les caipirinyes
2: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
1: el divendres que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: De l'Ermita Rock, que és, com deies tu, acabem ampliant no, les activitats perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà doncs, la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí. Sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona festa major a tothom, i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
1: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: I el cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca és obra de l'artista Joaco Palomar. Tot seguit, parlem amb ell sobre el significat d'aquest cartell.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble clar, amb els cartells i tal, va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meua visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que... Lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dic, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major, vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'ha agradat fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent, modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt, com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també, però per aquesta part, per la part de que, encara jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa serà una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: A l'Infosap t'expliquem les notícies.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'ha acabat d'obrir aquí una finestra d'allò tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta Festa Major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, en converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà el Sobrevis unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada. I això, si passarem bé, si al final res, aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, si algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de far un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufet. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer un altre, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense el mòbil, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de, bueno, i tornar-ho, que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos vas,
1: sí,
0: venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafat moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, he tingut molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... bueno, fem vius i després banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria la hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja sabem, ja se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí. Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Els ous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
2: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels ous de drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
2: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
2: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els ous de drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Tota la informació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca la trobareu a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la 98.0 de l'FM, com també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I què fem junts?
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, Noia Divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal com éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis, quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals. Hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil, i cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous i els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs també molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh? Perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes. Encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983. Era dels New Order. I es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take On Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Mon Ompli, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó, Barcelona, en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busquer, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània és recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

0: must be an ending to it all.
1: Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrer de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo and Johnny. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. It's my party and I'll cry if I want to. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Si t'has trobat en una circumstància semblant. No.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament, és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients, de ràdio, perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

No t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo, ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Balcó.

0: Late in the evening, al final de la tarda, 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys, havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Mercè, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records.

directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh, John.

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, Obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'Obladí, Obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquesta és que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
1: Don't worry. No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.

0: be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
0: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
0: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la terra ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
2: Hola amigos de Cadena 13,
3: somos Soul Sister, gracias por vuestro apoyo.
2: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
4: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Royal. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles, em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida. Si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. On the Beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú.

0: Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor. Amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

I Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Tertúlia Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I avui, al Via Directa d'estiu, volem recordar la celebració del Dia de l'Orgull, un acte que es va celebrar a Sant Andreu de la Barca el dissabte 4 de juliol. Sant Andreu de la Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull, una rua, el manifest de l'associació transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del Mercat Setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany va anar a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu, organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Ai Tormenta, Chloe Vito, Clover Beach, L'Escàndalo i Petita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Ai Tormenta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
2: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
3: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
4: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
3: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
5: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau, és l'únic que demanem.
6: Com d'important és fer xarxa.
7: La cosa més, com era? Ai, se me quise olvidar. The only thing more powerful than hate is love.
1: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
8: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs, reivindicativa, però també festiva.
1: Malgrat la calor, no?, intensa d'avui també, la gent finalment s'ha animat.
4: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que malgrat la calor doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i sobretot que reivindiqui allò que cregui convenient.
1: Avui en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca, per tant, tot un complert, no?, el dia d'avui.
4: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
1: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
9: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició, i tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
1: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
10: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
1: És tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull, i seguir reivindicant un any més.
4: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
1: Finalment, un missatge, quin missatge donaríeu?
10: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant, i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
4: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
9: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
1: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
11: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè clar, som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
1: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
12: Sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat, que és existent.
1: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
12: Molt, molt intensos todos.
1: Gorka, continua treballant, no?
13: Hay que seguir trabajando y duro, y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
1: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, avui? Amb el manifesto ho heu comentat, això.
13: Sí.
12: Hem comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
1: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'Esplanada?
14: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
1: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
14: I tant. Jo em sento molt recolzada en aquesta família, perquè som una família, de debò.
1: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no? Que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
15: Luca.
1: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
15: Espera, lo voy a decir en castellano, pero...
1: Ah, sí.
15: Al principio pensaba que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
1: I del

0: anys i que ens ha costat aconseguir, ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè són, la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
1: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
2: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar, una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
3: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzant el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca de Guastoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats com el Centre Cultural Andaluz, els Gegants, també, en aquest cas, també la Colla dels Castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç, conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat, amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços, és una implicació molt, molt gran, no?, que les entitats s'impliquin també.
2: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com dèiem, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central, i jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res d'ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i hi serem sempre, i per tant crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
3: Fins i tot des de l'Associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
2: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al reste del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
1: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
4: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els Castellers de la Droc, l'Esple Pingüí i l'entitat transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
3: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
4: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han bolcat amb aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats, doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions, i avui, doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'agrupació de joves, que un any més, doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
1: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'Orgull. Un

0: Mucho color, a pesar de la calor terrible que hace, una vez más, San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
1: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
0: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el Splay, la Transversal, y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es pues eso, dar, dinamizar toda la actividad.
1: Continuar reivindicando, ¿no?
0: Por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera, y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
1: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
2: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca doncs ens reunim, compartim una estona i una festa també, doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
1: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'associació Transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la DROC, a més de l'Esplai Pingüí, un acte organitzat per l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
3: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem Transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
4: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
5: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
6: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
7: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
8: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia que esté empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
9: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer el grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
10: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i els nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGBTIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
11: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans. Ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones velen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
12: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola Bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.
3: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
7: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
13: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
12: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fills i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
1: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva Desviars, una exposició d'art LGTBIQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca. Recordant el Via Directe d'estiu, algun dels millors moments d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu. I a continuació escoltarem l'entrevista que manteníem amb Frank López i el Víctor Leal, parella i jugadors del equip de genuïns de Sant Andreu de la Barca, que van protagonitzar també a l'entrevista de Ràdio Sant Andreu un emotiu testimoni sobre la diversitat afectiva, la neurodivergència i els valors que l'esport pot transmetre a la societat. Una entrevista que vam realitzar el passat 22 de juny.
14: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I a continuació, en aquesta Via Directa d'estiu, recordem l'entrevista de l'Espai de Regidors amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra.

0: A l'espai de regidors comentem la vessant professional i política dels regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra. És regidora de FEM Sant Andreu a l'Ajuntament des de l'any 2023. S'ocupa les regidories d'Educació, Infants i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i regidora adscrita a Cultura. Compta amb una trajectòria professional vinculada al món de la docència i ha format part també de diferents entitats de Sant Andreu de la Barca. Avui conversarem, com dèiem, de la seva vessant professional i també política. Anna Serra, benvinguda a l'Espai de Regidors.
1: Hola, Jordi, moltes gràcies per convidar-me.
0: Preparada per aquesta entrevista?
1: Sí, va, sí.
0: Dèiem que compta amb una trajectòria professional dedicada a la docència. Podem dir que és una professió molt vocacional, no?
1: Totalment, totalment. Les persones que es dediquen... que ens dediquem a l'educació, sigui d'una manera o d'una altra, sempre hi ha alguna cosa en comú, i és la passió que sentim per tot el procés educatiu, que pot ser des de moltes mirades. Jo, per exemple, he fet un recorregut molt ampli i he estat des de monitora de menjador, monitora d'esplai, vetlladora, mestra, ara regidora, i sempre vinculat al món educatiu. Per tant, com et deia, compartim aquesta mirada i aquest amor per l'educació i el desenvolupament, però cadascú des del seu espai.
0: Diem que la professió de la docència és molt vocacional, no?
1: Total, és que si no és vocacional, hi hauria moltíssims moments, molts, en els que renunciaries, perquè és tan complicat. Avui dia la docència és complicadíssima. Acompanyar un infant avui dia és molt difícil. La societat ha canviat i canvia constantment, i per tant has d'estar en constant, tu també, canvi i constant moviment, i sempre formació continuada per poder atendre aquest alumnat, aquests infants, aquests joves, de la manera millor.
0: Quan va tenir clar que es volia dedicar a la docència?
1: Doncs mira, ja de petita, superat el moment, vull ser veterinari, vull ser astronauta, sí que va començar una mica a encarrilar-se aquesta idea de dedicar-me a l'educació, de ser mestra. Jo, a més, a casa som una família mitjana, bueno, ara ja es considera gran, no? Som tres germans, la meva germana té una discapacitat, i jo suposo que va arribar un moment que jo vaig fer un punt d'inflexió i jo volia també col·laborar, posar el meu granet de sorra. No sempre he volgut treballar amb infants amb discapacitat, també perquè em tocava de prop i no sabia fins a quin punt podia estar preparada, però al final, doncs mira, vaig fer la carrera de mestra d'educació primària i després em vaig acabar especialitzant en l'atenció a la diversitat.
0: Per tant, quan era petita ja jugava a fer de mestra?
1: Jo sí, jo tenia allà totes les meves nines i ninos allà col·locats i anar explicant tot.
0: La política també ho és, de vocacional?
1: També.
0: O la política local, en aquest cas?
1: Sí, sí, sí, també ho és, també ho ha de ser. Fixa't que fa molts anys que sempre bromejàvem, entre broma i no, amb els amics, no? De dir, és que ens hauríem de posar, i per al final tu el que vols és millorar la teva ciutat. Si tu t'estimes el lloc on vius, t'estimes el teu entorn, t'estimes les entitats, que també és una part important de la meva vida, i, bueno, suposo que sents aquesta necessitat una mica de posar-te, primer intentes en segona posició, no? De veure si aportant una mica pots millorar alguna cosa, però quan veus que hi ha una resistència, el que has de fer és posar-t'hi tu, si vols accedir a aquest canvi, i va ser el cas. He de dir que a mi em va costar, vaig ser de les últimes en...
0: Ara és la pregunta que va ara, no? Com i quan va decidir entrar en política? Comenta ara, no?, que el fet amb els amics i amigues, no?, pensant, doncs, potser algun dia ens ho haurem de posar, però què va passar aquell any 2023 perquè formés part d'una candidatura que era la de FEM Sant Andreu?
1: Doncs jo he de dir que estic...
0: Qui la va convèncer en entrar en política?
1: Jo estic on soc gràcies a la UNICE, que la UNICE em va venir a buscar moltíssimes vegades i jo tenia molts dubtes. Jo tenia clar que podia participar, que em podia involucrar, però no sabia si m'acabava de veure com a candidata a ser regidora, perquè a mi m'agrada molt la meva feina. Jo en aquell moment era mestra, jo estava en una tutoria de primer de primària, I malgrat tot el que dèiem de les dificultats, del que suposa avui dia ser docent, a mi m'agrada molt la meva feina, m'apassiona. I jo deia, ostres, ara, de quina manera podré jo contribuir a l'educació des de una altra mirada que jo desconeixia en aquell moment, que ben bé en què consistia i tal. Però és veritat que la UNICE també és molt insistent i vam estar parlant moltes vegades i a base de també ella pica pedra i de jo engrescar-me a poc, doncs mira, gràcies a ella i a tot l'equip de FEM Sant Andreu, encapçalat pel Marc, doncs avui sóc aquí i podem encapçalar també millores educatives a la ciutat.
0: Per què va decidir-se per FEM Sant Andreu?
1: Perquè tenia un projecte molt bo, elaborat per moltes persones diverses, persones que venien, bueno, que tenien molts colors polítics realment, però que estaven desencantades amb el que hi havia a la ciutat. I quan això passa, es crea una arma molt poderosa, que és una xarxa de persones, com deia, molt diferents, de gustos i d'opinions molt diverses, que vam crear un projecte comú per millorar el lloc on vivim. I penso que això va ser el que a mi em va fer decidir de dir, vinga, és ara, ara és el moment. Hi ha persones molt potents, persones que tenien moltes ganes de millorar la ciutat. Ja no dic d'entrar o no entrar, perquè al final penso que això també acaba sent secundari. I el projecte, com deia, molt elaborat, molt divers, i va ser el moment, clarament.
0: S'imaginava vostè en aquella campanya, o quan es va presentar aquell mes d'abril del 2023, la candidatura, que es va fer una presentació en el Teatre Núria Espert, en aquell moment es pensava de que finalment seria regidora?
1: Ni de lluny pensava que jo havia d'entrar, perquè a més jo estava bastant allunyada dels primers números. Per tant, pensava, bueno, no, anem aquí, col·laborarem en tot el que puguem i som-hi. I sí que és veritat que a mesura que anava passant els dies i les setmanes, allà s'estava coent alguna cosa, s'estava coent molta gent que s'apropava, molts ànims, molt de suport, actes que fèiem, que pensàvem, ostres, no? Que feien una mica de vertigen, anem a fer un acte al teatre i anem a explicar totes les nostres il·lusions i tot el que volem fer. I de sobte omplim un teatre a Núria Espert i allò per nosaltres va ser com, ostres, que el canvi no arribarà, que és que el canvi ja ha començat. I va ser allà que vam dir, pues mira, potser sí que és possible.
0: Vostè anava número 8 a la candidatura.
1: Uh-huh. Sí, sí, jo pensava que... Jo no... Vaja, no sé, veníem de tenir 6 regidors i contentíssims. Però efectivament, doncs va passar. La gent volia un canvi i nosaltres els primers que el volíem.
0: A més, després, quan es va presentar el Cartí Pas, Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i a més, regidora adscrita a Cultura. El fet de ser regidora d'Educació, Infància i Famílies, tenint en compte la seva vessant, doncs, com a docent, perquè a vegades no passa això, no? Han hagut mestres... docents que han estat regidors i no han ocupat precisament la regidoria d'educació, no?
1: Sí, jo sóc plenament conscient que per ser regidor no és obligatori, evidentment, conèixer o haver treballat, estudiat, format en l'àmbit en el que tu seràs regidor, però és veritat que això és un gran avantatge. És un gran avantatge quan tu arribes a un lloc i has d'anar a una escola, has d'anar a un consell escolar, has de planificar millores educatives i tu vens del món educatiu. Això és un gran pas. És un gran pas que Sant Andreu no tenia des de no sé ni remuntar-me a quin any. Per tant, la primera cosa que vam pensar va ser, ostres, jo necessito aquesta regidoria, ha de ser meva, perquè penso que tenim molt a fer. En matèria educativa, Sant Andreu estava a les antípodes de... Bueno, hi havia molt poc i volíem començar a construir. I també era una gran responsabilitat, no?, començar a construir sobre un terreny pràcticament buit.
0: Què és la política per vostè, o com hauria de ser la política?
1: Per mi la política hauria de ser... ha de ser transparent. És transparent, és propera, molt propera. i penso que això ho estem fent, que la gent, que els veïns i veïnes no ens vegin com una cosa llunyana i poc accessible, sinó tot el contrari, que ens vegin pel carrer, que ens parin, que nosaltres puguem fer la nostra oficina també a l'abast, que ens puguin escriure. Jo tinc el telèfon, que m'és igual l'hora que m'escriguin, i sempre procuro contestar. Ara que sóc mare, és veritat que depèn quines hores se'm complica, però sí que intento sempre donar resposta a tothom. Si em truquen, si m'envies un WhatsApp, si em fan un correu electrònic o em venen a veure a l'Ajuntament. El més important és, de la política, és ser propers i escoltar el que la gent necessita.
0: Hi ha algun polític o líder que hagi estat una font d'inspiració tant a nivell professional com personal? Polític o política, evidentment, eh?
1: Doncs mira, jo no me n'aniré molt lluny. Vull dir, no me n'aniré molt lluny i em quedaré aquí a Sant Andreu de la Barca. I jo crec que com la UNICE, per exemple, per mi és un referent. És un referent, és una persona que té una regidoria molt complicada, que sí que ve de l'entorn educatiu i per tant ara també des de serveis socials, i ella doncs haver estat vetlladora també la fa connectar molt amb tot el tema de la inclusió. Ella ha fet molta formació, però s'està formant a dia d'avui també en integració social, en treball social. I, ostres, en educació social penso que està fent la carrera, exactament. I penso que això és tan important, a l'arribar a un lloc i ser conscient que tu, doncs, potser et falten estratègies o et falta alguna cosa, però l'aconseguiràs. I ella ho està fent. I per mi això és tan important, és vital. La formació continuada per mi és vital. I per tant, això en un polític penso que es veu tan poc que de veritat que penso que per mi la UNICE és una inspiració i és un referent.
0: Va passar aquesta temporada per l'espai de regidors, per tant vam conèixer també la seva trajectòria política i també la seva trajectòria doncs, més personal. No sé si hem parlat abans de fer aquesta entrevista o li he donat alguna pista.
1: No hem parlat.
0: Hi ha preguntes que són d'examen, que sí. Sempre les fem aquí en l'espai de regidors, com que és la política o també el tema de referents polítics on com va entrar en política. Hi ha d'altres que aquestes entrevistes, evidentment, busquem doncs, aquesta part personal. Com hem dit abans, Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, una vida professional dedicada a la docència. De quina etapa?
1: Primària.
0: De primària.
1: De 6 a 12 anys.
0: Suposo que valora l'etapa com a professora molt bona, no?
1: Sí, boníssima. A més, jo he estat tant tutora de primer de primària com de sisè. Vull dir que... I són dues feines diferents. Totalment diferents. Vull dir, en una ja tens un alumnat molt més autònom, que els conflictes que es poden generar o les preocupacions són unes, molt concretes, i a més tipus social, d'acceptació, de desenvolupament personal, i després tens uns alumnes de primer de primària que acaben d'arribar d'ahir 5, totalment verds encara, no? I és com, ai, no? Que acompanya'ls perquè puguin créixer, perquè puguin fer-ho feliços, perquè arriba un moment molt important, que és l'aprenentatge lector, la lectoescriptura, i per tant, ostres, és un moment molt, molt important i molt tendre. I per tant, són per mi dues feines amb necessitats totalment diferents.
0: I tornarà a fer de professora?
1: Segur.

0: quan tu doncs, ets al cap d'un negoci. Però a casa meva sempre s'ha fet això, i el meu avi, aleshores amb la Montserratina, que ja ho va iniciar, i mons pares, doncs, els dos amb el, ara amb el Serra Alba, en aquest cas, doncs també ho fan així.
1: Quan li va dir la decisió de jo és que em vull dedicar a una altra cosa?
0: Bueno, ja ho sap, jo crec que ja ho tenien clar, tot i que jo havia treballat el negoci quan encara tenien el Condis, i de ben joveneta, als estius, allà, bueno, pues ves i així et guanyes uns dinerons a l'estiu i ajudes a fer pues, a la caixa o a la tasca de reponedor, no? I jo allà, pues vinga, bé. I la veritat que bé, super. Però no, jo com deia, jo ja tenia clares les meves idees. Jo sóc molt tossuda, és veritat que ho sóc, parlo bo i parlo dolent, sóc molt tossuda, i per tant jo tenia molt clar que allò era una cosa temporal, i que jo volia estudiar magisteri i que jo volia ser mestra.
1: Quin missatge li donaria ara als seus pares si escolten aquesta entrevista, la Loli i el Jaume?
0: Doncs que els admiro molt i que són un referent per mi, que són un referent, i que tant de bo que el temps que els hi queda de treballar, que espero que sigui poc, doncs que l'acabin de gaudir i que realment doncs, tenen els fruits avui de tot el que han anat sembrant durant tota la vida.
1: Parlàvem abans també de les diferents associacions, no? On ha format part de l'Esplai Pingüí, la Colla de Diables, on va exercir el càrrec de presidenta, els Castellers de la Droc, l'Agrupació Jove, el Motoclub Sant Andreu, això també per herència familiar, o pel pare, pel Jaume Serra. Quin bagatge li ha portat pertànyer a aquestes entitats? O sigui, tothom hauria de pertànyer en algun moment de la seva vida a dedicar-li un temps a una entitat, no?
0: Jo crec que sí, que hauria de ser... Bueno, és la cosa més recomanada que jo puc fer a les famílies i a tots els joves i a totes les persones adultes que s'associïn. Jo, quan estava fent magisteri, quan jo estava fent educació primària, jo me n'adonava que tota l'experiència i bagatge que a mi m'estava donant l'Esplai Pingüí, que mentre jo estava fent la carrera, jo estava treballant i fent de voluntària també dissabtes amb el grup de joves, jo me n'adonava que la Uni no em podria donar mai totes les vivències que jo m'estava emportant d'aquella entitat, que a mi m'ha fet créixer i aprendre moltíssim, moltíssim, per totes les experiències que hem viscut, per totes, bueno, tots els inconvenients que ens han pogut anar venint i que hem hagut d'anar solventant, els imprevistos, i també tots els fruits que hem recollit amb els infants i joves, que ara els veig i dic, mare meva, no, com ha passat el temps. I el mateix doncs, amb la resta d'entitats. Vull dir, en aquest cas l'Esplai era una entitat, és una entitat de lleure, evidentment de lleure educatiu, el Lleure Educa, i amb la resta d'entitats, amb Diables, per exemple, que també vaig ser presidenta, molt orgullosa, més, que vam fer també aquí una entrevista en el seu dia per ser també la primera presidenta dona de l'entitat, doncs també un creixement personal increïble. Això és la primera experiència gestionant persones, perquè hi ha persones de tota mena que tenen interessos i bueno, volen fer activitats diverses, i penses, ui, no, anem a endreçar, anem a intentar organitzar tot això, i és una feina de planificació i organització ingent.
1: I com es gestiona el fet de que hagi format part d'aquestes entitats, i algun dels membres en qui va formar vostè a part d'aquestes entitats avui en dia estan al seu costat en el mateix partit polític, recordem per exemple Javi Romero, o d'altres estan en un altre partit polític, com per exemple el Froilán Salgado, que actualment i en aquesta legislatura com a membre del PSC.
0: Mira, jo, pel que fa al Javi, el Javi és molt més que un company d'entitat, és un dels meus millors amics, hem viscut moltíssimes aventures junts i la millor aventura que estem vivint és aquesta, la veritat. Quan vam sortir, el primer que vam dir va ser és que això no ho podíem haver fet si no estiguéssim els dos. Vull dir, era una cosa que havíem de viure i que havíem de treballar conjuntament. I després, evidentment, sí, el Freud, doncs, també. Ell, vinculat també a l'Esplai Pingüí, i jo, monitora dels seus fills, molts anys, que me'ls estimo moltíssim, que ja estan enormes els dos. I al final, el més important és que les persones que es vulguin dedicar el seu temps a la política, ja sigui amb el grup municipal que sigui gent que es preocupa realment pel seu poble i que vulgui aportar. Per tant, després, serà indiferent si

0: tu et dius Partit Socialista, tu et dius Som Sant Andreu, o et dius Som Sant Andreu, com et vulguis dir. Si tu has vingut aquí a portar, a millorar i a fer el possible perquè la nostra ciutat millori i evolucioni, doncs benvingut sigui. Per tant, jo encantada de poder compartir experiència amb persones que m'estimo i persones que aporten a aquesta ciutat.
1: Com gestiona la pressió o les crítiques que comporta estar en política? Li afecta personalment?
0: Sempre intentes pensar que és feina i que cadascú juga una mica el seu rol, no? De defensar les seves idees de la millor manera possible i com ho creu convenient. Però també és cert que és inevitable que hi hagi certs moments en què et puguis sentir més interpel·lat o més atacat de manera personal. I això, doncs, és una gestió important. És una gestió important que necessita de xarxa.
1: Què és el que més li agrada i el que menys de la política?
0: El que més m'agrada potser és el moment en el que una necessitat passa a ser resposta. Detectes que hi ha un buit en un tema i tu pots dir, vinga, anem a posar-hi remei, no? Per exemple, detectem que hi ha poques activitats per infants, per famílies, vinga, anem a obrir els patis, anem a obrir les biblioteques, anem a intentar crear més activitat aquí a la biblioteca municipal, anem a fer el pla educatiu. Per tant, un bon moment quan pots tenir a l'abast propostes i projectes que milloren la vida de les persones. Penso que aquest és el millor que pot passar en política. I el pitjor és no poder fer-ho. El pitjor és tenir la idea, tenir el projecte i tenir tot i pues, conèixer les limitacions també pressupostàries, conèixer les limitacions que en aquest moment doncs, no pot ser i haver de posposar projectes que també són importants.
1: I compaginar aquesta vida personal amb les responsabilitats com a regidora, no? És el més complicat?
0: Això és
1: I en el darrer any encara el més complicat?
0: Sí, això és el repte més gran de tots. Jo he estat mare ara el 2024 i sincerament jo, ingènua de mi, jo pensava, bueno, no passa res.
1: Ja ho farem, no?
0: Ja ho farem, no? Ja la nena pues, es quedarà amb son pare quan calgui i sí. Però és veritat que al final tens aquella culpa, aquella cosa de dir, of, estic molta estona fora de casa, estic molt pendent del telèfon, hi ha aquests actes que s'hi ha d'anar, i sempre procures dir, pues mira, no? Si hi ha un acte que és infantil, pues me l'emporto bé amb mi i gaudeix ella també, perquè també té dret a gaudir dels seus pares i de les activitats en família. I si vull una ciutat familiar, jo he de ser també conscient que tenim una família i que també hem de participar d'aquesta xarxa en comunitat.
1: Assegura que li agraden molt els contes.
0: M'encanten, soc molt friqui dels contes. A casa, si entro un parell de contes més, penso que em faran fora. Sí, des de sempre. Sempre que anava pues, a qualsevol lloc, entrava a alguna llibreria i algun conte m'havia d'emportar i no era mare. Però m'és igual, perquè jo sempre a l'escola, m'és igual el grup que hagi tingut, m'és igual si tenia sisè de primària o tenia primer o tenia quart, m'és igual. Jo sempre he explicat molts contes, però és que inclús els explicaria a joves, és que els contes, per mi, no són històries per nens, són històries per adults que pots explicar també als nens, que això també ho deia l'altre dia, penso que ho deien a Llenes en una entrevista i penso que té tota la raó, que un conte sempre és un bon fil per començar a estirar i descobrir per on anirà la conversa.
1: Podríem fer algun conte sobre política?
0: Uf, seria complicat, però mira, potser sí.
1: Repte?
0: Potser estaria bé, potser és un repte. Ojo, que a mi m'agradaria alguna vegada escriure un conte. M'agradaria, però m'agradaria fer-lo bé, perquè també sóc molt exigent amb mi, molt perfeccionista, i per tant hauria d'estar. Però, ojo, t'agafo la...
1: Busquem il·lustrador i il·lustradora, sí. I comencem ja a la publicació pel Sant Jordi de l'any vinent.
0: Sí.
1: Comentava també en el moment de preparar l'entrevista, quan demanem als regidors informació sobre la seva trajectòria i també aficions, que li agrada molt llegir sobre neurociència i neuroeducació i que li interessa moltíssim el funcionament del cervell.
0: Molt. Jo això ho he descobert fa 4 dies, com qui diu. Jo, durant la pandèmia... No, que vam estar a casa, jo en aquell moment estava treballant de vetlladora i jo sense jo a casa, jo deia, "Ai, jo tinc temps i jo vull aprofitar aquest temps que pel que sigui, doncs tenim, que al final t'ho prens o com una condemna o com un regal, i m'ho vaig prendre com un regal i vaig dir, vinga, vaig a buscar alguna cosa que jo pugui formar-me i que a mi em pugui servir aquest temps. I vaig trobar una formació bastant gran de neuroeducació i em va sorprendre tant entendre com funciona el cervell, per què aprenem com aprenem, quins processos fem per fer-ho. Ostres, no? Perquè sempre et diuen, no, pues allò vivencial és el que més queda. Per què? Doncs quan comences a entendre el per què les emocions són allò que recordem, per què el que memoritzem doncs potser no tant... Doncs ostres, és un món fascinant. I vaig començar fent aquesta formació i després doncs, llibres que vaig veient així que tracten del tema me'ls agafo. També vaig gaudir moltíssim amb la ponència de David Bueno, que és increïble.
1: Un dels grans experts que tenim, sí, a Catalunya.
0: Sí, que també ho explica genial i de manera molt propera, que qui no hagi llegit a David Bueno, jo li recomano moltíssim per endinsar-se i fer un petit tastet d'aquest món.
1: Abans parlàvem d'aquest conte, possible conte sobre política, i li deia, podem buscar un il·lustrador o il·lustradora, però vostè fa aquarel·les també, no?
0: Sí. També pinta. Hauríem de veure les il·lustracions que quedarien, però sí.
1: Com a hobby, no?
0: Com a hobby, sí.
1: La relaxa?
0: Oi, moltíssim. Moltíssim. És veritat que últimament no estic tenint temps o no estic sabent trobar l'espai per poder-ho fer, perquè, com deia, és molt complicat compaginar la vida de mare ara amb el moment laboral que estic vivint, però sí que en el seu dia també vaig dir, ai, vaig a provar, i em vaig comprar jo tot, jo és que soc molt de, pues això, no? Uns quaderns allà explicant tots els passos per fer l'aquarel·la, em vaig comprar les aquarel·les, un quadern, i escolta'm, jo estava allà que m'endinsava i podia estar hores fent, després el resultat, doncs a veure, evidentment, és de principiant total, però gaudeixes molt el procés, i sí, m'agrada molt.
1: Quin consell li donaria a l'Anna Serra del 2023 abans d'entrar en política?
0: Uf, complicat, eh? Potser li diria que confiï i que sigui tossuda, que confiï i que sigui tossuda, que quan tu fas una legislatura, o sigui, quan tu ja portes, ara farem 4 anys l'any que ve, i penses, és ara quan començo a anar rodada, no? És ara quan les coses comencen a anar amb més fluïdesa, necessito més temps, volem més temps. Per tant, jo a l'Anna Serra li diria, com no et puc ensenyar tot el que he viscut en aquests 4 anys, confia i sigues tossuda perquè les coses passaran.
1: Completi la frase, Sant Andreu de la Barca representa per mi?
0: La meva vida, la meva ciutat.
1: Algun lloc de Sant Andreu que li agradi especialment?
0: El meu lloc preferit de Sant Andreu? Potser el casc antic. El casc antic m'agrada molt. Passejar pel casc antic m'agrada. Em porta molta pau.
1: Doncs avui conversant amb la regidora Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, per tant, 3 anys com a regidora. Hem repassat la seva vessant professional i també política en aquest espai de regidors. Anna Serra, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a tu, Jordi.

0: L'Espai Regidors, un espai a Ràdio Sant Andreu on intentem saber més coses de la vida personal dels diferents regidors que composen el plenari municipal de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I avui, en aquesta via directa d'estiu, també volem recuperar informacions referents a la Festa Major d'hivern, que es va celebrar al novembre del 2025. I un dels actes importants, i també ja podem dir que emblemàtics de la Festa Major d'hivern, és el concurs de pintura ràpida. Piedat Santa Maria es va imposar a la 26a edició d'aquest concurs. El primer premi del 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca ha recaigut a Piedat Santa Maria. La pintora del País Basc ha guanyat en aquesta ocasió amb una aquarel·la. Una aquarel·la que representa i s'inspira l'ambient i la llum del carrer de la Font, capturant el moviment, la vitalitat i també l'essència urbana. La mateixa Piedat Santa Maria, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, s'ha mostrat molt emocionada a l'haver aconseguit finalment el primer premi. L'any passat va ser la guanyadora del primer premi d'aquarel·la.
2: Hombre, yo encantada de vivirlo, ¿no? Y de pasar por aquí por el primer premio, que no me lo esperaba, la verdad, pero se lo agradezco mucho a San Andreu de la Barca y a sus componentes, a la gente tan bonita que es, y no sé, me emociono, lo siento.
0: Primer premio con una acuarela, ¿por qué has escogido esta imagen de Sant Andreu de la Barca para hacer
2: esto? Parece muy de aquí, es el ambiente de ayer, pero que lo presento hoy con sus colores, con alegría, y veo una evolución en mí y en la gente que me ha rodeado esta mañana, y el sol que me acompaña todas las mañanas.
0: ¿Sueles venir a este concurso? Siempre. ¿Por qué vienes a Sant Andreu de la Barca? Siempre dices vengo. Antes el trato, ¿no? El trato de la gente.
2: Sí, me gusta el cariño, la gente con cómo te acoge, y en general por muchas cosas, porque me han caído bien y a mí el que me cae me lleva hasta el final.
0: Otros años habías ganado el premio a la mejor acuarela, pero claro, este año mejor acuarela, pero no es mejor, sino el mejor premio, ¿no? El mejor cuadro del concurso, ya no hay más, exacto.
2: Ya no hay más.
0: Seguirás viniendo, Piedad.
2: Seguiré mientras la salud me permita venir.
0: Y con esa imagen de Sant Andreu de la Barca, ¿no?
2: Siempre le tengo en la memoria, es verdad, ¿eh?
0: Aprovecha los micros de Radio Sant Andreu para animar a pintores y pintoras a que participen en este concurso. Ya lo divulgas, ¿no?
2: Sí, lo divulgo, pero no se atreven a venir hasta Cataluña, tan lejos, dicen, tan lejos.
0: Bueno, a lo mejor te tienen miedo, ¿no?
2: Pues igual tienen miedo a la categoría. Nunca se sabe por qué.
0: Emocionada, la guanyadora de la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, amb una aquarel·la Piedat Santa Maria, que recull doncs aquest ambient urbà de Sant Andreu de la Barca. Des de primera hora del matí, cavallets, teles i paletes de colors s'han convertit els carrers de Sant Andreu de la Barca en un gran taller obert al públic. Veïns i visitants han seguit a prop el procés creatiu dels artistes, que han tingut només unes hores per completar les seves obres, tal com marca el format de pintura ràpida. El coordinador al concurs, Juan Antonio Tenorio, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha valorat molt positivament el desenvolupament de l'edició d'aquest any i també del nivell del conjunt de les obres presentades. Una participació al voltant d'una quarantena, seixantena.
3: Bueno, bien, o sea, como cada año tenemos una buena participación, ya lo comentábamos el otro día en la radio, que tenemos una nómina importante, 50 o 60 pintores que nos proporcionan la garantía, nos garantizan un poco el alto nivel del concurso y, por lo tanto, facilidades para el jurado.
0: Què us ha semblat aquest any al jurat, les obres que finalment han participat i les obres que heu premiat? Quina qualitat general destacaríeu?
3: Sí, bueno, la calidad, ¿no? Siempre estaba presente en este tema. Quizá este año hemos también valorado la posibilidad de dar premios a unas técnicas menos valoradas, no menos importantes, pero sí menos valoradas, como en este caso el tema de acuarelas y algún acrílico.
0: Parlem del primer premi, en aquest cas una dona, la guanyadora, una pintora, a més amb una aquarela. Sí. Aquest certamen té també un premi a la millor aquarela, però aquest any el primer premi ha recaigut a una dona, Piedad Santa Maria, del País Basc, habitual també en aquest concurs, sí, i també guanyadora en d'altres edicions, però primer premi del 26è concurs de pintura ràpida per una obra en aquarela. ¿Qué destacarías de esta obra y sobre todo de la seva pintora Piedad, que es habitual en aquest concurs?
3: Bien, lo primero que querría decir es que lo que no es habitual es que el primer premio en la categoría general se lo suele llevar otro tipo de técnicas. En este caso, este año la acuarela ha sido la gran protagonista. Es una técnica que muchas veces está un poco denostada. Quizá siempre en el mundo del arte la acuarela se le ha caracterizado por un perfil menos importante en cuanto a categoría, ¿no? De hecho, en la historia del arte está muy relacionada la acuarela con la pintura femenina, cosa totalmente absurda, ¿no? Entonces, es una técnica además difícil de ejecutar. Y bueno, se da la particularidad de que además, bueno, pues es una mujer la que ha realizado esta pieza, Pilar Santa María, una pintora vasca, con una larga trayectoria y una calidad importante. Y bien, pues el jurado este año pues ha optado por esta pieza, que podía haber optado por 10 más, ¿eh?
0: ¿Qué destacarías de esta pieza de la zona que has escollit per pintar?
3: Sí, bueno, es la zona del Carrelazón, es cercano al fondo de la Roda. Es una visión, digamos, la visión sí es clásica, no la forma de ejecutarla. Es una acuarela muy suelta, muy, muy espontánea, como casi todas las acuarelas que no tienen posibilidad de arrepentimiento. Es una muy buena pieza. Y la verdad es que a mí, como artista, me produce incluso una cierta envidia el nivel de ejecución, ¿no? Yo no tengo esa capacidad con la acuarela, ¿eh?
0: El dels segons premis, un representa aquest nou element arquitectònic, sí, de Sant Andreu de la Barca, aquesta nova passarel·la. Estava cantat, no?, que aquest any s'escollís, no? No com a premi, però sí que escollissin els pintors pintar.
3: Yo cuando vi la pasarela, físicamente, cuando la vi realizada, cuando vi la obra en sí, pensé, no es un tema bonito para hacer una pintura urbana, no sé, no lo vi bonito. Lo cierto es que ahora, viendo la pintura que ha hecho Catalá, que es el ganador de este premio, tengo que reconocer que la belleza se puede encontrar desde el punto de vista, ¿no? En este caso, Catalá ha hecho una pieza magnífica y hace bonito lo que aparentemente no lo parecía. La arquitectura siempre tiene sus puntos de vista. En este caso, Catalá se lo ha visto de una forma muy interesante.
0: De l'altre segon premi, en aquest cas, una proposta, podríem dir que arriscada, pel jurat?
3: Bien, en este caso el jurado aquí solo ha aconsejado, es decir, este premio ya corresponde, digamos, a los accessits, o sea, a los patrocinadores privados, y en este caso, pues, el patrocinador, digamos, que ha escogido esta pieza, lo único que hemos hecho ha sido aconsejarle, ¿no?, guiarle un poquito. Realmente la pieza tiene una ejecución magnífica, tiene un recorrido visual que te permite entrar, que te acompaña, y que finalmente te introduce dentro de una visión de un Sant Andreu de la Barca distinto y quizás del pasado, pero bucólico. La verdad es que muy bonito.
0: Altres imatges de les obres que han aconseguit el premi aquest any. Tenim el Teatre Núria Espert, tenim l'Església Santa Madrona, tenim l'Església de Sant Andreu de Barca. De fet, a primera hora del matí hi havia diferents pintors, que van anar a buscar, en aquest cas, l'Església, elements aquests habituals, però de les obres guanyadores o que han estat premiades, segurament que el jurat ha vist alguna cosa més, no?, que l'edifici.
3: Sí, tengo que deciros, por ejemplo, que en este caso ha habido un accessit, un patrocinador, que ha sido mucho más valiente que el jurado del ayuntamiento en cuanto a la hora de elegir una obra, en este caso la obra de José Manuel Aznar, que es un artista plástico consagradísimo, con muchos premios. Es difícil concederle premios a este artista por la técnica que tiene tan, digamos, atrevida, moderna. Es una técnica casi que roza lo abstracto. y muchas veces el jurado está condicionado a la hora de escoger el premio porque somos un poco más tradicionales o podemos ser un poco más miedosos. En este caso ha habido un patrocinador, creo que ha sido la Farmacia Miralles y tal, que se ha atrevido con esta obra, que a mí me ha sorprendido gratamente porque es una obra de mucho peso y valiente, me ha gustado, sí, sí.
0: Hem vist també des de primera hora al matí infants, nens i nenes, que també han començat a pintar, a veure si dintre d'uns anys els veurem aquí, eh?
3: Sí, en ese sentido estamos, como siempre, muy satisfechos con la labor que también hacen desde el taller de Ana y otras academias de dibujo y de pintura locales, en favor del tema con los niños y tal, muy, muy contentos, no tanto así, con el resultado a nivel adulto local. O sea, ahí tengo que deciros que estamos un poco desde la organización, un poco decepcionados, porque ni la cantidad ni la calidad, no hemos querido dejar el premio desierto, no nos ha parecido oportuno, por eso que es también valorar, de hecho estamos haciendo este concurso para motivar y para, no vamos a dejar desierto el premio local, pero sí hemos echado de menos participación local, que sabemos que la hay de cierto nivel, de y bueno, pues no aquí, digamos, es un tema que tenemos que trabajar un poquito desde el concurso, sí.
0: Para la propera edición, ¿no?
3: Sí, a ver qué solución damos, porque no nos gusta dejar los premios desiertos y lamentablemente ha habido premios de nivel fuera de premio local, digamos, participantes de fuera de Santandreu que se han quedado fuera de premios, pinturas de alto nivel, sin dotación económica, y bueno, pues es lamentable ver pinturas muy muy de mucho nivel fuera, y a nivel local pues estamos un poquito flojos, sí.
0: 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, Piedat Santa Maria, s'ha imposat en aquesta 26a edició. Els joves artistes també han participat en el 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. De fet, la 26a edició ha comptat amb la participació d'infants que també han dedicat les seves obres a racons o elements importants de Sant Andreu de la Barca. La plaça Federico García Lorca ha estat el punt de trobada d'aquests joves artistes que han seguit els consells d'Ana Torrents del taller d'Ana.
4: Hombre, y tanto. Además es que cada año, o sea, empezando, como siempre cuento, que empezó de una manera casual, queriendo precisamente incentivar que participaran en actividades culturales, que el deporte y todo esto está súper bien, pero la parte pictórica está todavía mejor. Y entonces empezamos de manera casual y se ha ido cada año, ha ido incrementando, y además siempre te preguntan, con lo cual demuestran que tienen interés, ilusión, y eso alimenta el alma, vamos.
0: ¿Qué solen pintar aquests joves artistes?
4: En principio, claro, como el concurso de pintura rápida y la esencia de un concurso de pintura rápida es que pinten el pueblo, pues lo que están pintando es lo que ven, que es la zona, pues en este momento aquí es lo del teatro, pero hay muchos que están pintando en otras zonas del pueblo, zonas emblemáticas, preciosas, que mucha gente no conoce, o sea, que eso también sirve para conocer el pueblo.
0: Veig que vas passejant, vas mirant el que estan fent aquests joves artistes, vas donant algun consell també, no?
4: Hombre, por supuesto, claro, es precisamente es eso. La idea es que yo les acompaño, les apoyo, se sienten acompañados y siempre preguntan, se aconsejan incluso a veces entre ellos, y yo aporto mi granito de arena, claro.
0: ¿Qué suposa per vosaltres des del taller d'Anna aquesta participació?
4: Aparte de publicidad, que todo hay que decirlo, pero el hecho de saber que cuentan conmigo, que confían en mí, que confían en nosotros, pues es un orgullo y una ilusión increíble.
0: Buenas obras, ¿no?
4: Muchísimas, y muy buenas, y artistas potenciales bestiales. Hay artistas que además han ganado algún premio, que los he tenido como alumnos, y luego se han presentado como adultos y han ganado. Y aquí viene la novornada.
0: Sí, no? Per tant, dintre d'uns anys els veurem ja en el concurs d'adults, del concurs de pintura ràpida, no?
4: Por supuesto, eso espero, y tenemos la ilusión y les vamos pinchando para que sigan.
0: Algún consell?
4: Que sobre todo que no se presionen, que no quieran correr y que disfruten del momento.
0: I han estat molt joves els que han gaudit d'aquest concurs de pintura ràpida i s'ho han passat molt bé. Hem parlat amb la Martina. Martina, què estàs pintant?
5: Estic pintant el mural del costat de prop de l'Arenes. Del concurs.
0: Del cromàtic, que estàs pintant el mural de la Lula Goce, del cromàtic. Com ho portes?
5: Bé, la idea és que bé. No sé, espero acabar-ho. Això seria l'ideal, però bé.
0: Martina, tu has participat diverses vegades en aquell concurs i fins i tot jo crec que has guanyat algun premi algun any, no?
5: Sí, el primer cop que vaig participar amb set anys o amb sis vaig guanyar.
0: Home, avui t'atreveixes amb un gran moral, eh?
5: Sí, la veritat és que sí.
0: No sé si tens pressió, Martina.
5: Pressió no, però la veritat sí que crec que ha arriscat molt, però bueno, qui no arrisca no guanya.
0: Això mateix, de fet, em comentava abans l'Anna del taller d'Anna que l'important és que gaudiu pintant, no?
5: Sí, la veritat és que sí. Els últims mitja hora sí que és veritat que passa una mica malament.
0: Bueno, et diuen que falta poc temps, no? Doncs et deixo que segueixis pintant i no vull que perdis temps. Joves artistes que han participat al 26è concurs de pintura ràpida, com el cas de la Martina, que ha volgut agafar un gran repte, pintar un dels murals del Festival Cromàtic de Sant Andreu de la Barca. També hem parlat amb més joves. Emilio, què estàs pintant?
6: La muntanya.
0: Estàs pintant la muntanya. És la primera vegada que participes al concurs de pintura ràpida?
6: Sí.
0: I què, com tu estàs passant?
6: Bé.
0: Sí? Explica'ns una mica, què més tens aquesta muntanya?
6: És una pista de bicicleta, de bicis, que jo vaig molt.
0: Júlia, veig que estàs aquí pintant la plaça Font de la Roda, eh?
7: Sí.
0: I com ho portes? Per què has decidit la plaça Font de la Roda?
7: Perquè no sabia què fer i em vaig posar a buscar fotos i em va agradar.
0: Ho has trobat molt difícil?
7: Una mica.
0: Creus que acabaràs?
7: Jo crec que sí.
0: Ho estàs passant bé?
7: Sí.
0: Joves artistes que s'ho han passat molt bé participant a la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. I a la Festa Major d'hivern, actuació de Quim Mas Ferrer en el Teatre Núria Espert. Quim Mas Ferrer porta anys recorrent el país amb un espectacle singular, Bona Gent, una proposta on el públic deixa de ser espectador per convertir-se literalment en protagonista. Més de 400 funcions i més de 400.000 espectadors avalen aquest format únic que emociona, fa riure i també reivindica la bona gent que hi ha arreu. Hem descobert aquí a darrere d'aquesta experiència humana i també teatral amb Quim Mas Ferrer, amb entrades exaurides des de feia mesos per veure'l en el Teatre Núria Espert. És la segona vegada que actua a Sant Andreu de la Barca i Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb Quim Mas Ferrer sobre l'espectacle de Bona Gent i sobretot a l'èxit d'aquest espectacle teatral on el públic és l'autèntic protagonista. Bé, Quim Mas Ferrer avui presenta l'espectacle Bona Gent a Sant Andreu de la Barca, espectacle que vas estrenar el 2018, ja acumula més de 400 funcions. Hi ha alguna explicació de que aquest espectacle encara continuï amb tant d'èxit?
8: És el públic, l'explicació és aquesta, és que la gent repeteix, hi ha gent que ha vingut 10 vegades a veure'l, 15 vegades a veure'l, els municipis repeteixen perquè té aquesta peculiaritat que sempre és diferent i és un espectacle en el que, a diferència de la majoria d'espectacles de teatre, girem les tornes, el públic és el protagonista, els protagonistes no estan a dalt de l'escenari, no són actors i actrius, sinó que és el públic, i això fa que aquesta diferència, que sempre l'espectacle sigui diferent, puguem haver arribat a les 450 funcions i haver sobrepassat els 400.000 espectadors, que és una dada que a mi em fa moltíssima il·lusió, i no li veig final, francament, no li veig final, perquè pot ser que estreni coses noves, però el Bona Gent és tan extraordinari que em sembla que el aniré tinguent, perquè el públic avui ha exaurit les entrades aquí a Sant Andreu de la Barca una vegada més, per tant, i demà vaig a cursar i també entrades exaurides, i això, quan passa això, és extraordinari.
0: A més, aquí a Sant Andreu de la Barca, entrades exaurides des de fa mesos.
8: No ho sabíem, encara m'ho poses més bé, és a dir, que és una espectacle que té molta acceptació i que donar veu a gent anònima, ja ho faig també en el programa de televisió, és una cosa extraordinària.
0: Normalment els actors, quan representen l'obra, després agraeixen evidentment al públic que ha assistit en aquest espectacle. En el teu cas, no sé si ho vols fer com un homenatge al públic, al fet de que el públic sigui el protagonista de l'obra, no?
8: És que de fet la idea d'aquest espectacle és fer un homenatge al públic, és a dir, la idea neix aquí, de dir, ostres, sempre aplaudim els actors, les actrius, directors, escenògrafs, a tècnics, i el públic? El públic no l'aplaudim mai? És a dir, figura absolutament clau. És a dir, un espectacle pot funcionar fins i tot sense un escenògraf, per exemple, però sense públic no pot funcionar un espectacle. És condició sine qua non perquè es produeixi la màgia del teatre. I llavors dic, ostres, anem a fer un espectacle homenatge al públic. I la millor manera de fer un homenatge al públic és que ells siguin els protagonistes. I aquí neix la idea. Per tant, cada funció que faig és un homenatge a la gent que assisteix. Avui, aquest espectacle és un homenatge a la totalitat de persones que han exhaurit les entrades des de fa mesos, segons m'has dit, aquí a Sant Andreu de la Barca.
0: Una de les gràcies d'aquest espectacle és el fet que el guió canvia cada nit, la trama, els protagonistes, tot és inesperat. Això és un gran repte per part teva, i no sé si també suposa un risc per part teva.
8: Sí, és una barreja de risc, de no saber què passarà. Sí que és cert que ara portes moltes funcions i tens l'aval de que tothom té una entrevista, tothom té coses interessants a explicar, i que la resta ens interessen les coses que aquesta gent anònima tenen ganes d'explicar. El que ens explica ens interessa a la resta. I sí que és cert que les primeres funcions recordo una certa sensació de temeritat, de dir, i si no et volen explicar res? I després te n'adones que no és així. De fet, quan vaig proposar aquest espectacle a Guerrilla Produccions, a la meva productora, recordo que hi havia gent de producció, gent de l'apartat tècnic, i tots em van mirar com, segur? Segur que fem això? M'estàs dient que ens plantarem allà sense un guió? Dic, sí, provem-ho, a veure què passa. Dic, sí, provem i veiem que no funciona, doncs mira, fem marxa enrere. I portàvem unes 5, 6, 7 funcions i tots vam dir, això, en farem moltes. I mira, en portem ara 460, crec que és avui.
0: Has dit abans, tothom té una entrevista. Això ho vam parlar ja fa uns anys, que vas venir aquí a Sant Andreu de la Barca, aquests espectacles que feies itinerant pels carrers, per la pandèmia. Vas comentar això, tothom té una entrevista. No tothom està d'acord, jo també penso el mateix, tothom té una entrevista. Una altra cosa és en quin lloc i en quin moment i què ha d'explicar, però ho demostres amb el teu espectacle, no només amb la televisió, sinó amb aquest espectacle del Bona Gent, que tothom té aquell minut de glòria, no?, que a vegades es deia, no?
8: Sí, el que passa és que estem acostumats a que ens facin entrevistes els que pugem als escenaris, els que sortim a la televisió, els que marquen un gol, els que escriuen un llibre, o els que ens ha donat una estrella Michelin, no? Aquestes són les entrevistes que tots tenim al cap, o Casgrasses, que ara pleguen, no?, i que han fet aquesta bestiesa d'omplir quatre estadis olímpics. Sí, aquestes entrevistes estan molt bé, però és que també estan molt bé les entrevistes de gent que no sabem res d'ells i que, per tant, són tan verges que poden explicar coses seves que ens facin emocionar, que ens facin riure. Per això jo dic que tothom té una entrevista, absolutament tothom. És a dir, quan algú es posa a explicar coses personals, vivències, moments tristos, moments alegres, moments especials, quan comparteixes això, compartir, que és un verb que a mi m'ha enganxadíssim, compartir històries, te n'adones que pots sentenciar que tothom té una entrevista.
0: No sé si aquest espectacle també pot ser o pot servir per un estudi sociològic, el fet de què has dit ara, això de compartir, la necessitat de crear comunitats, no? de trobar un espai on la gent ens escolti, no?
8: Sí, això passa molt en el Bona Gent, és a dir, testimonis d'espectadors i espectadores que em diuen, tens la sensació que som uns privilegiats perquè ens estem explicant coses, però que allò només passarà aquell dia, que si venim un altre dia passaran unes altres coses, i el fenomen aquest de compartir amb comunitat és una cosa molt, molt humana. De fet, els humans celebrem la Festa Major per compartir, celebrem el Nadal per compartir, és a dir, fem moltes coses, celebrem els aniversaris, ens casem. És a dir, fem moltes coses amb el sentiment de poder-ho compartir amb la resta, perquè quan compartim ens sentim vius. I, de fet, quan comparteixes alegries, és molt més interessant veure un partit de futbol del teu equip acompanyat amb els amics i que celebres els gols al triple que no passis de sol a casa. Sol a casa potser faràs gol, però quan hi ha 7 o 8, la teva colla... Perquè quan comparteixes alegries, aquestes es multipliquen, no? I quan comparteixes problemes, quan tens problemes i els comparteixes amb algú, sembla que li passis una part a l'altre, no? I per tant es fan més petits. Compartir històries. I el Bona Gent és una catarsi de compartir.
0: Què has après, què has descobert en tots aquests anys amb aquest espectacle del Bona Gent, també el Foraster a TV3? Què has après de la gent o què has descobert? O amb què et quedes?
8: Que les persones som extraordinàries. És que, i que a vegades... D'això en parlo també en el meu espectacle, que, que les bones notícies i la bona gent a vegades no acostumem a ser notícia, perquè les notícies que criden l'atenció són les dolentes, i d'això en tenim els telenotícies plens. Només has de mirar els sumaris dels telenotícies, no? Doncs aquest espectacle, en el fons, i jo me n'he donat després de tantes funcions, de parlar amb tantíssima gent i de fer el programa de televisió que va del mateix, de la gent, i de compartir, que la bona gent i que les persones són excepcionals, i que les bones notícies haurien de ser notícies. Hi hauria d'haver un telenotícies de bones notícies, i que la bona gent som majoria, i que la bona gent som capaços de fer coses extraordinàries, coses meravelloses. I això és el que he après d'aquest espectacle. Què fa això? És com un foc, cada vegada vols atiar-lo més. I per això abans la primera pregunta que em feies, bueno, des de l'any 2018 que es va estrenar i no s'hi veu final. No, perquè aquest foc va creixent i perquè cada vegada tens ganes de més històries. I a més passa una cosa brutal, i és que les històries, cadascú té les seves. Per tant, estem en una font d'històries inescrutable. És una mina que no s'acaba, perquè tantes persones que venen, tantes històries diferents, perquè tots tenim les nostres vides i les nostres històries, hi ha coses que s'assemblen, perquè a tots ens preocupen les mateixes coses, la salut, l'amor, la mort, la feina, però els matisos amb els quals encarem l'amor, la salut, la mort o la feina és el que ens fa amb un ventall amplíssim de possibilitats inexcultable. Per tant, això és el bona gent, i això és el que he après d'aquest espectacle.
0: Has descobert, sens dubte, bona gent aquí a Sant Andreu de la Barca, en la segona visita a Sant Andreu de la Barca. Deies més de 400 espectacles del bona gent. El repte és arribar als 500 o arribar als 1.000?
8: Oh, no. El repte és seguir gaudint amb el que fas. I llavors les coses s'acaben. Jo no sóc dels que... ostres, això haig d'intentar que arribi... No. És més, moltes vegades ho noto. Aquest projecte s'ha acabat. I no tinc manies, eh? S'acaba i passem al següent. De la mateixa manera que en aquest sentit ho noto, també noto quan una cosa no està acabada. I mira, el Foraster portem 13 anys. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident, perquè en aquesta vida tot s'acaba. El bona gent portem més de 400.000 espectadors i 450 funcions. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident. Però de moment notes, de la mateixa manera que notes quan una cosa s'acaba, que això no s'ha acabat i que això està més viu que mai. L'altre dia, és que l'altre dia hi havia una parella que viu a Noruega i que van agafar ella catalana, ell noruec, viuen a Oslo, van agafar un bitllet d'avió, una nit d'hotel, i em van venir a veure a Terrassa, i dius, hòstia, què és això? Això és extraordinari. És a dir, per mi mateix, de dir, gent, o fa poc estàvem a Calldetenes i parlo amb una gent i dic, aquest accent d'on és? No, nosaltres som de Tortosa. I perdona, però és que Tortosa està a l'altra punta de país. Bueno, però és que volíem venir a veure't. Ja t'hem vist a Tortosa, ja t'hem vist a no sé on. I creuen tot el país per venir a fer la catarsi, aquesta comunitat, a fer comunitat amb la bona gent. Això hi ha pocs espectacles en el que passi, no?
0: Això és bona gent, eh?
8: Això és bona gent, bueno, no hi ha més, clar que sí. A mi m'agrada molt fer apologia de la bona gent. Hi ha molt cabron pel món, ja sí, ja ho sabem. Però, hòstia, fem bandera de la bona gent. I que les persones podem ser extraordinàries. Siguem orgullosos de nosaltres mateixos, també. Fem coses terribles, eh? Ja ho sé. Si vols, posem el telenotícies. Ja ho veurem. Coses, els humans podem ser... tremendament injustos, o tot el que tu vulguis, però també som brutals i també són excepcionals.
0: Per tant, la bona gent som majoria, com has dit abans. Tant, quin missatge donaries a la gent de Sant Andreu de la Barca?
8: No, missatge no, a la gent que vingui avui, que estan en el mateix punt que estic jo, que no sabem què passarà, i això és extraordinari. No sabem de què parlarem, no sé què preguntaré, no sé què em respondran, no sé amb què riurem, amb què ens emocionarem, no en tinc ni idea. I de fet la vida és una miqueta això, cada dia et lleves al matí, tens uns plans i sempre hi ha sorpreses, no? Llavors aquest espectacle no deixa de ser vida, pura vida, és a dir, no sabem què ens passarà, no?
0: Felicitats.
8: Gràcies.

0: Sant Andreu de la Barca ha viscut el dissabte de la Festa Major d'hivern amb una ruta guiada a peu i en bicicleta per descobrir els murals del Festival Cromàtic. La proposta ha reunit participants que han recorregut els carrers del municipi per observar de prop les 7 obres murals de gran format que han convertit la ciutat en un autèntic museu al cel obert. El recorregut, dinamitzat per l'Andreu Mitjans, per la Regió de Cultura, ha permès aprofundir el procés creatiu de cada mural, el missatge de l'artista i també el llenguatge visual utilitzat. Els murals visitats són obra d'artistes reconeguts de l'escena urbana, com Lula Goce, Taken, Rock Black Block, Felipe Pincel, Dan Ferrer, Irene López o BK. La ruta doncs, ha posat en relleu la diversitat estilística i conceptual d'aquest festival amb obres que van des de l'abstracció fins al retrat d'impacte social. Els participants han valorat de forma molt positiva aquesta activitat, tant pel contingut cultural com també per l'experiència de recórrer la ciutat d'una manera diferent.
1: M'està semblant molt interessant perquè ens estàs explicant molts detalls dels artistes i de les pintures. Algunes coses ja les podíem imaginar, unes d'altres no, i també estem veient moltes caixes elèctriques que no ens havíem fixat i que estan molt ben pintades i molt maco. Està quedant el poble molt xulo.
0: A partir d'ara us fixareu més quan passegeu per Sant Andreu?
1: Oh, i tant, molt. I també explicarem a alguns amics la història dels murals.
0: Què us està semblant?
2: Bé, molt interessant, a més molt divertit això de fer la ruta en bicicleta i no contaminar.
0: Ja porteu uns quants murals, que heu vist aquest matí.
2: Sí, ja anem pel cinquè i ens en queden dos i amb ganes de veure la seva història.
0: Què t'està semblant i què t'ha sorprès d'aquesta ruta pel Cromàtic?
3: Doncs està sent una ruta molt agradable, molt interessant. Estem descobrint diferents aspectes de la vida cultural, social, històrica de Sant Andreu i, bueno, pues molt enriquidora, la veritat.
0: També tenim gent jove aquí en aquesta ruta del Festival Cromàtic, d'aquests murals. Bé, què t'està semblant? Primer de tot fer aquesta ruta en bicicleta i després els murals i aquestes explicacions que estàs tenint.
4: Pues molt bé, l'Andreu ho està explicant molt bé. Està explicant la història de qui ho ha pintat i tot, i per què han fet aquest dibuix i tot. I bueno, queda millor així pintat, i així cada vegada que passarem pues ja ens fixarem més i queda més bonic Sant Andreu amb pintures.
0: T'atreviries a fer un mural d'aquest tipus o no?
4: Ui, jo vaig a una escola a fer dibuix, però també no se'm dona. Però si fos si gran i se'm donessi bé, potser sí.
0: Bueno, qui sap, dintre d'uns anys potser veurem un mural teu aquí, no?
4: Potser sí, o potser no.
0: De què pintaries un mural?
4: Jo, doncs, pues, no sé, el millor del meu pare i jo, junts, anar amb bicicleta.
0: Seria bona imatge, eh?
4: Sí.
0: Gràcies.
4: De res.
0: Qui s'ha encarregat de donar les explicacions dels diferents murals ha estat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, que també ha valorat l'experiència als micròfons de Ràdio Sant Andreu.
5: Exacte, sí, ha sigut una iniciativa dintre del marc de la Festa Major d'hivern i bé, molt bé, està sent un matí molt agradable, molt de sol. Estem veient també, a part dels grans murals, les caixes, i també hem anat veient també pintors del concurs de pintura ràpida, amb el qual és un matí molt artístic i molt bé. Aquí la gent els està agradant molt i estan repassant una miqueta cada mural i molt bé.
0: Estem veient ja que a cada mural tenim un codi QR. Què hi trobarem en aquest codi QR?
5: Exacte, hi ha l'explicació del que és el mural en si i de l'artista, i es pot entrar també en la web de la Cromàtic, allà hi ha informació molt més completa de tota la ruta dels murals.
0: Era un dels objectius, no?, que un cop pintats aquests murals, després haguessin aquestes explicacions, no?, per conèixer una miqueta més del que hi ha darrere de la història d'aquests murals.
5: Exacte, sí, hem de posar en valor i aprofitar, doncs, aquesta iniciativa que vam tenir a nivell cultural, i també, doncs, ara d'aquí mitja horeta farem també la segona ruta, que la farem a peu, també, i també tenim ja un grupet apuntat, i també serà, doncs, això, posar en valor totes les millores que volem perquè Sant Andreu, doncs, puguem estar orgullosos del nostre poble.
0: Ruta pels murals del Festival Cromàtic, tant a peu com en bicicleta, dues modalitats que han permès conèixer molt més detalls d'aquests murals i també de les diferents caixes elèctriques que han estat decorades per als alumnes del taller d'Anna i també de l'Escola Pintura Santa Cana. L'art també ha estat protagonista per la Festa Major d'hivern. Recordant també algun dels moments de la Festa Major d'hivern de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats. Recordeu que tota aquesta informació que estem donant en aquest Via Directa d'estiu està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podeu trobar doncs, les informacions, els enllaços, les entrevistes, les imatges i també vídeos a través de les xarxes socials de totes les informacions que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant del programa del Via Directa i d'aquest Via Directa d'estiu que s'està acompanyant durant tot aquest mes d'agost.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: És dimarts, dia 1 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem dels actes de la Festa Major. Parlarem del dispositiu de seguretat que hi ha previst per aquests 4 dies de festa. Escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Girbet i també del cap de la policia local Jordi Català. Avui també anirem repassant els diferents actes d'aquesta Festa Major i ho farem en aquesta ocasió amb Andreu Mitjans, el regidor de Cultura, i amb el tècnic de Cultura Ferran Campmany. Parlarem amb l'autor del cartell de la Festa Major, Joaco Palomar. Ens parlarà del significat d'aquest cartell. I aquestes i altres informacions sobre la Festa Major. També parlarem de les actuacions musicals. Avui entrevista amb Brian O'Neill, el líder dels Golden Grahams, que actuarà aquest dissabte a l'Ermita Rock conjuntament amb el grup d'Obús. Aquestes i altres notícies referents a la Festa Major són les que destacarem avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
2: És un dispositiu que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, està preparada, formada, per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, agents canins que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
2: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti perquè la prevenció inicial la faran, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
2: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
3: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda de, de, d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia, i és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
3: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Oreis, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
3: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
3: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
3: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
3: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè... i allí gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç.

0: un dels noms i un dels reclams d'aquesta festa major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de festa major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta festa major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la festa major petita i després tindrem el pregó amb la societat al casino. Com es presenta aquesta festa major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la festa major.
0: Una festa major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la festa major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu, això aquesta atracció, el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la festa major petita, matí i tarda al parc central, doncs ple d'activitats per totes les edats també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota festa major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any, que es commemora el centenari del casino. L'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el casino, que seran els protagonistes del pregó de festa major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la festa major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac, dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droga.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la festa major petita, i des que es va començar a fer la festa major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona festa major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droga.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hi hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que comptem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que, degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys, es va deixar de fer. Doncs aquest any al Parc Central tornarà a haver-hi el matí de

0: inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà armollant-se mentre esperem l'espuma.
1: També tindrem actuacions,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Diferents espectacles familiars.
0: És el que deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia Pep López. El diumenge, deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo, hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache, i el dilluns tenim el Lil d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que diu Sobre Rodes.
1: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
0: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
1: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
2: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que, doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, i que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
1: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
2: Sí, sí, també en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
1: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Kisierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
2: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal a tota Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
1: Amb un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales, i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fittipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
2: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
1: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla Diables amb el Correfoc, que serà dissabte el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
0: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el drac. I per què es fa això amb el drac? Doncs perquè el drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el drac, i vindran, en comptes de dues colles de diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
1: Tenim la Gingana Nocturna 31ª edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
0: Bé, és un
1: nosaltres
0: tema...
1: des d'aquí vam proposar algunes idees.
0: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
1: I tu has estat molts anys organitzant,
0: sí,
1: també,
0: sí,
1: la Gingana Nocturna.
0: Sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincama, no? Però sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
1: Per tant, això és una gran novetat, eh?
0: És una gran novetat, que surt del programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'agrupació cultural d'Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional, doncs, tenim les matinades, tenim,
2: sardanes, bueno,
0: tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge després de la missa, també tenim no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la Festa Major, que mai es parla poquet, que és el torneig de Carcassonne i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre el dissabte. Durant tot el dissabte hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de Festa Major. I crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la Festa Major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la Festa Major, a celebrar aquesta Festa Major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
1: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12a edició del torneig de Carcassonne i la 7a del torneig de Carcassonne Júnior, dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
0: L'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja dic que es volquen a la Festa Major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la Festa Major Sant Andreu.
1: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14a edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14a edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning del cap de setmana.
2: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
1: Exacte. I acabarà la Festa Major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
2: Sí, acabarem, doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb l'espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta Festa Major tan participativa.
1: No em volia oblidar de que la Festa Major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
2: ja
1: després
2: engeguem,
1: ràpidament ja cap a la plaça en Sant Clavé i ja donat per inici la Festa Major 2026.
2: Sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més, doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
0: I com deia abans el regidor, com que és una Festa Major per tothom, no? Tenim la Festa Major petita pels més petits, tenim la música per tothom, i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la Festa Major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota la cada setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val, pels nens, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, l'Escala Caixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
1: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Vent Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre de l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
0: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns doncs, cada any doncs, posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural, doncs, molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
2: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs, hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs, fent cada mes així una o dues activitats.
1: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades a motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem doncs xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
2: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que Sant Andreu agrada molt la festa. I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves n'hi hagi prou coses, doncs, a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs, des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem, mirar és un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts, molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs, totes les facetes cobertes.
1: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
2: Bona Festa Major. Us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
1: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
0: Sí, hem volgut dir...
1: Nosaltres no, perquè ja les teniu totes marcades.
2: Totes.
0: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, doncs hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
1: Des de la ràdio els direm tots.
0: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups d'autors locals que fa fan el xiringuito del club de futbol,
2: les caipirinyes
0: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de
1: Rodríguez el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
0: De l'Ermita Rock, que com deies tu, acabem ampliant, no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà doncs, la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí. Sinó que el que dius tu, que la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
1: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies i ens veiem tots al carrer.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: I el cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca és obra de l'artista Joaco Palomar. Tot seguit parlem amb ell sobre el significat d'aquest cartell.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026, el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meua visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya firmant.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabat d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu al Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb Brosa estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte. Què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final, quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, doncs et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta Festa Major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà els haurà vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que ens venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot ja m'agrada tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar-ho, que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos vas,
1: sí,
0: venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això em dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, si fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé, qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista. Però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria... no sé...
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja, saps? Mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé... Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sandro la Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Els ous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
2: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels ous de drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
2: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
2: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els ous de drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Tota la informació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca la trobareu a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la 98.0 de l'FM, com també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Moments d'òpera.
5: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas el Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
4: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
5: Yeah. Tendenze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzo-soprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzo-soprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774. No exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de Les noces de Figaro de Mozart.

0: 5.
1: A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Almaviva, els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Nezet-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.

Sospetti.

Figaro, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari, si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Fígaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susana i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet Via Resti Servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i Anne-Sophie von Otter era Marcellina, les dues dirigides per Jean-Yves Seguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. No en sopiu, cosa són, cosa faig, jo ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Tos mandate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtesa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porgi amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtesa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtesa a la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Figaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Figaro i Susanna. Figaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació. Cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra. Mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino, sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pizzaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a doctor Bartolo, en Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enotze di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: entre aquestes camperoles es troba Querubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Querubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le Nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. Empipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.

c'è ognuno, c'è ognuno, lo sa. Aprite un po' quegli occhi.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karch.

0: Recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquell moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça, i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de Le Nozze di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts.
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta Sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com ja és habitual i tradicional, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, i atès que aquest cap de setmana que s'alvira és la Festa Major de Pallejà, doncs programarem la sardana que va dedicar als amics de la sardana de Pallejà, que va ser una petició dels esmentats amics i que va ser estrenada per la cobla Viladolesa el dia 12 de juliol de l'any 2009 a la mateixa plaça del Castell i ballada en una sola rotllana d'amics i veïns de Pallejà, complia tota la plaça. Aquesta sardana es titula La plaça del Castell i la interpreta la cobla Els Mongrins. Sigueu tots molt benvinguts.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I després de la magnífica interpretació a càrrec de la Cobla Els Montgrins de la Sardana del mestre Joan Bosch i Serrador, titulada La plaça del Castell, avui musicalment ens acompanyarà la Cobla Marinada amb sardanes dedicades a Eugeni Molero. 25 anys des de que es va enregistrar aquest disc que ens havia deixat l'any 2009. Doncs una pinzellada d'Eugeni Molero i Pujós, direm que és un dels més importants comentaristes de temàtica sardanista. El seu pas per aquest apassionant món de la sardana, Eugeni Molero va gaudir d'infinitat de bons amics, molts d'ells compositors, que, al plorar la seva absència, ho feren de la millor manera que sabien, amb una composició. El recull de sardanes que avui escoltarem són peces dedicades a Eugeni Molero. Totes elles, algunes mai enregistrades anteriorment, reflecteixen l'estima, el reconeixement i l'enyorança dels seus autors vers l'amic absent. Com a escriptor i divulgador del fet sardanista i la música de cobla, Eugeni Molero va despertar de seguida admiració per la seva traça literària, pels seus coneixements profunds i pel seu engrescament apassionat i encomanadís. Els seus comentaris encara avui són exemple del què i el com haurà de ser la crítica musical. Hauria de ser la crítica musical. La tasca de l'Eugeni ha quedat com a mostra de feina constructiva en la divulgació de les activitats sardanistes, moltes de les quals han millorat enfocaments gràcies a les crítiques que l'impetuós escriptor publicava. Doncs, val a dir que aquestes quatre primeres sardanes que ens oferirà la Cobla Marinada, dirigida pel seu fill, Esteve Molero i Olivella, les vaig dedicar al Jairo Ernesto Silva quan ens va deixar amb motiu de la pandèmia. Aquests quatre títols que aniran seguits són L'últim adeu, Recordança, A vocació afectiva i A un home bo. Comencem per la primera d'elles. L'últim adeu és una sardana de Manel Saderra i Puigferrer.

La següent sardana, com he anunciat abans, porta per títol Recordança i és del mestre Max Abar, nascut a Perpinyà, i malauradament també ja traspassat, i també va ser una de les sardanes que vaig dedicar al nostre company i amic d'aquí de ràdio, Jairo Ernesto Silva. Recordança, de Max Abar.

Seguim ara amb una tercera sardana, en aquest cas del compositor Emili Saló, que porta per títol Evocació afectiva.

Seguim ara amb una sardana del compositor Rafael Ferrer, que porta per títol A un home bo. Com totes les que avui ens estem escoltant, ens les interpreta la Cobla Marinada de Badalona, que feia força temps que no la programava. A un home bo, de Rafael Ferrer.

0: Escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb aquest recopilatori enregistrat per la Cobla Marinada, dirigida per Esteve Molero, amb sardanes dedicades al seu pare. Amb motiu dels 25 anys del seu traspàs, van enregistrar tot aquest reguitzell de sardanes que avui estem escoltant i que, tal com diu el títol, 25 anys, sardanes, Eugeni Molero, Cobla Marinada. Precisament la sardana que ve a continuació és de l'Eugeni Molero, el fill. Porta per títol El portal de les ànimes.

I seguim ara amb una sardana de la compositora Concepció Ramió, que fa molts anys que dirigeix a la cobla Bellpuig Cobla. Aquesta sardana porta per títol Engrunes d'enyorament.

I seguim ara amb una sardana de Francesc Mas Ros. Porta per títol a l'Eugeni Molero.

La següent sardana és del fundador de la Cobla Ciutat de Girona, Lluís Buscarons. Li va posar per títol Enyorant el bon amic. Seguim amb la Cobla Marinada.

Seguim ara amb una sardana del compositor Lluís Duran. Ja som a la recta final del programa. Aquesta sardana porta per títol Bon Record.

I la darrera sardana que ens oferirà la Cobla Marinada porta per títol Els ocells et canten i és de Conrad Saló.

i marxarem amb un ballable adaptat, arranjat per a cobla per part de Jeroni Velasco. M'estic referint a l'obra més coneguda de la sarsuela La ben amada, que porta per títol València, unes pinzellades fins a les 10. Res més, amics, recordar-vos que tenim ballada de sardanes a Pallejà diumenge a 2:15 de vespre amb la cobla Maricel. Adéu-siau a tots.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I avui, al Via Directa d'estiu, volem recordar la celebració del Dia de l'Orgull, un acte que es va celebrar a Sant Andreu de la Barca el dissabte 4 de juliol. Sant Andreu de Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull, una rua, el manifest de l'associació transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del Mercat Setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany van a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Aitor Menta, Chloe Vito, Clover Beach, L'Escàndalo i Pitita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Aitor Menta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
2: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
3: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
4: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
5: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
6: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau, és l'únic que demanem.
7: Com d'important és fer xarxa.
8: La cosa més... ¿Cómo era? ¡Ay! Se me ha olvidado.
9: Me lo has cortado.
8: The only thing more powerful than hate is love.
1: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
10: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs, reivindicativa, però també festiva.
1: Malgrat la calor, no?, intensa d'avui també, la gent finalment s'ha animat.
4: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que malgrat la calor doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i sobretot que reivindiqui allò que cregui convenient.
1: Avui en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca. Per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
4: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
9: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
11: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició, i tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
9: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
12: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
9: Bé, tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull, i seguir reivindicant un any més.
4: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
9: Finalment, un missatge, quin missatge donaríeu?
12: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant, i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
4: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
11: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
1: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
13: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i vull dir, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè clar, som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
9: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
14: Sí, sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat, que és existent.
9: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
14: Molt, molt intensos todos.
9: Gorka, continua treballant, no?
15: Hay que seguir trabajando y duro, y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
9: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, avui? Amb el manifesto ho heu comentat, això.
13: Sí.
14: Hem comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
9: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'Esplanada?
16: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
9: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
16: I tant. Jo em sento molt recolzada amb aquesta família, perquè som una família, de debò.
9: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no? Que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
17: Luca.
9: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
17: Espera, lo voy a decir en castellano, pero...
13: Sí.
17: Al principio pensaba que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
9: I del missatge que heu donat, què?
17: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes, y van a estar muy bien.
9: Donant recolzament, no?
17: ¿Qué?
9: Donant recolzament, dando apoyo, no?
17: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
1: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
17: 10.
1: Y ya piensas así, amb aquest missatge tan clar, ¿no?
17: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
17: Nada.
13: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè, gràcies a Déu, encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, pues, i com el Luca, molts joves ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè són, la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
1: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
18: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona, de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar, una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
1: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzant el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats, com el Centre Cultural Andaluz, els gegants, també, en aquest cas, també la colla dels castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç conjuntament amb la regidoria LGTB de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat, amb aquests distintius LGTB friendly pels comerços, és una implicació molt, molt gran, no? Que les entitats s'impliquin també.
18: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com dèiem, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central.

0: Fins i tot des de l'associació transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
1: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al reste del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
0: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
2: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els Castellers de la Droc, l'Esple Pingüí i l'entitat transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
0: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB Friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
2: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han bolcat en aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats, doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions. I avui, doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'agrupació de joves que un any més, doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
0: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'Orgull.
3: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más, Sant Andreu de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
0: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
3: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el SPLAI, la transversal y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es pues eso, dinamizar toda la actividad.
0: Continuar reivindicando, ¿no?
3: Por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
0: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
4: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ens reunim, compartim una estona i una festa també, doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
0: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'associació transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els Castellers de la Droc, a més de l'Esplai Pingüí, un acte organitzat per l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
5: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
6: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.

0: sanitària.
1: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
2: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
3: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
4: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia que esté empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
5: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
6: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i als nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGBTIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
7: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans. Ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones velen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
8: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola Bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.
9: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
3: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
2: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
8: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fillis i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
0: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva dels Viars, una exposició d'art LGTBQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Recordant el Via Directe d'estiu, algun dels millors moments d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu. I a continuació escoltarem l'entrevista que manteníem amb Frank López i el Víctor Leal. Parella i jugadors del equip de Genuïns de Sant Andreu de la Barca que van protagonitzar també a l'entrevista de Ràdio Sant Andreu un emotiu testimoni sobre la diversitat afectiva, la neurodivergència i els valors que l'esport pot transmetre a la societat. Una entrevista que vam realitzar el passat 22 de juny.
10: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I a continuació, en aquesta Via Directa d'estiu, recordem l'entrevista de l'Espai de Regidors amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra.

0: A l'espai de regidors comentem la vessant professional i política dels regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra. És regidora de FEM Sant Andreu a l'Ajuntament des de l'any 2023. S'ocupa les regidories d'Educació, Infants i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i regidora adscrita a Cultura. Compta amb una trajectòria professional vinculada al món de la docència i ha format part també de diferents entitats de Sant Andreu de la Barca. Avui conversarem, com dèiem, de la seva vessant professional i també política. Anna Serra, benvinguda a l'Espai de Regidors.
1: Hola, Jordi, moltes gràcies per convidar-me.
0: Preparada per aquesta entrevista?
1: Sí, va, sí.
0: Dèiem que compta amb una trajectòria professional dedicada a la docència. Podem dir que és una professió molt vocacional, no?
1: Totalment, totalment. Les persones que es dediquen... que ens dediquem a l'educació, sigui d'una manera o d'una altra, sempre hi ha alguna cosa en comú i és la passió que sentim per tot el procés educatiu, que pot ser des de moltes mirades. Jo, per exemple, he fet un recorregut molt ampli i he estat des de monitora de menjador, monitora d'esplai, vetlladora, mestra, ara regidora, i sempre vinculat al món educatiu. Per tant, com et deia, compartim aquesta mirada i aquest amor per l'educació i el desenvolupament, però cadascú des del seu espai.
0: Diem que la professió de la docència és molt vocacional, no?
1: Total, és que si no és vocacional, hi hauria moltíssims moments, molts, en els que renunciaries, perquè és tan complicat. Avui dia la docència és complicadíssima. Acompanyar un infant avui dia és molt difícil. La societat ha canviat i canvia constantment, i per tant has d'estar en constant tu també canvi i constant moviment i sempre formació continuada per poder atendre aquest alumnat, aquests infants, aquests joves, de la manera millor.
0: Quan va tenir clar que es volia dedicar a la docència?
1: Doncs mira, ja de petita, superat el moment, vull ser veterinari, vull ser astronauta, sí que va començar una mica a encarrilar-se aquesta idea de dedicar-me a l'educació, de ser mestra. Jo, a més, a casa som una família mitjana, ara ja es considera gran, no? Som tres germans, la meva germana té una discapacitat, i jo suposo que va arribar un moment que jo vaig fer un punt d'inflexió i jo volia també col·laborar, posar el meu granet de sorra. No sempre he volgut treballar amb infants amb discapacitat, també perquè em tocava de prop i no sabia fins a quin punt podia estar preparada, però al final, doncs mira, vaig fer la carrera de mestra d'educació primària i després em vaig acabar especialitzant en l'atenció a la diversitat.
0: Per tant, quan era petita ja jugava a fer de mestra?
1: Jo sí, jo tenia allà totes les meves nines i ninos allà col·locats i anar explicant tot.
0: La política també ho és, de vocacional?
1: També.
0: O la política local, en aquest cas?
1: Sí, sí, sí, també ho és, també ho ha de ser. Fixa't que fa molts anys que sempre bromejàvem, entre broma i no, amb els amics, no? De dir, és que ens hauríem de posar i... Per al final, tu el que vols és millorar la teva ciutat. Si tu t'estimes el lloc on vius, t'estimes el teu entorn, t'estimes les entitats, que també és una part important de la meva vida, i... Bueno, suposo que sents aquesta necessitat una mica de posar-te... Primer intentes... En segona posició, no? De veure si aportant una mica pots millorar alguna cosa, però quan veus que hi ha una resistència, el que has de fer és posar-t'hi tu, si vols accedir a aquest canvi, i va ser el cas. He de dir que a mi em va costar, vaig ser de les últimes en...
0: Ara és la pregunta que va ara, no? Com i quan va decidir entrar en política? Comenta ara, no?, que el fet amb els amics i amigues, no?, pensant, doncs, potser un dia ens ho haurem de posar, però què va passar aquell any 2023 perquè formés part d'una candidatura que era la de FEM Sant Andreu?
1: Doncs jo he de dir que estic...
0: Qui la va convèncer en entrar en política?
1: Jo estic on soc gràcies a la UNICE, que la UNICE em va venir a buscar moltíssimes vegades i jo tenia molts dubtes. Jo tenia clar que podia participar, que em podia involucrar, però no sabia si m'acabava de veure com a candidata a ser regidora, perquè a mi m'agrada molt la meva feina. Jo en aquell moment era mestra, jo estava en una tutoria de primer de primària I malgrat tot el que dèiem de les dificultats, del que suposa avui dia ser docent, a mi m'agrada molt la meva feina, m'apassiona. I jo deia, ostres, ara, de quina manera poder jo contribuir a l'educació des de una altra mirada que jo desconeixia en aquell moment, que ben bé en què consistia i tal. Però és veritat que la UNICE també és molt insistent i vam estar parlant moltes vegades i a base de també ella pica pedra i de jo engrescar-me a poc, doncs mira, gràcies a ella i a tot l'equip de FEM Sant Andreu, encapçalat pel Marc, doncs avui sóc aquí i podem encapçalar també millores educatives a la ciutat.
0: Per què va decidir-se per FEM Sant Andreu?
1: Perquè tenia un projecte molt bo, elaborat per moltes persones diverses, persones que venien, bueno, que tenien molts colors polítics realment, però que estaven desencantades amb el que hi havia a la ciutat. I quan això passa, es crea una arma molt poderosa, que és una xarxa de persones, com dèiem, molt diferents, de gustos i d'opinions molt diverses, que vam crear un projecte comú per millorar el lloc on vivim. I penso que això va ser el que a mi em va fer decidir de dir, vinga, és ara, ara és el moment. Hi ha persones molt potents, persones que tenien moltes ganes de millorar la ciutat. Ja no dic d'entrar o no entrar, perquè al final penso que això també acaba sent secundari. I el projecte, com deia, molt elaborat, molt divers, i va ser el moment, clarament.
0: S'imaginava vostè en aquella campanya, o quan es va presentar aquell mes d'abril del 2023 la candidatura, que es va fer una presentació en el teatre Núria Espert, en aquell moment es pensava de que finalment seria regidora?
1: Ni de lluny pensava que jo havia d'entrar, perquè a més jo estava bastant allunyada dels primers números, per tant pensava, bueno, no, anem aquí, col·laborarem en tot el que puguem i som-hi. I sí que és veritat que a mesura que anava passant els dies i les setmanes, allà s'estava coent alguna cosa. S'estava coent molta gent que s'apropava, molts ànims, molt de suport, actes que fèiem, que pensàvem, ostres, no? Que feien una mica de vertigen. Anem a fer un acte al teatre i anem a explicar totes les nostres il·lusions i tot el que volem fer. I de sobte omplim un teatre Núria Espert i allò per nosaltres va ser com, ostres, que el canvi no arribarà, que és que el canvi ja ha començat. I va ser allà que vam dir, pues mira, potser sí que és possible.
0: Vostè anava en número 8 a la candidatura.
1: Uh-huh. Sí, sí, jo pensava que... Jo no... Vaja, no sé, veníem de tenir 6 regidors i contentíssims. Però efectivament, doncs va passar. La gent volia un canvi i nosaltres els primers que el volíem.
0: A més, després, quan es va presentar el Cartipàs, Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i a més regidora adscrita a Cultura. El fet de ser regidora d'Educació, Infància i Famílies, tenint en compte la seva vessant, doncs, com a docent, perquè a vegades no passa això, no? Han hagut mestres... docents que han estat regidors i no han ocupat precisament la regidoria d'educació, no?
1: Sí, jo sóc plenament conscient que per ser regidor no és obligatori, evidentment, conèixer o haver treballat, estudiat, format en l'àmbit en el que tu seràs regidor, però és veritat que això és un gran avantatge. És un gran avantatge quan tu arribes a un lloc i has d'anar a una escola, has d'anar a un consell escolar, has de planificar millores educatives i tu vens del món educatiu. Això és un gran pas. És un gran pas que Sant Andreu no tenia des de no sé ni remuntar-me a quin any. Per tant, la primera cosa que vam pensar va ser, ostres, jo necessito aquesta regidoria, ha de ser meva, perquè penso que tenim molt a fer. En matèria educativa, Sant Andreu estava a les antípodes de... Bueno, hi havia molt poc i volíem començar a construir. I també era una gran responsabilitat, no?, començar a construir sobre un terreny pràcticament buit.
0: Què és la política per vostè, o com hauria de ser la política?
1: Per mi la política hauria de ser transparent. És transparent, és propera, molt propera. I penso que això ho estem fent, que la gent, que els veïns i veïnes no ens vegin com una cosa llunyana i poc accessible, sinó tot el contrari, que ens vegin pel carrer, que ens parin, que nosaltres puguem fer la nostra oficina també a l'abast, que ens puguin escriure. Jo tinc el telèfon, que m'és igual l'hora que m'escriguin, i sempre procuro contestar. Ara que soc mare, és veritat que depèn quines hores se'm complica, però sí que intento sempre donar resposta a tothom. Si em truquen, si m'envies un WhatsApp, si em fan un correu electrònic o em venen a veure a l'Ajuntament. El més important és, de la política, és ser propers i escoltar el que la gent necessita.
0: Hi ha algun polític o líder que hagi estat una font d'inspiració tant a nivell professional com personal? Polític o política, evidentment, eh?
1: Doncs mira, jo no me n'aniré molt lluny. Vull dir, no me n'aniré molt lluny i em quedaré aquí a Sant Andreu de la Barca. I jo crec que com la UNICE, per exemple, per mi és un referent. És un referent, és una persona que té una regidoria molt complicada, que sí que ve de l'entorn educatiu i, per tant, ara també des de serveis socials, i ella, doncs, haver estat vetlladora, també la fa connectar molt amb tot el tema de la inclusió. Ella ha fet molta formació, però s'està formant a dia d'avui també en integració social, treball social. I ostres, en educació social penso que està fent la carrera, exactament. I penso que això és tan important, a l'arribar a un lloc i ser conscient que tu, doncs, potser et falten estratègies o et falta alguna cosa, però l'aconseguiràs. I ella ho està fent. I per mi això és tan important, és vital. La formació continuada per mi és vital. I per tant, això en un polític penso que es veu tan poc que de veritat que penso que per mi la UNICE és una inspiració i és un referent.
0: Va passar aquesta temporada per l'espai de regidors, per tant vam conèixer també la seva trajectòria política i també la seva trajectòria, doncs, més personal. No sé si hem parlat abans de fer aquesta entrevista o li he donat alguna pista.
1: No hem parlat.
0: Hi ha preguntes que són d'examen, que sí. Sempre les fem aquí en l'espai de regidors, com que és la política o també el tema de referents polítics o com va entrar en política. Hi ha d'altres que aquestes entrevistes, evidentment, busquem, doncs, aquesta part personal. Com hem dit abans, Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, una vida professional dedicada a la docència. De quina etapa?
1: De primària.
0: De primària.
1: De 6 a 12 anys.
0: Suposo que valora l'etapa com a professora molt bona, no?
1: Sí, boníssima. A més, jo he estat tant tutora de primer de primària com de sisè. Vull dir que... I són dues feines diferents. Totalment diferents. Vull dir, en una ja tens un alumnat molt més autònom, que els conflictes que es poden generar o les preocupacions són unes, molt concretes, i a més tipus social, d'acceptació, de desenvolupament personal, i després tens uns alumnes de primer de primària que acaben d'arribar d'I5, totalment verds encara, no? I és com, ai, no? Que acompanya'ls perquè puguin créixer, perquè puguin fer-ho feliços, perquè arriba un moment molt important, que és l'aprenentatge lector, la lectoescriptura, i per tant, ostres, és un moment molt, molt important i molt tendre. I per tant, són per mi dues feines amb necessitats totalment diferents.
0: I tornarà a fer de professora?
1: Segur que sí. Espero que sigui encara d'aquí a uns anys, perquè m'agradaria continuar desenvolupant la feina que estic fent actualment, perquè aquest projecte que deia que en el seu moment era un canvi, doncs aquest canvi encara s'està produint, i per tant penso que encara no hem acabat aquesta etapa, que tenim molt a fer, i m'agradaria tornar a les aules, sí, però no encara.
0: Els seus pares regenten un negoci a Sant Andreu de la Barca. No va decidir seguir el negoci familiar, no?
1: No, jo he de dir que jo de petita li tenia una tírria a la botiga. Jo pensava, ai, no, jo vull anar de vacances, jo vull... Pues això, no? Arribava les vacances d'estiu de l'escola. Ai, per què no anem al càmping? Per què tal? No, per què hem de quedar-nos? Hem de treballar? O els caps de setmana, anem aquí, anem allà? No, que hem de treballar. I amb ulls de nena, sí que és veritat que això, doncs, era la realitat, però amb ulls d'adult, al final tota aquesta feina que feien mons pares, que fan, s'ha traduït en l'exemple de dir, no, és que tu estàs al capdavant d'un negoci i tu ets el primer que has d'estar allà. I és igual si és dissabte, i és igual que és divendres, i tu arribes al primer i marxes l'últim. I això no, tampoc ho fa tothom quan tu doncs, ets al cap d'un negoci. Però a casa meva sempre s'ha fet això, i el meu avi, aleshores amb la Montserratina, que ja ho va iniciar, i mons pares, doncs, els dos amb el Serralba, en aquest cas, doncs també ho fan així.
0: Quan li va dir la decisió de jo és que em vull dedicar a una altra cosa?
1: Bueno, ja ho sap, jo crec que ja ho tenien clar, tot i que jo havia treballat el negoci quan encara tenien el Condis, i de ben joveneta, als estius, allà, bueno, pues ves i així et guanyes uns dinerons a l'estiu i ajudes a fer pues, a la caixa o a la tasca de reponedor, no? I jo allà, pues vinga, bé. I la veritat que bé, super. Però no, jo, com deia, jo ja tenia clares les meves idees. Jo sóc molt tossuda, és veritat que ho sóc. Parlo bo i parlo dolent, sóc molt tossuda, i per tant jo tenia molt clar que allò era una cosa temporal i que jo volia estudiar magisteri i que jo volia ser mestra.
0: Quin missatge li donaria ara als seus pares si escolten aquesta entrevista a la Loli i al Jaume?
1: Doncs que els admiro molt i que són un referent per mi, que són un referent i que tant de bo que el temps que els hi queda de treballar, que espero que sigui poc, doncs que l'acabin de gaudir i que realment doncs, tenen els fruits avui de tot el que han anat sembrant durant tota la vida.
0: Parlàvem abans també de les diferents associacions, no? On ha format part de l'Esplai Pingüí, la Colla de Diables, on va exercir el càrrec de presidenta, els castellers de la DROC, l'agrupació jove, el motoclub

0: aprofitar aquest temps que pel que sigui doncs, tenim, que al final t'ho prens o com una condemna o com un regal, i m'ho vaig prendre com un regal i vaig dir, vinga, vaig a buscar alguna cosa que jo pugui formar-me i que a mi em pugui servir aquest temps. I vaig trobar una formació bastant gran de neuroeducació i em va sorprendre tant entendre com funciona el cervell, per què aprenem com aprenem, quins processos fem per fer-ho. Ostres, no? Perquè sempre et diuen no, pues allò vivencial és el que més queda. Per què? Doncs quan comences a entendre el per què les emocions són allò que recordem, per què el que memoritzem doncs potser no tant... Doncs ostres, és un món fascinant. I vaig començar fent aquesta formació i després doncs, llibres que vaig veient així que tracten del tema me'ls agafo. També vaig gaudir moltíssim amb la ponència de David Bueno, que és increïble.
1: Un dels grans experts que tenim, sí, a Catalunya.
0: Sí, que també ho explica genial i de manera molt propera, que qui no hagi llegit a David Bueno, jo li recomano moltíssim per endinsar-se i fer un petit tastet d'aquest món.
1: Abans parlàvem d'aquest conte, possible conte sobre política, i li deia, podem buscar un il·lustrador o il·lustradora, però vostè fa aquarel·les també, no?
0: Sí. També pinta. Hauríem de veure les il·lustracions que quedarien, però sí.
1: Com a hobby, no?
0: Com a hobby, sí.
1: La relaxa?
0: Oi, moltíssim. Moltíssim. És veritat que últimament no estic tenint temps o no estic sabent trobar l'espai per poder-ho fer, perquè, com deia, és molt complicat compaginar la vida de mare ara amb el moment laboral que estic vivint, però sí que en el seu dia també vaig dir, ai, vaig a provar, i em vaig comprar jo tot, jo és que soc molt de, pues això, no? Uns quaderns allà explicant tots els passos per fer l'aquarel·la, em vaig comprar les aquarel·les, un quadern, i escolta'm, jo estava allà que m'endinsava i podia estar hores fent, després el resultat, doncs a veure, evidentment, és de principiant total, però gaudeixes molt el procés, gaudeixes molt el procés, i sí, sí, m'agrada molt.
1: Quin consell li donaria a l'Anna Serra del 2023 abans d'entrar en política?
0: Uf, complicat, eh? Potser li diria que confiï i que sigui tossuda, que quan tu fas una legislatura, o sigui, quan tu ja portes, ara farem 4 anys l'any que ve, i penses, és ara quan començo a anar rodada, no? És ara quan les coses comencen a anar amb més fluïdesa, necessito més temps, volem més temps. Per tant, jo a l'Anna Serra li diria, com no et puc ensenyar tot el que he viscut en aquests 4 anys, confia i sigues tossuda perquè les coses passaran.
1: Completi la frase, Sant Andreu de la Barca representa per mi?
0: La meva vida, la meva ciutat.
1: Algun lloc de Sant Andreu que li agradi especialment?
0: El meu lloc preferit de Sant Andreu? Potser el casc antic. El casc antic m'agrada molt. Passejar pel casc antic m'agrada. Em porta molta pau.
1: Doncs avui conversant amb la regidora Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, per tant, 3 anys com a regidora. Hem repassat la seva vessant professional i també política en aquest espai de regidors. Anna Serra, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a tu, Jordi.

0: L'Espai Regidors, un espai a Ràdio Sant Andreu on intentem saber més coses de la vida personal dels diferents regidors que composen el plenari municipal de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I avui, en aquesta via directa d'estiu, també volem recuperar informacions referents a la Festa Major d'hivern, que es va celebrar al novembre del 2025.

0: I un dels actes importants, i també ja podem dir que emblemàtics de la Festa Major d'hivern, és el concurs de pintura ràpida. Pietat Santa Maria es va imposar a la 26a edició d'aquest concurs. El primer premi del 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca ha recaigut a Pietat Santa Maria. La pintora del País Basc ha guanyat en aquesta ocasió amb una aquarel·la. Una aquarel·la que representa i s'inspira l'ambient i la llum del carrer de la Font, capturant el moviment, la vitalitat i també l'essència urbana. La mateixa Pietat Santa Maria, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, s'ha mostrat molt emocionada a l'haver aconseguit finalment el primer premi. L'any passat va ser la guanyadora del primer premi d'aquarel·la.
1: Hombre, yo encantada de vivirlo, ¿no? Y de pasar por aquí, por el primer premio, que no me lo esperaba, la verdad. Pero se lo agradezco mucho a San Andreu de la Barca y a sus componentes, a la gente tan bonita que es. Y no sé, me emociono, lo siento.
2: Primer premio con una acuarela. ¿Por qué has escogido este... esta imagen de Sant Andreu de la Barca para
1: hacer esto? Parece muy de aquí, es el ambiente de ayer, pero que lo presento hoy con sus colores, con alegría, y veo una evolución en mí y en la gente que me ha rodeado esta mañana, y el sol que me acompaña todas las mañanas.
2: Sueles venir a este concurso, siempre. ¿Por qué vienes a Sant Andreu de la Barca? Siempre dices antes el trato, ¿no? El trato de la gente.
1: Sí, me gusta el cariño, la gente con cómo te acoge, y en general por muchas cosas, porque me han caído bien y a mí el que me cae me lleva hasta el final.
2: Otros años habías ganado el premio a la mejor acuarela, pero claro, este año mejor acuarela, pero no es mejor, sino el mejor premio, ¿no? El mejor cuadro del concurso, ya no hay más, exacto.
1: Ya no hay más.
2: ¿Seguirás viniendo, Piedad?
1: Seguiré mientras la salud me permita venir.
2: Y con esa imagen de Sant Andreu de la Barca, ¿no?
1: Siempre le tengo en la memoria, es verdad, ¿eh?
2: Aprovecha los micros de Radio Sant Andreu para animar a pintores y pintoras a que participen en este concurso. Ya lo divulgas, ¿no?
1: Sí, lo divulgo, pero no se atreven a venir hasta Cataluña, tan lejos, dicen, tan lejos.
2: A lo mejor te tienen miedo, ¿no?
1: Pues igual tienen miedo a la categoría. Nunca se sabe por qué.
0: Emocionada, la guanyadora de la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, amb una aquarel·la, Pietat Santa Maria, que recull doncs aquest ambient urbà de Sant Andreu de la Barca. Des de primera hora del matí, cavallets, teles i paletes de colors s'han convertit, han convertit els carrers de Sant Andreu de la Barca en un gran taller obert al públic. Veïns i visitants han seguit de prop el procés creatiu dels artistes, que han tingut només unes hores per completar les seves obres, tal com marca el format de pintura ràpida. El coordinador del concurs, Juan Antonio Tenorio, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha valorat molt positivament el desenvolupament de l'edició d'aquest any i també del nivell del conjunt de les obres presentades. Una participació al voltant d'una quarantena, seixantena.
3: Bueno, bien, o sea, como cada año tenemos una buena participación, ya lo comentábamos el otro día en la radio, que tenemos una nómina importante, 50 o 60 pintores que nos proporcionan la garantía, nos garantizan un poco el alto nivel del concurso y, por lo tanto, facilidades para el jurado.
2: Què us ha semblat aquest any al jurat, les obres que finalment han participat i les obres que heu premiat? Quina qualitat general destacaríeu?
3: Sí, bueno, la calidad, ¿no? Siempre estaba presente en este tema. Quizá este año hemos también valorado la posibilidad de dar premios a unas técnicas menos valoradas, no menos importantes, pero sí menos valoradas, como en este caso el tema de acuarelas y algún acrílico.
2: Parlem del primer premi. Primer premi, en aquest cas, una dona, la guanyadora, una pintora, a més amb una aquarel·la. Sí. Aquest certamen té també un premi a la millor aquarel·la, però aquest any el primer premi ha recaigut a una dona, Pietat Santa Maria, del País Basc, habitual també en aquest concurs, sí. I també guanyadora en d'altres edicions, però primer premi del 26è concurs de pintura ràpida per una obra en aquarela. ¿Qué destacarías de esta obra y sobre todo de la seva pintora Piedad, que es habitual en el concurso?
3: Bien, lo primero que quería decir es que lo que no es habitual es que el primer premio en la categoría general se lo suele llevar otro tipo de técnicas. En este caso, este año la acuarela ha sido la gran protagonista. Es una técnica que muchas veces está un poco denostada, quizá siempre en el mundo del arte la acuarela se le ha dado, se le ha caracterizado por un perfil menos importante en cuanto a categoría, ¿no? De hecho, estaba en la historia del arte, está muy relacionada la acuarela con la pintura femenina, cosa totalmente absurda, ¿no? Entonces, es una técnica además difícil de ejecutar. Y bueno, se da la particularidad de que además, bueno, pues es una mujer la que ha realizado esta pieza, Pilar Santamaría, una pintora vasca, con una larga trayectoria y una calidad importante. Y bien, pues el jurado este año pues ha optado por esta pieza, que podría haber optado por 10 más, ¿eh?
4: Què ens destacaries d'aquesta peça de la zona que has escollit per pintar?
3: Sí, bueno, és la zona del carrer Lafons, és cercano a la Font de la Roda. És una visió, digamos, la visió sí és clàssica, no la forma d'executar-la. És una acuarela muy suelta, muy espontània, com quasi totes les acuarelas que no tienen possibilitat de arrepentimiento. És una muy buena pieza. Y la verdad es que a mí, como artista, me produce incluso una cierta envidia el nivel de ejecución, ¿no? Que yo no tengo esa capacidad con la acuarela.
4: El dels segons premis, un representa aquest nou element arquitectònic, sí, de Sant Andreu de la Barca, aquesta nova passadela. Estava cantat, no?, que aquest any s'escollís, no? No com a premi, però sí que escollissin els pintors pintar.
3: Yo cuando vi la passadela, físicamente, cuando la vi realizada, cuando vi la obra en sí, pensé, no es un tema bonito para hacer una pintura urbana, no sé, no lo vi bonito. Lo cierto es que ahora, viendo la pintura que ha hecho Català, que es el ganador de este premio, tengo que reconocer que la belleza se puede encontrar desde el punto de vista, ¿no? En este caso, Català ha hecho una pieza magnífica y hace bonito lo que aparentemente no lo parecía. La arquitectura siempre tiene sus puntos de vista. En este caso, Català se lo ha visto de una forma muy interesante.
4: De l'altre segon premi, en aquest cas, una proposta, podríem dir que arriscada, pel jurat?
3: Bien, en este caso el jurado aquí solo ha aconsejado, es decir, este premio ya corresponde, digamos, a los accessits, o sea, a los patrocinadores privados, y en este caso, pues, el patrocinador, digamos, que ha escogido esta pieza, lo único que hemos hecho ha sido aconsejarle, ¿no?, guiarle un poquito. Realmente la pieza tiene una ejecución magnífica, tiene un recorrido visual que te permite entrar, que te acompaña, y que finalmente te introduce dentro de una visión de un Sant Andreu de la Barca distinto y quizás del pasado, pero bucólico. La verdad es que muy bonito.
4: Altres imatges de les obres que han aconseguit el premi aquest any. Tenim el Teatre Núria Espert, tenim l'Església de Santa Madrona, tenim l'Església de Sant Andreu de Barca. De fet, a primera hora al matí hi havia diferents pintors que van anar a buscar, en aquest cas, l'Església, elements aquests habituals, però de les obres guanyadores o que han estat premiades, segurament que el jurat ha vist alguna cosa més, no?, que l'edifici.
3: Sí, tengo que deciros, por ejemplo, que en este caso ha habido un accessit, un patrocinador, que ha sido mucho más valiente que el jurado del ayuntamiento en cuanto a la hora de elegir una obra, en este caso la obra de José Manuel Aznar, que es un artista plástico consagradísimo, con muchos premios. Es difícil concederle premios a este artista por la técnica que tiene tan, digamos, atrevida, moderna. Es una técnica casi que roza lo abstracto. Y muchas veces el jurado está condicionado a la hora de escoger el premio porque somos un poco más tradicionales o podemos ser un poco más miedosos. En este caso ha habido un patrocinador, creo que ha sido la Farmacia Miralles y tal, que se ha atrevido con esta obra, que a mí me ha sorprendido gratamente porque es una obra de mucho peso y valiente. Me ha gustado, sí, sí.
4: Hem vist també des de primera hora al matí infants, nens i nenes, que també han començat a pintar, a veure si dintre d'uns anys els veurem aquí, eh?
3: Sí, en ese sentido estamos, como siempre, muy satisfechos con la labor que también hacen desde el taller de Ana y otras academias de dibujo y de pintura locales, en favor del tema con los niños y tal. Muy, muy contentos, no tanto así con el resultado a nivel adulto local. O sea, ahí tengo que deciros que estamos un poco desde la organización un poco decepcionados porque ni la cantidad ni la calidad. No hemos querido dejar el premio desierto, no nos ha parecido oportuno, por eso que también valorar, de hecho estamos haciendo este concurso para motivar y para no vamos a dejar desierto el premio local. Pero sí hemos echado menos participación local, que sabemos que la hay de cierto nivel. Y bueno, pues no. Aquí, digamos, es un tema que tenemos que trabajar un poco desde el concurso, sí.
4: Para la propia edición, ¿no?
3: Sí, a ver qué solución damos, porque no nos gusta dejar los premios desiertos. Y lamentablemente ha habido premios de nivel fuera de premio local, digamos, participantes de fuera de Sant Andreu, que se han quedado fuera de premios, pinturas de alto nivel, sin dotación económica, y bueno, pues es lamentable ver pinturas muy de mucho nivel fuera, y a nivel local pues estamos un poquito flojos, sí.
0: 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, Piedat Santa Maria, s'ha imposat en aquesta 26a edició. Els joves artistes també han participat en el 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. De fet, la 26a edició ha comptat amb la participació d'infants que també han dedicat les seves obres a racons o elements importants de Sant Andreu de la Barca. La plaça Federico García Lorca ha estat el punt de trobada d'aquests joves artistes que han seguit els consells d'Anna Torrents, del taller d'Anna.
5: Hombre, y tanto. Además es que cada año, o sea, empezando, como siempre cuento, que empezó de una manera casual, queriendo precisamente incentivar que participaran en actividades culturales, que el deporte y todo esto está súper bien, pero la parte pictórica está todavía mejor. Y entonces empezamos de manera casual y se ha ido cada año, ha ido incrementando, y además siempre te preguntan, con lo cual demuestran que tienen interés, ilusión, y eso alimenta el alma, vamos.
0: ¿Qué solen pintar aquests joves artistes?
5: En principio, claro, como el concurso de pintura rápida y la esencia de un concurso de pintura rápida es que pinten el pueblo, pues lo que están pintando es lo que ven, que es la zona, pues en este momento aquí es lo del teatro, pero hay muchos que están pintando en otras zonas del pueblo, zonas emblemáticas, preciosas, que mucha gente no conoce, o sea, que eso también sirve para conocer el pueblo.
0: Veig que vas passejant, vas mirant el que estan fent aquests joves artistes, vas donant algun consell també, no?
5: Hombre, por supuesto, claro, es precisamente es eso. La idea es que yo les acompaño, les apoyo, se sienten acompañados y siempre preguntan, se aconsejan incluso a veces entre ellos, y yo aporto mi granito de arena, claro.
0: ¿Qué suposa per vosaltres des del taller d'Anna aquesta participació?
5: Aparte de publicidad, que todo hay que decirlo, pero el hecho de saber que cuentan conmigo, que confían en mí, que confían en nosotros, pues es un orgullo y una ilusión increíble.
0: Buenas obras, ¿no?
5: Muchísimas, y muy buenas, y artistas potenciales bestiales. Hay artistas que además han ganado algún premio, que los he tenido como alumnos, y luego se han presentado como adultos y han ganado. Y aquí viene la novornada.
0: Sí, no? Per tant, dintre d'uns anys els veurem ja en el concurs d'adults, del concurs de pintura ràpida, no?
5: Por supuesto, eso espero, y tenemos la ilusión y les vamos pinchando para que sigan.
0: Algún consell?
5: Que sobre todo que no se presionen, que no quieran correr y que disfruten del momento.
0: I han estat molt joves els que han gaudit d'aquest concurs de pintura ràpida i s'ho han passat molt bé. Hem parlat amb la Martina. Martina, què estàs pintant?
6: Estic pintant el mural del costat, de prop de l'Arenes. Del concurs.
0: Del cromàtic. Estàs sí. Pintant el mural de la Lula Goce, del cromàtic. Com ho portes?
6: Bé, la idea és que bé. No sé, espero acabar-ho. Això seria l'ideal, però bé.
0: Martina, tu has participat diverses vegades en aquell concurs i fins i tot jo crec que has guanyat algun premi algun any, no?
6: Sí, el primer cop que vaig participar amb set anys o amb sis vaig guanyar.
0: Home, avui t'atreveixes amb un gran mural, eh?
6: Sí, la veritat és que sí.
0: No sé si tens pressió, Martina.
6: Pressió no, però la veritat sí que crec que ha arriscat molt, però bueno, qui no arrisca no guanya.
0: Això mateix, de fet, em comentava abans l'Anna del taller d'Anna, que l'important és que gaudiu pintant, no?
6: Sí, la veritat és que sí. Els últims mitja hora sí que és veritat que passa una mica malament.
0: Bueno, et diuen que falta poc temps, no? Doncs et deixo que segueixis pintant i no vull que perdis temps. Vinga. Joves artistes que han participat al 26è concurs de pintura ràpida, com el cas de la Martina, que ha volgut agafar un gran repte, pintar un dels murals del Festival Cromàtic de Sant Andreu de la Barca. També hem parlat amb més joves. Emilio, què estàs pintant?
7: La muntanya.
0: Estàs pintant la muntanya. És la primera vegada que participes al concurs de pintura ràpida?
7: Sí.
0: I què, com tu estàs passant?
7: Bé.
0: Sí? No s'enteren. Explica'ns una mica, què més tens aquesta muntanya?
7: És una pista de bicicleta, de bicis, que jo vaig molt.
0: Júlia, veig que estàs aquí pintant la plaça Font de la Roda, eh?
7: Sí.
0: I com ho portes? Per què has decidit la plaça Font de la Roda?
7: Perquè no sabia què fer i em vaig posar a buscar fotos i em va agradar.
0: Ho has trobat molt difícil?
7: Una mica.
0: Creus que acabaràs?
7: Jo crec que sí.
0: Ho estàs passant bé?
7: Sí.
0: Joves artistes que s'ho han passat molt bé participant a la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. I a la Festa Major d'hivern, actuació de Quim Mas Ferrer en el Teatre Núria Espert. Quim Mas Ferrer porta anys recorrent el país amb un espectacle singular, Bona Gent, una proposta on el públic deixa de ser espectador per convertir-se literalment en protagonista. Més de 400 funcions i més de 400.000 espectadors avalen aquest format únic que emociona, fa riure i també reivindica la bona gent que hi ha arreu. Hem descobert aquí a darrere d'aquesta experiència humana i també teatral amb Quim Mas Ferrer, amb entrades exaurides des de feia mesos per veure'l en el Teatre Núria Espert. És la segona vegada que actua a Sant Andreu de la Barca i a Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb Quim Mas Ferrer sobre l'espectacle de Bona Gent i sobretot a l'èxit d'aquest espectacle teatral on el públic és l'autèntic protagonista. Bé, Quim Mas Ferrer avui presenta l'espectacle Bona Gent a Sant Andreu de la Barca, espectacle que va estrenar el 2018, ja acumula més de 400 funcions. Hi ha alguna explicació de que aquest espectacle encara continuï amb tant d'èxit?
8: És el públic, l'explicació és aquesta, és que la gent repeteix, hi ha gent que ha vingut 10 vegades a veure'l, 15 vegades a veure'l, els municipis repeteixen perquè té aquesta peculiaritat que sempre és diferent, i és un espectacle en el que, a diferència de la majoria d'espectacles de teatre, girem les tornes, el públic és el protagonista, els protagonistes no estan a dalt de l'escenari, no són actors i actrius, sinó que és el públic, i això fa que aquesta diferència, que sempre l'espectacle sigui diferent, puguem haver arribat a les 450 funcions i haver sobrepassat els 400.000 espectadors, que és una dada que a mi em fa moltíssima il·lusió, i no li veig final, francament, no li veig final, perquè pot ser que estreni coses noves, però el Bona Gent és tan extraordinari que em sembla que el aniré tinguent, perquè el públic, avui ha que s'obrir les entrades aquí a Sant Andreu de la Barca una vegada més, per tant, i demà vaig a cursar i també entrades exaurides, i això, quan passa això, és extraordinari.
0: A més, aquí a Sant Andreu de la Barca, entrades exaurides des de fa mesos. Mesos.
8: No ho sabíem, encara, doncs encara m'ho poses més bé, és a dir, que és un espectacle que té molta acceptació i que donar veu a gent anònima, ja ho faig també en el programa de televisió, és una cosa extraordinària.
0: Normalment els actors, quan representen l'obra, després agraeixen evidentment al públic que ha assistit en aquest espectacle. En el teu cas, no sé si ho vols fer com un homenatge al públic, al fet de que el públic sigui el protagonista de l'obra, no?
8: És que de fet la idea d'aquest espectacle és fer un homenatge al públic, és a dir, la idea neix aquí, de dir, ostres, sempre aplaudim els actors, les actrius, directors, escenògrafs, a tècnics, i el públic? El públic no l'aplaudim mai? És a dir, figura absolutament clau. És a dir, un espectacle pot funcionar fins i tot sense un escenògraf, per exemple, però sense públic no pot funcionar un espectacle. És condició sine qua non perquè es produeixi la màgia del teatre. I llavors dic, ostres, anem a fer un espectacle homenatge al públic. I la millor manera de fer un homenatge al públic és que ells siguin els protagonistes. I aquí neix la idea. Per tant, cada funció que faig és un homenatge a la gent que assisteix. Avui, aquest espectacle és un homenatge a la totalitat de persones que han exaurit les entrades des de fa mesos, segons m'has dit, aquí a Sant Andreu de la Barca.
0: Una de les gràcies d'aquest espectacle és el fet que el guió canvia cada nit, la trama, els protagonistes, tot és inesperat. Això és un gran repte per part teva i no sé si també suposa un risc per part teva.
8: Sí, és una barreja de risc, de no saber què passarà. Sí que és cert que ara portes moltes funcions i tens l'aval de que tothom té una entrevista, tothom té coses interessants a explicar i que la resta ens interessen les coses que aquesta gent anònima tenen ganes d'explicar, el que ens expliquen ens interessen a la resta. I sí que és cert que els les primeres funcions recordo una certa sensació de temeritat, de dir, i si no et volen explicar res? I després te n'adones que no és així. De fet, quan vaig proposar aquest espectacle a Guerrilla Produccions, a la meva productora, recordo que hi havia gent de producció, gent de l'apartat tècnic, i tots em van mirar com, segur? Segur que fem això? M'estàs dient que ens plantarem allà sense un guió? Dic, sí, provem-ho, a veure què passa. Dic, sí, provem i veiem que no funciona, doncs mira, fem marxa enrere. I portàvem unes 5, 6, 7 funcions i tots vam dir, això, en farem moltes. I mira, en portem ara 460, crec que és avui.
0: Has dit abans, tothom té una entrevista. Això ho vam parlar ja fa uns anys, que vas venir aquí a Sant Andreu de la Barca, aquests espectacles que feies itinerant pels carrers, per la pandèmia. Vas comentar això, tothom té una entrevista. No tothom està d'acord, jo també penso el mateix, tothom té una entrevista. Una altra cosa és en quin lloc i en quin moment i què ha d'explicar, però ho demostres amb el teu espectacle, no només amb la televisió, sinó amb aquest espectacle del Bona Gent, que tothom té aquell minut de glòria, no?, que a vegades es deia, no?
8: Sí, el que passa és que estem acostumats a que ens facin entrevistes els que pugem als escenaris, els que sortim a la televisió, els que marquen un gol, els que escriuen un llibre, o els que ens han donat una estrella Michelin, no? Aquestes són les entrevistes que tots tenim al cap, o Casgrasses, que ara pleguen, no?, i que han fet aquesta bestiesa d'omplir quatre estadis olímpics. Sí, aquestes entrevistes estan molt bé. Però és que també estan molt bé les entrevistes de gent que no sabem res d'ells i que, per tant, són tan verges que poden explicar coses seves que ens facin emocionar, que ens facin riure. Per això jo dic que tothom té una entrevista, absolutament tothom. És a dir, quan algú es posa a explicar coses personals, vivències, moments tristos, moments alegres, moments especials, quan comparteixes això, compartir, que és un verb que a mi m'ha enganxadíssim, compartir històries, te n'adones que pots sentenciar que tothom té una entrevista.
0: No sé si aquest espectacle també pot ser o pot servir per un estudi sociològic, el fet de què has dit ara, això de compartir la necessitat de crear comunitats, no? de trobar un espai on la gent ens escolti, no?
8: Sí, això passa molt en el Bona Gent. És a dir, testimonis d'espectadors i espectadores que em diuen, tens la sensació que som uns privilegiats perquè ens estem explicant coses, però que allò només passarà aquell dia, que si venim un altre dia passaran unes altres coses, i el fenomen aquest de compartir en comunitat és una cosa molt, molt humana. De fet, els humans celebrem la festa major per compartir, celebrem el Nadal per compartir, és a dir, fem moltes coses, celebrem els aniversaris, ens casem. És a dir, fem moltes coses amb el sentiment de poder-ho compartir amb la resta, perquè quan compartim ens sentim vius. I de fet, quan comparteixes alegries, és molt més interessant veure un partit de futbol del teu equip acompanyat amb els amics i que celebres els gols al triple que no passis de sol a casa. Sol a casa potser faràs gol, però quan hi ha 7 o 8, la teva colla, perquè quan comparteixes alegries, aquestes es multipliquen, no? I quan comparteixes problemes, quan tens problemes i els comparteixes amb algú, sembla que li passis una part a l'altra, no? I per tant es fan més petits. Compartir històries. I el Bona Gent és una catarsi de compartir.
0: Què has après, què has descobert en tots aquests anys amb aquest espectacle del Bona Gent, també el Foraster a TV3? Què has après de la gent o què has descobert? O amb què et quedes?
8: Que les persones som extraordinàries. És que, i que a vegades, d'això en parlo també en el meu espectacle, que les bones notícies i la bona gent a vegades no acostumem a ser notícia, perquè les notícies que criden l'atenció són les dolentes, i d'això en tenim els telenotícies plens, només has de mirar els sumaris dels telenotícies, no? Doncs aquest espectacle, en el fons, i jo me n'he donat després de tantes funcions, de parlar amb tantíssima gent i de fer el programa de televisió que va del mateix, de la gent i de compartir, que la bona gent i que les persones són excepcionals i que les bones notícies haurien de ser notícies. Hi hauria d'haver un telenotícies de bones notícies i que la bona gent som majoria i que la bona gent som capaços de fer coses extraordinàries, coses meravelloses. I això és el que he après d'aquest espectacle. Què fa això? És com un foc, cada vegada vols atiar-lo més. I per això abans, la primera pregunta que em feies, bueno, des de l'any 2018 que es va estrenar i no s'hi veu final, no, perquè aquest foc va creixent i perquè cada vegada tens ganes de més històries. I a més passa una cosa brutal, i és que les històries, cadascú té les seves. Per tant, estem en una font d'històries inescrutable. És una mina que no s'acaba, perquè tantes persones que venen, tantes històries diferents, perquè tots tenim les nostres vides i les nostres històries, hi ha coses que s'assemblen, perquè a tots ens preocupen les mateixes coses, la salut, l'amor, la mort, la feina, però els matisos amb els quals encarem l'amor, la salut, la mort o la feina és el que ens fa amb un ventall amplíssim de possibilitats inexcultable. Per tant, això és el Bona Gent, i això és el que he après d'aquest espectacle.
0: Has descobert, sens dubte, Bona Gent aquí a Sant Andreu de la Barca, en la segona visita a Sant Andreu de la Barca. Deies més de 400 espectacles del Bona Gent. El repte és arribar als 500 o arribar als 1.000?
8: Oh, no. El repte és seguir gaudint amb el que fas. I llavors les coses s'acaben. Jo no sóc dels que... ostres, això haig d'intentar que arribi... No. És més, moltes vegades ho noto. Aquest projecte s'ha acabat. I no tinc manies, eh? S'acaba i passem al següent. De la mateixa manera que en aquest sentit ho noto, també noto quan una cosa no està acabada. I mira, el Foraster portem 13 anys. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident, perquè en aquesta vida tot s'acaba. El Bona Gent portem més de 400.000 espectadors i 450 funcions. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident. Però de moment notes, de la mateixa manera que notes quan una cosa s'acaba, que això no s'ha acabat i que això està més viu que mai. L'altre dia, és que l'altre dia hi havia una parella que viuen a Noruega i que van agafar ella catalana, ell noruec, viuen a Oslo, van agafar un bitllet d'avió, una nit d'hotel, i em van venir a veure a Terrassa i dius, hòstia, què és això? Això és extraordinari. És a dir, per mi mateix, de dir, gent, o fa poc estàvem a Calldetenes i parlo amb una gent i dic, aquest accent d'on és? No, nosaltres som de Tortosa. I perdona, però és que Tortosa està a l'altra punta de país. Bueno, però és que volíem venir a veure, ja t'hem vist a Tortosa, ja t'hem vist a no sé on. I creuen tot el país per venir a fer la catarsi, aquesta comunitat, a fer comunitat amb la bona gent. Això hi ha pocs espectacles en el que passi, no?
0: Això és bona gent, eh?
8: Això és bona gent, bueno, no hi ha més, clar que sí. A mi m'agrada molt fer apologia de la bona gent. Hi ha molt cabron pel món, ja sí, ja ho sabem. Però, hòstia, fem bandera de la bona gent. I que les persones podem ser extraordinàries. Siguem orgullosos de nosaltres mateixos, també. Fem coses terribles, eh? Ja ho sé. Si vols posem altres notícies, eh? Ja ho veurem. Coses, els humans podem ser... tremendament injustos, tot el que tu vulguis, però també som brutals i també són excepcionals.
0: Per tant, la bona gent som majoria, com has dit abans. Tant, quin missatge donaries a la gent de Sant Andreu de la Barca?
8: No, missatge no, a la gent que vingui avui, que estan en el mateix punt que estic jo, que no sabem què passarà, i això és extraordinari. No sabem de què parlarem, no sé què preguntaré, no sé què em respondran, no sé amb què riurem, amb què ens emocionarem, no en tinc ni idea. I, de fet, la vida és una miqueta això. Cada dia et lleves al matí, tens uns plans i sempre hi ha sorpreses, no? Llavors, aquest espectacle no deixa de ser vida, pura vida. És a dir, no sabem què ens passarà, no?
0: Felicitats.
8: Gràcies.

0: Sant Andreu de la Barca ha viscut el dissabte de la Festa Major d'hivern amb una ruta guiada a peu i en bicicleta per descobrir els murals del Festival Cromàtic. La proposta ha reunit participants que han recorregut els carrers del municipi per observar de prop les 7 obres murals de gran format que han convertit la ciutat en un autèntic museu al cel obert. El recorregut, dinamitzat per l'Andreu Mitjans, per la Regió de Cultura, ha permès aprofundir el procés creatiu de cada mural, el missatge de l'artista i també el llenguatge visual utilitzat. Els murals visitats són obra d'artistes reconeguts de l'escena urbana, com Lula Goce, Taken, Rock Black Block, Felipe Pincel, Dan Ferrer, Irene López o BK. La ruta doncs, ha posat en relleu la diversitat estilística i conceptual d'aquest festival amb obres que van des de l'abstracció fins al retrat d'impacte social. Els participants han valorat de forma molt positiva aquesta activitat, tant pel contingut cultural com també per l'experiència de recórrer la ciutat d'una manera diferent.
1: M'està semblant molt interessant perquè s'estan explicant molts detalls dels artistes i de les pintures. Algunes coses ja les podíem imaginar, unes d'altres no, i també estem veient moltes caixes elèctriques que no ens havíem fixat i que estan molt ben pintades i molt maco, està quedant el poble molt xulo.
0: A partir d'ara us fixareu més com passegeu per Sant Andreu?
1: Oh, i tant, molt. I també explicarem a alguns amics la història dels murals.
0: Què us està semblant?
2: Bé, molt interessant, a més molt, molt divertit això de fer la ruta en bicicleta i no contaminar.
0: Ja porteu uns quants murals, que heu vist aquest matí.
2: Sí, sí, ja anem pel cinquè i ens en queden dos i amb ganes de veure la seva història.
0: Què t'està semblant i què t'ha sorprès d'aquesta ruta pel Cromàtic?
3: Doncs està sent una ruta molt agradable, molt interessant. Estem descobrint diferents aspectes de la vida cultural, social, històrica de Sant Andreu i, bueno, pues molt enriquidora, la veritat.
0: També tenim gent jove aquí en aquesta ruta del Festival Cromàtic, d'aquests murals. Bé, què t'està semblant? Però ja tot fer aquesta ruta en bicicleta i després els murals i aquestes explicacions que estàs tenint.
4: Pues molt bé, l'Andreu ho està explicant molt bé. Està explicant la història de qui ho ha pintat i tot, i per què han fet aquest dibuix i tot. I, bueno, queda millor així pintat, i així cada vegada que passarem pues ja ens fixarem més i queda més bonic Sant Andreu amb pintures.
0: T'atreviries a fer un mural d'aquest tipus o no?
4: Ui, jo vaig a una escola a fer dibuix, però també no se'm dona. Però si fossi gran i se'm donessi bé, a lo millor sí.
0: Bueno, qui sap, dintre d'uns anys potser veurem un mural teu aquí, no?
4: A lo millor sí, o a lo millor no.
0: De què pintaries un mural?
4: Jo, pues, no sé, el millor del meu pare i jo, junts, anar amb bicicleta.
0: Seria bona imatge, eh?
4: Sí.
0: Gràcies.
4: De res.
0: Qui s'ha encarregat de donar les explicacions dels diferents murals ha estat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, que també ha valorat l'experiència als micròfons a Ràdio Sant Andreu.
5: Exacte, sí, ha sigut una iniciativa dintre del marc de la Festa Major d'hivern i bé, molt bé, està sent un matí molt agradable, molt de sol. Estem veient també, a part dels grans murals, les caixes, i també hem anat veient pintors del concurs de pintura ràpida, amb el qual és un matí molt, molt artístic i molt, molt, molt bé. Aquí la gent els està agradant molt i estan repassant una miqueta cada mural i molt, molt bé.
0: Estem veient ja que a cada mural tenim un codi QR. Què hi trobarem en aquest codi QR?
5: Exacte, hi ha l'explicació del que és el mural en si i de l'artista, i es pot entrar també en la web de la Cromàtic, allà hi ha informació molt, molt més completa de tota la ruta dels murals.
0: Era un dels objectius, no?, que un cop pintats aquests murals, després haguessin aquestes explicacions, no?, per conèixer una miqueta més del que hi ha darrere de la història d'aquests murals.
5: Exacte, sí, sí, hem de posar en valor i aprofitar, doncs, aquesta iniciativa que vam tenir a nivell cultural, i també, doncs, ara d'aquí mitja horeta farem també la segona ruta, que la farem a peu, també, i també tenim ja un grupet apuntat, i també serà, doncs, això, posar en valor totes les millores que volem perquè Sant Andreu, doncs, puguem estar orgullosos del nostre poble.
0: Ruta pels murals del Festival Cromàtic, tant a peu com en bicicleta, dues modalitats que han permès conèixer molt més detalls d'aquests murals i també de les diferents caixes elèctriques que han estat decorades per als alumnes del taller d'Anna i també de l'escola Pintura Santa Cana. L'art també ha estat protagonista per la Festa Major d'hivern. Recordant també algun dels moments de la Festa Major d'Hivern de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats. Recordeu que tota aquesta informació que estem donant en aquesta via directa d'estiu està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podeu trobar doncs, les informacions, els enllaços, les entrevistes, les imatges i també vídeos a través de les xarxes socials de totes les informacions que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Emilian al capdavant del programa del Via Directa i d'aquest Via Directa d'estiu que s'està acompanyant durant tot aquest mes d'agost.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Sergi Guiu, bueno, son, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
2: Bé, per aquí.
0: Actualitat?
3: Ui, en tinc diversa. I és actualitat, no opinió, com segurament dirà l'Ivan.
1: No, tinc actualitat.
3: Ted Lasso torna sí. A mitjans d'agost d'aquest 2026. A hores d'ara, finals d'abril, principis de maig en què estem, per mi és un error. De primeres, perquè crec que és una sèrie que va tancar molt bé i que tots els que l'han vist li tenim un record meravellós, i el que torni només pot portar a empitjorar-ho, en cap cas a millorar-ho. Per tant, veurem què és el que passa amb aquesta nova temporada de Ted Lasso. S'havia parlat molt de si hi hauria Jason Sudeikis o no de protagonista. Doncs finalment, finalment sí, seguirà sent Ted Lasso. Feminitzar una miqueta tot plegat, membres del cos tècnic, etc, etc, li donaran un toc i un gir, en principi, a l'argument, potser una miqueta també la figura de la dona i del futbol femení.
1: Sí que és veritat que aquesta quarta temporada potser sí que té més aire com de revival, no? Com de que
3: ja innecessari, està... absolutament.
1: Bueno, veurem. També t'he dic, estan al darrere Bill Lawrence i jo estaria bastant tranquil.
3: Ningú és perfecte.
1: A mi, amb la tornada de Scraps, m'ha demostrat que sí, sobretot després de lo que va ser l'última temporada.
3: Però és que ja no és el que estigui bé o estigui malament. És que si una cosa tanque, no cal que la tornis a obrir, ja està. És que no cal.
1: Bueno, a nivell empresarial i a nivell financer, segurament però, no pensin el mateix.
3: En aquest cas, me la porta bastant el que puguis a nivell empresarial i bé. Com a simple espectador dic que no cal.
0: Molt bé.
1: Vale, jo, ara és el meu torn, no? Ja puc?
3: Tenia més coses, però com que
1: no
3: me'n recordo perquè no me les he apuntat.
1: Vale.
3: Aquesta tampoc, però aquesta me'n recordava.
1: Jo crec que va ser una cosa que vaig pronunciar la setmana passada o fa dues setmanes. Vaig dir que miraria Severance.
3: No, l'has vist en una setmana. De fet, en menys d'una setmana, encara no ho entenc ara.
1: He vist Severance i em feia mal al cap, t'ho he de dir.
3: Jo vaig dir que no era una sèrie per mirar en una setmana.
1: És, no, encara així ha afectat a la meva manera de veure sèries, perquè jo soc molt assidu de l'atracón, de mirar una sèrie del tirón, però aquesta sèrie és d'aquelles que quan s'acaba un capítol necessites una estona per pensar-hi bé i per organitzar tot el que has vist.
3: I tant.
1: I encara així m'he vist Severance en una setmana. Escolta, quina sèrie... però quina passada de sèrie.
3: Mira,
1: en absolutament
3: el pin aquí,
1: en absolutament tots els aspectes. O sigui,
3: estic molt content d'haver-lo descobert.
1: És una, a mi m'ha semblat una meravella de sèrie. Estic molt ansiós perquè comenci la tercera temporada i aquí és on ve l'actualitat i em parles males notícies.
3: Jo no estic ansiós. Controlo no. la meva ànsia.
1: Jo és que vull més ja. Adam Scott ha dit diverses coses.
3: Protagonista.
1: Correcte. Adam Scott, protagonista, per cert, sí. Ha dit diverses coses. La primera... que ja sap com acaba la sèrie, perquè a més de protagonista és productor executiu i sap el full de ruta que hi ha a la sèrie. S'espera que aquesta sèrie acabi a la quarta temporada, ara tenint en compte la pausa que hi ha entre temporades, potser acabem al 2032, però bueno,
3: contents. No passa res.
1: No passa res, a veure, si comencen a envellir, perquè Adam Scott ja té 50 i pico d'anys, vull dir...
3: Bueno, poden envellir
1: ens hi plantem al 60 molt ràpid.
3: Poden, home... Són 10 anys, llavors, 32, no falten 10 anys pels 32.
1: Better Call Saul va durar 10 anys de producció i creu-me que es notava del primer a l'últim capítol lo vells que estaven, No sé si van ser exactament tants, però van ser 8 o una cosa així, vull dir que...
3: Comencen a gravar la tercera temporada ara?
1: Sí, encara no han començat a gravar-la, però estan ahir a punt i tot el cast han dit que estan molt ansiosos de començar. Per tant, jo entenc que finals de 2027, segurament, ens n'anirem ja.
3: És el que calculen, sí.
0: Molt bé, jo no tinc actualitat.
3: No passa res.
0: No, la veritat és que no.
3: No passa res. Jo tenia coses, però és que no me'n recordo.
0: Que no sé què és pitjor.
3: Bueno, no me'n recordo del que havia vist, però clar, jo vaig veient coses.
0: Clar, jo també, però no m'ho apunto.
3: Clar, això és el que passa. Abans jo recordo que a la Míriam jo li passava per Instagram, llavors jo ho tenia guardat allí i crec que ho començaré a fer servir. Com tampoc Instagram no el fa servir massa, no te molestaré.
0: No.
3: Me serviràs de grup de WhatsApp amb tu mateix?
0: Molt bé,
3: serà això.
0: Molt bé, perfecte, a disposar sempre.
3: Gràcies.
0: Doncs a veure, avui la secció que fem, que l'ha preparat el Sergi, és sèries amb animals de protagonista o paper important.
3: Aviam. Matisos.
0: Vinga, ja comencem.
3: No, com que fa molt de temps que fem aquest fantàstic programa, dels 150 millors programes de la xarxa de comunicació local i d'UA Uli de Ràdio, Sé del cert que no hem de gastar bales si no són necessàries. I en conseqüència el que he fet és no incloure aquí sèries d'animació protagonitzades per animals.
0: Val.
1: Perquè és una categoria a banda.
3: Perquè tindrem un programa fantàstic d'aquí unes setmanes amb sèries d'animació protagonitzades per animals. Matisos més enllà d'això. Clar, sèries què vol dir sèries protagonitzades per animals?
0: Exacte.
3: No vol dir que tinguin un guió amb totes aquestes sèries. Sí que hi ha alguna sèrie, ja ho veureu, que hi ha com una veu en off que representa que és el propi animal, però el que he acabat veient és que per poder omplir 30 minuts d'aquest fantàstic espai, doncs havíem d'obrir una miqueta més mires.
0: Sempre va bé.
3: Sèries on els animals doncs, tenen un paper important. En algunes d'elles aquest seria el criteri.
0: Molt bé.
3: També he de dir una cosa. S'està perdent, eh?
1: Sí.
3: Pel que he vist, abans era més habitual en donar-los protagonisme narratiu als animals, no tant a dia d'avui.
1: Jo crec que això també va una mica de la mà amb allò que vam comentar al final del programa de la setmana passada, que és que jo crec que amb les condicions laborals i com s'està regulant tot, potser ja no està tan ben vist treballar amb animals. No sé, per exemple, se m'acudeix lo del Mico Cappuccino que tenien a Friends, que, home, vist en perspectiva, no? Mm. Potser si te sap una mica greu per l'animal.
0: No.
1: Com, perdona?
0: Que és diferent un gos, per exemple.
3: A un mico, sí.
1: Bueno, sí, depèn.
0: Pot fer d'animal de companyia, que ja és un animal de companyia.
3: No em ficaré a parlar de perspectives. Sí,
1: bueno,
3: a dia d'avui...
1: Sempre és interessant fer-ho.
3: Sí, però potser a micròfon tancat ho farem amb més calma i tranquil·litat.
1: Llavors el que farem és parlar d'animals, de sèries d'animals, no?
0: Doncs vinga, va.
3: Alguna d'elles protagonitzades, és a dir, sí...
0: Clar.
3: Hem sigut fidels, no totes d'elles. Aquella clar vol dir que calla que anem just dos de temps i hem de començar a tirar.
0: No. Podem
3: doncs, sisplau, el programa és teu.
0: Ah, molt bé. Doncs la primera sèrie que repassem és Dactari.

0: Aquesta sintonia sembla com les pel·lis que miro amb un
1: no, no,
0: pare
1: no.
0: I de l'oest.
1: És que les sintonies de la primera pàgina avui són fantasia totes, eh? T'ho dic.
2: No sé si és fruit de les perspectives o no, però... No.
1: Com sou,
2: No tiraré d'aquí. No, la gran majoria de les que parlarem avui no es poden veure enlloc aquí. Val?
1: Jo n'he apuntat, jo tinc apuntades al guió algunes que he trobat capítols a YouTube. Ja us aniré dient doncs, quan és quina esquina per si hi ha algú que vol...
2: Fantàstic. Llegir pots llegir tu?
0: No, o sigui, podria.
2: Ho he de llegir jo?
0: A veure, ens intercalem una cada un.
2: Ah, vale, fantàstic. Doncs, Dactari, m'ha vingut per ficar l'any avui.
0: Sí,
2: val?
0: Hi ha hagut un moment que anava a dir tot seguit, fins que he vist els parèntesis.
2: Home... Clar, bueno, perquè llegeixes sense concentrar-te, vas amb el pilot automàtic.
0: Sí.
2: Dactari, 1966. I ens hem de... ja se sent,
0: no es pot veure enlloc a Espanya.
2: No es pot veure enlloc a Espanya. Això no és el títol. El títol és Dactari, d'acord? 1966, no es pot veure enlloc a Espanya, no. Mars Tracy és un veterinari que dirigeix un centre d'estudi d'animals a l'Àfrica. L'ajuden la seva filla Paula, Jack Dane i Mike Makula. Tenen un lleó bisc anomenat Clarence i un ximpanzé anomenat Judy. Això no sé si ja és dins de l'equip o que estan curant, perquè tenen un lleó...
1: Ja, no, tenen... O sigui, jo, quan he vist la capçalera d'aquesta sèrie, surt la típica capçalera Starring, surt el nom dels actors...
2: Ah, val.
1: I també surten els dos animals, tant el lleó Clarence, i a més, Starring, Clarence, de... No sé, de Cross-Eyed Lion...
2: Perfecte. doncs tenen, com deia, protagonisme. Els episodis se centren en la protecció de la fauna per preservar-la dels caçadors furtius i d'altres amenaces.
0: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas és del 1964, i és Flipper.

0: Bé, aquesta sintonia. En un parc aquàtic creat per preservar la fauna marina del sud de Florida viu Flipper, un simpàtic dofí. L'animal i els dos nois que s'encarreguen de tenir-ne cura protagonitzen nombroses aventures.
1: Molt bé.
2: Jo, a mi em sorprèn bastant. Clar, les èpoques, o sigui, les sèries, al ser de l'època a la que són, aquí hi havia molt poca disponibilitat d'efectes especials.
0: Sí,
2: per tant, havien de fer servir animals reals, actors.
0: Sí, bueno, en aquest cas suposo que d'un...
2: Clar, sí, però ara fas una sèrie sobre un dofí sí. I és molt fàcil fer el dofí amb animació per ordinador, però és que aquí havia de ser un dofí de veritat.
0: Dels domèstics, dels domàtics.
2: Correcte, sí.
1: Clar, de circs o de centres nàutics o d'aquestes coses. El que passa és que ara les perspectives...
0: Han canviat.
2: Us ha agradat, l'argument, Bec?
1: No, està bé.
0: A veure, és veritat.
1: Està bé.
0: És veritat.
1: Les perspectives han canviat. Ara, els contractes dels dofins...
2: Però ho dieu, amb un rintintint...
1: S'és tot molt més estricte.
2: Que potser té un punt de falton, no?
1: No.
2: Ah, vale.
1: No, cap a tu, cap a...
2: Ah, vale. Parlant de rintintint.
0: Sí, acabaré... anava a dir el mateix, perquè he vist el títol aquí.
1: Acabaré estirant-me de la llengua. Rintintint, aquestes
0: les
1: no són, eh?
0: Les aventures? A mi no.
1: No?
0: No, a tu sí.
1: Bueno, em sonava rintintint.
0: Home, la paraula sí.
2: Sí, però el que rintintint era un gos... Bueno, jo és que és una sèrie que ma mare veia de petita, llavors...
1: A mi em sona. Sisplau, endavant.

0: Molt patriòtica, això.
1: Sí, senyora. 1954, estem en aquesta sèrie.
2: Un cop enrere, eh?
1: Clàssica sèrie de televisió ambientada al salvatge oest. Rin Tin Tin és un gos lluitador, intel·ligent i fidel que protegirà el seu amic Rusty de tots els perills que l'amenacen al Fort Apache. Ni els animals més feroges ni els enemics més temibles són rivals per a Rin Tin Tin. El 2007 es va fer Les noves aventures de Rin Tin Tin.
0: Molt bé.
1: Que tot apunta a que va ser una patacada important.
2: Les aventures de Rin Tin Tin, podeu veure alguns capítols a YouTube. Jo m'he trobat aquestes llistes de reproducció, la gent, pues això, afegeix capítols. Desgraciadament a Espanya, pel tema de drets d'autor i la geolocalització aquesta... que

0: les emocions massa a flor de pell quan ets petit i mires una sèrie o una pel·li.
1: Déu-n'hi-do, pues jo sí que tinc el record que aquestes coses passessin, eh? Quan jo era petit, vamos, i tampoc... Jo no es pot posar en contra la paraula de ma mare, però si ella m'ho diu... Pues,
2: no, per favor.
1: Pues me'n fio de que li feia molta pena aquesta sèrie.
0: Però jo estic d'acord que ploro molt més ara o fa 10 anys que fa 20.
2: Sí. Sí, sí.
0: 100%.
2: Sí, sí, sí. Estic d'acord.
1: Vale, vale, ostres. Els nens de cert, tu, bueno...
2: No, però perquè no interpretes que el que estàs veient t'afecta a tu nivell emocional.
0: Correcte.
2: Si ara tu veus un final d'un capítol intens emocionalment, plores, però perquè l'estàs interpretant tu quan ets petit, a banda de que les sèries que mires quan ets petit no acostumen a tenir aquestes escenes, no ho interpretes.
1: Vale.
2: Crec, vamos.
1: No ho sé, però, ostres, no teniu el record de veure Bambi quedar automàticament traumatitzats?
2: Jo és que no ho he vist.
0: Jo no he vist mai Bambi.
2: Vamos!
1: Pues la de l'elefantet, com es deia?
0: Dumbo. No sé si l'he arribat a veure.
2: Jo crec que és...
0: Però, per exemple, jo ara miro el Rei León i ploro. No recordo plorar amb 8 anys veient el Rei León. Per exemple. Tampoc no recordo massa coses.
1: Jo sí, quan moria Mufasa, Déu-n'hi-do, també, eh? Vaya plorera bona, eh?
0: Però quan? Quan ho vas mirar amb 10 anys?
1: És que jo recordo que feia molta... O sigui, jo recordo de pel·lícules i de sèries, bueno, de pel·lícules sobretot, que no mirava perquè em van fer tanta pena i em vaig fer una plorera tan gran la primera vegada que les vaig veure que vaig dir és que no vull repetir aquest trauma mai
0: és
1: més.
0: Que, però aquí,
1: això de crio, eh?
0: Jo crec que això no és tristesa. Això és un punt de por i de respecte que quan ets petit sí que tens. És una de les emocions que sí que tens, que és la por. Quan ets petit tens por, doncs, que sigui la foscor, que sigui no sé què, no sé quantos. Crec que pots haver plorat més de por que de tristesa mirant una sèrie o una pel·li d'animació sent petit.
1: Vale, vale.
0: Però no passa res.
2: Bueno, és un bon debat. Una altra sèrie, en aquest cas, és Mediterrani.

0: No l'hem tret del Rei León, eh? Aquesta sintonia, ni d'una producció africana. Al contrari, estem parlant de la primera sèrie espanyola d'aquest Això van sèrie
1: d'avui. Que no es pot veure en lloc d'Espanya.
0: No,
2: no però això és culpa de Mediaset, que és la propietària d'aquesta sèrie. Ah. La podia posar a Mitele i no l'ha posat.
0: Mediterráneo, 1999. José Mayuste, Ana Duato i Jesús Bonilla, entre d'altres.
2: Ojo, eh?
0: Ricardo és un home refinat i poc amant dels animals. Acaba de ser nomenat director d'un parc natural. Allí coneix Clara, una veterinària vocacional que dedica la seva vida a la defensa de la natura i el medi ambient. Si entre tots dos el xoc ideològic és inevitable, també ho serà l'atracció física. El xoc, és a dir, que xocaran segurament físicament. Altres personatges són Paco, el pare de la Blanca, un naturalista nouvingut d'Àfrica, amb el feiticeiro Kibu. Entenc que deu ser algun paper en cultura africana. Mm-hmm. Benvingut, que entenc que es devia dir bienvenido, o no sé com es devia dir.
2: Sí, bienvenido és un nom en castellà, sí senyor.
0: És encarregat del manteniment del parc i la seva dona, també d'unidor. Dori té una guingueta a la platja. Moltes coses, no?
1: Sí, sí, hi ha molta informació aquí.
0: Bueno.
1: El Jesús Bonilla és el que em penso que és.
2: És el de Los Serrano, el padrí. Bueno, el padrí.
1: No hi ha un periodista d'aquestos del cor que es diu així, eh?
2: Jesús Bonilla, pues ara no hi caic, però jo diria que no,
0: aquell polític d'Astúries, de Santander.
1: Ai.
0: Ah, no, aquell era Revilla.
2: Ara, el de les anchoves, és veritat. Ostres, nois. Com estem avui, eh?
0: Avui he rebut un Instagram que m'han dit. Però una cosa, tu no pares de treballar? Llavors,
1: aquí
0: jo m'agafo en això, d'acord? A tots els oients que ens estan escoltant, estem cansats. I personalment estic cansat.
2: I queda molta temporada encara, perdó.
0: I tot costa molt, demano disculpes. Si estem pixant fora de test, demano disculpes.
1: Vinga, va, aquesta sèrie sí que crec que pràcticament tots l'hem vist,
2: sí.
1: Que és Rex, un policia diferente.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a Ràdio Sant Andreu.

0: coneguda telesèrie austríaca que narra les aventures d'un gos pastor alemany anomenat Rex a les ordres de l'inspector Moser i dos comissaris de la brigada anticrim de Viena. Rex intentarà interceptar els criminals més buscats del país per obligar-los a complir la llei. Era bona sèrie, eh?
1: Sí,
2: jo no la vaig veure.
1: Sèrie de pare i de iaio i de tieta, eh? I de tiet.
3: Sèrie de diumenge.
1: Sí?
3: Sèrie de diumenge tarda.
2: Al no haver-la vist, clar, jo em va sorprendre. Ara veig que és de la brigada anticrim de Viena. No sabia que era producció austríaca.
3: Jo tampoc.
2: Doncs probablement estiguin clar, parlant de la sèrie austríaca,
1: probablement una de les més
2: internacionals de
1: sí.
2: La història de l'Olivia d'Austria.
1: Sí, també us dic.
3: Nord-americana.
1: També us, exacte. És que a veure quina versió ens va arribar aquí.
2: De fet,
1: altres,
2: jo de primeres, perquè... quan vaig preparar això, de primeres vaig llegir australiana. Vaig pensar, vale, australiana sí. me pot quadrar una miqueta més perquè han arribat més coses. Però després pensar, ui, no, que això no és Austràlia, que és Àustria.
3: Sí, bé, sí.
2: De fet, ja guanyà som la següent, la que es va fer basada també una miqueta en això, que és la del 2019, que aquesta sí que es pot veure a Movistar Plus, que és Hudson and Rex. Aquesta ja és produïda a, no sé si és a Canadà o als Estats Units.
3: Vale, pues escolta'm aquesta.
4: Puede que tu perro sea mono, un peluche, o incluso rápido, pero no es Rex.
5: Este es el famoso Rex.
6: Sí, así es.
4: Este dúo vuelve a resolver crímenes.
6: ¿Qué pasa, chico?
4: En la nueva serie de éxito.
6: Vamos a hacerlo por las buenas, ¿vale?
5: ¡Rex, vamos!
4: Pillando a los malos. De salto en salto.
6: Buen trabajo.
4: A perro ladrador. No se le escapa ni uno. Hudson y Rex, estreno en exclusiva, el 6 de septiembre, en Calle 13.
3: Bueno.
1: ¿A qué os ha quedado claro de qué nada esta serie?
2: Un perro, a perro ladrador, diu, ¿eh? Sí. Com diu la frase feta, a perro ladrador no se le escapa a nadie.
1: És que són uns artistes. Són uns artistes.
2: Aquesta s'estan fent encara, ¿eh? O sigui, encara,
3: s'està fent.
1: Sí, clar.
2: Sí, és 2019, actualitat.
3: Vale.
2: Movistar Plus, no sé quantes se'n poden veure, però es poden veure alguna de les temporades.
3: Perfecte. Un altre, en aquest cas del 2017, és Downward Dog.
7: I base my whole day on Nan's schedule. She's like, oh, 7 is the time for breakfast. I'm like, great. But then if it's actually like 7:30 or 8, I just don't feel very respected.
8: It's a big day today, Martin. Say good luck, mama.
7: Every morning, I see her get in her car.
8: I love you, buddy.
7: I don't think Nan has any idea how packed my days are. 14 hours of sleep, flying by water, deliveries...
3: Martin és un gos que narra des del seu punt de vista la relació amb la seva propietària Nan, una millennial que té una feina força absorbent en una empresa d'aparadorisme de Nova York. Martin considera Nan la seva companya perfecta per a la seva vida canina i no dubta filosofar i fer les seves composicions de lloc sobre les coses que li passen a Nan, especialment pel que fa a la seva vida amorosa, on ocupa un lloc important. Jason, una mica en beneficis amb què Martin té una bona relació.
1: Aquesta és interessant de veure, eh? Com a mínim perquè, a veure, és una sèrie molt lleugereta. És una sèrie, la típica sèrie que te poses una mica per netejar la casa o per fer el dinar i aquestes coses. Sí, però és interessant el tema, que no sé si s'havia fet gaire, com a mínim així amb un públic més no tan adreçada a nens, de que el gos sigui el narrador de la sèrie, no? Sí, nosaltres veiem el que veu el gos amb la seva perspectiva.
2: De moment, tot animals masculins, eh?
1: Ojo!
3: No havia caigut en la perspectiva de gènere.
1: Molt interessant, això.
2: Les perspectives a dia d'avui haurien de mirar a veure si poden canviar això.
1: És que per aquí hauríem d'anar, eh?
2: Només són gossos mascles i animals mascles. No tenim, de moment, protagonistes femenins en el món animal.
3: Molt bé. A Disney Plus...
2: I crec que no n'hi ha, a pesar que hi penso.
3: No?
2: De les que he ficat no em sona.
3: 2021, socios y sabuesos.
9: ¿Quién te acribilla llamadas?
10: Oh, mi madre.
11: Sí,
10: luego la llamo.
9: Que encima tu hijo no te dé ningún nieto. Te organizo una cita, tengo primas.
10: Sí, ya lo sé, son muy majas. Quizá cuando sea tu jefe.
12: Aquí tienes a Hutch. Y su comida, correa, juguetes. Esta es su mascotita, el caballito.
10: ¿Qué quieres decirme con eso?
12: ¿Te ha llamado mamá?
13: Tu padre quería que te quedaras con Hutch. Lo rescató de una protectora de animales y decía que era casi como el Hutch original.
10: No puedo ocuparme de él. Estoy todo el día trabajando y todavía tengo que demostrar mi valía, mamá.
13: Vamos, acabarás encantado con él.
12: ¡Hutch,
10: no,
12: estás en
10: no,
12: tu casa!
10: ¡Hutch! ¡No, no, no!
11: siéntate, aparta. Ven, ven aquí.
3: Sergi.
14: Em toca a mi?
3: Sí.
1: Ojo.
14: I quin estem?
1: Socios i sabuesos Disney Plus.
3: Home, 2021,
14: la sèrie Socis i sabuesos. Socis sí que ho ha traduït, sabuesos no. Segueix Scott Turner, un ambiciós i ordenat detectiu nord-americà que hereta Hutch. Hereta, entenc que és que...
1: Sí, que li toque perquè algú ha mort. Ah, ostres,
14: vale, clar. Un dogo, veieu, ja no és una. Un dogo de Bordeus babós i desobedient. Scott aviat descobreix que el gos... No, aquí no estic dient res ni ironia per mig, és una realitat. El gos del seu pare difunt pot ser clau per resoldre un cas obert obligant-lo a conviure i treballar amb l'animal. Curiositat, el 1989, any que va néixer ma germà,
1: sí?
14: Tom Hanks va produir... Uau. Va protagonitzar la pel·lícula basada en el mateix gos.
3: En lo mateix,
14: Però ja sabia... És que aquí... Ho havia ficat bé, pensava, si ho he tirat lo.
1: En lo mateix.
14: En lo mateix.
1: Molt bé.
3: Una pregunta...
14: Sisplau.
3: Què vol dir sabuesos?
14: És com
1: tu,
14: si li diu als gossos,
1: busco,
14: no?
1: T'ho busco, però miqueta, és una mica... No és exactament... O sigui, és com una... A veure, ara t'ho buscaré.
3: És que, dir, per la meva ignorància en castellà... Però
1: dir que aquesta sèrie està protagonitzada per Josh Peck, que és un actor que jo recordo...
14: Peck, por el culo.
1: Ja perquè no estaré... TK és P-E-C-K. Llavors aquí ens falta.
14: Ens falta la K, no.
1: De trobar. És Josh Peck, un dels protagonistes de la sèrie infantil de Nickelodeon, suposo coneguda per tots o per la gran majoria de la meva generació, Drake i Josh.
3: I jo ara mateix...
1: Jo espero no, això.
14: Sí, és que a mi també m'ha començat a donar aquestes referències i he pensat...
1: Doncs pues bueno. Em fa gràcia, perquè Josh Peck fa molt de temps que no el veia enlloc. I a més, vaig veure el tràiler i vaig dir, ui...
14: És com si us parlo d'un jugador de futbol i us dic sí, que va jugar al Manchester o al no sé què, doncs us quedareu igual.
1: Bueno, però entenem que estem parlant d'un programa de sèries, no? Ens escolta un públic que mira sèries.
14: Spoiler, jo no les he vist totes les del món.
1: No, però per això ho dic, així los lanzo, l'ordago. Mira, un sabueso, és que estava buscant... Un sabueso és un gos... ho dic en castellà, perquè si no me faré el lío. És un perro de caza, generalmente, grande y de orejas caídas, con un olfato... Con un olfato prodigioso, utilizado para rastrear presas. És a dir, per exemple, els gossos casados serien sabuesos, un chihuahua no seria un sabueso.
3: Vale. No ho havia sentit en ma vida. Molt bé.
14: Hi ha paraules castellanes més poc habituals que sabueso.
1: Sí.
3: Bueno, però no l'havia sentit. En fi, les altres no podem escoltar.
14: Oh, la de Chueco és una llàstima.
1: La de Chueco...
3: Dona una oportunitat.
14: Chueco, dir, Chueco.
3: No,
14: bueno,
3: deixa'm dir. Què fem? Parem aquí...
14: Un, dos, tres...
3: I fem una altra secció amb el que quede.
1: I afegim les d'animació, sí. També.
14: No.
3: Aquí no fa any que està tantes vegades.
14: Mira que fa anys que hi ets aquí, també.
3: Que mirarem, jo crec que dona, per una altra secció.
14: No, n'haurem d'afegir alguna o altra. Bueno, ja intentaré buscar-ne.
3: En trobarem alguna?
14: Si trobem dos o tres, en farem una altra. Va.
1: Vinga, va.
14: Que ens han passat molt bé,
3: Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
14: Adéu.
3: Fins aquí, això avançaria l'espai de sèries 2 a Ulli de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. No és gens difícil reconèixer la veu de Barbra Streisand, una dona que ha guanyat els 11 premis de més prestigi que es poden guanyar en el món de l'espectacle. De fet, és l'única persona que els té tots, cosa, naturalment, que inclou l'Oscar, l'Emmy, el Tony, el Grammy i els Globus d'Or. I, a més, com a dona, va ser la primera a guanyar un Globus d'Or com a directora. Això va passar el 1984 per la pel·lícula Yentl, quan ella es va posar per primera vegada darrere la càmera. En un principi, però, Barbra Streisand volia ser actriu, que era la seva vocació, i va estudiar art dramàtic. Estudiava a l'Actors Studio de Nova York, la mateixa escola i al mateix temps que Dustin Hoffman, i per guanyar-se la vida, ella feia de cangur i ell de conserge. El debut com a actriu, Streisand el va fer com a protagonista femenina a Funny Girl, de William Wyler, al costat d'Omar Sharif, on cantava 12 de les 14 cançons de la banda sonora. I ves per on, va guanyar l'Oscar a la millor actriu en companyia de Katharine Hepburn, que el va rebre per la pel·lícula El lleó a l'hivern. De tota manera, la cançó que hem escoltat, Evergreen, no era de Funny Girl, sinó de Ha nascut una estrella, que l'Streisand va interpretar al costat de Chris Christopherson, una seqüela. I aquí l'Acadèmia de Hollywood li va donar l'Oscar a la millor cançó. Escoltem-la ara en el tema principal d'una pel·lícula que va tenir un gran èxit, Tal com érem.

The Way We Were, tal com érem. El tema d'amor d'un film de Sidney Pollack, que no era res de l'altre món, però la química entre Barbra Streisand i Robert Redford va ser tan alta que el públic va omplir les sales. La veritat és que ella estava esplèndida i molt per damunt de Robert Redford. La filmografia de Barbra Streisand no és molt extensa. 19 pel·lícules en mig segle no és gaire. Però no pas perquè ella no volgués treballar, sinó per manca de contractes. El fet de no tenir una cara d'acord amb els paràmetres de Hollywood va estar un obstacle permanent en ella. Tot i això, de jove mai no es va voler operar el nas. Li recomanaven que ho fes. Li deien que els contractes arribarien i que tot seria diferent. Però va dir que no. I és gràcies a això que té un físic molt personal. L'any 1983, quan tenia 41 anys, va decidir fer un gir a la seva carrera i va debutar com a directora amb la pel·lícula Yentl sobre una noia que a principis del segle passat doncs estudia en secret el Talmud que està prohibit a les dones. I és un film molt personal, dic personal perquè no només el va dirigir, també el va escriure, el va interpretar, el va produir i, per si fos poc, també hi cantava. Des del cinema mut, cap dona no havia fet una cosa així. Aquesta és ara una cançó del musical de Broadway Cats. Segur que coneixeu la cançó, Memory.

Memory, una de les grans cançons de Barbra Streisand. Andrew Lloyd Webber va compondre la música i la lletra està basada en poemes del poeta nord-americà reconvertit en britànic T.S. Eliot. L'any 1998 es va fer una versió cinematogràfica britànica de Cats, força digna, i el 2019 se'n va fer una altra, també britànica, amb Judi Dench i Ian McKellen, dos actors formidables. Però, malgrat això, va resultar fallida. Pel que fa a la filmografia de Barbra Streisand, que sempre ha estat una actriu malaguanyada, perquè és molt bona, l'hem vist al costat de Walter Matthau a Hello, Dolly, al costat de Gene Kelly al a la pel·lícula... també aquesta, i al costat de Ryan O'Neill a la magnífica Quem passa, doctor, de Peter Bogdanovich. Al costat de Richard Dreyfuss en Nats, de Martin Reed, al costat de Nick Nolte a la pel·lícula El príncep de les marees, dirigida per ella mateixa, i al costat de Jeff Bridges a L'amor té dues cares, també dirigida per ella. Sobre el tema de la interpretació cinematogràfica, Barbra Streisand considera Marlon Brando el millor actor del món, i la seva actriu preferida és Meryl Streep. Pel que fa al terreny musical, us puc dir que Barbra Streisand és la cantant femenina més venuda del segle XX amb 70 milions de discos venuts. 70. Un cas únic. I en relació al seu vessant polític, Barbra Streisand és demòcrata, ecologista, té una fundació per a la defensa de causes humanitàries, va crear una càtedra d'estudis ambientals i l'any 2024 va fer campanya en favor de Kamala Harris contra Donald Trump. Ara, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, l'escoltarem cantant una cançó, la cançó Woman in Love, Dona enamorada, escrita per Barry Gibb i Robin Gibb dels Bee Gees, que va tenir un èxit espectacular amb 2,5 milions de discos venuts. I és que el bagatge professional de Barbra Streisand és realment impressionant, perquè ha reeixit en tots els camps en què ha treballat, per bé que, com he dit, la seva primera vocació era ser actriu. Aquestes paraules són seves. Vaig acabar cantant perquè ningú no em volia com a actriu. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts una setmana més a l'Ensèrie, aquesta marcada per l'estrena de l'adaptació a la petita pantalla de La Casa de los Espíritus. Però hi ha altres estrenes i les repassem tot seguit.
4: Los saturnianos positivos entran al periodo de gran calamidad durante 3 años. Muy bien. Te irás al infierno.
3: I ho fem començant des d'aquest dilluns. A Netflix hi trobem Te irás al infierno.
5: Seré yo quien escriba la historia de la vida de esta mujer.
3: La sèrie segueix una estrella de la televisió i el món editorial que es veu immersa en uns rumors d'estafes espirituals i vincles criminals. Des d'aquest dimarts a Movistar hi arriba Kabul.
6: General Hassan is unreachable. He saved my life. We need to get him out.
3: Estem davant d'un drama polític coral de 6 episodis ambientat en els 15 dies que van seguir la presa de Kabul pels talibans l'agost de 2021. A través d'una família afgana perseguida i de diplomàtics i militars europeus atrapats en l'evacuació, la sèrie converteix un esdeveniment geopolític recent en un drama humà.
7: Tranquilo,
8: está todo bien. Esa es Vicky, ¿te acordás?
7: Hola.
9: Me detesta. Te parezco aburrida, pesada. No me bancas, nene.
10: ¿Vos tenés ganas de quedarte con ellos?
11: Que se vaya con Nora.
12: Devuélveselo.
3: Des de dimecres a Netflix hi trobem la quarta i última temporada de Envidiosa.
13: No me quiero separar.
14: ¿Por qué te separarías?
13: Porque todos se separan.
15: No estamos bien con Lenny.
3: S'acomiada aquesta sèrie que segueix una dona que entra en crisi després que la seva parella l'abandoni mentre observa com totes les seves amigues es casen i ella busca reconstruir la seva vida sentimental.
16: Soy Tom Lofty.
17: Encantado, Tom. Arthur.
16: ¿Te apetece tomar un café?
17: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
16: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
3: També des d'aquest dimecres a Apple TV s'hi estrena La Maldición de Widow's Bay.
16: Arthur, estos... pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador.
3: L'acció ens situa en un pintoresc poble en una illa a 40 milles de la costa de Nova Anglaterra. L'alcalde està desesperat per reviure una comunitat degradada. No hi ha wifi, la cobertura mòbil és irregular i ha d'enfrontar-se a habitants supersticiosos que creuen que l'illa està maleïda.
18: Desde muy pequeña mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos a anotar la vida para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
3: A Amazon, l'estrena de la setmana, aquest dimecres, també La Casa de los Espíritus.
19: Clara, especial.
20: Uh-huh.
19: ¿Cómo es especial?
20: Mover cosas con la mente.
19: Para decirte gracias.
3: Basada en la novel·la d'Isabel Allende, aclamada internacionalment, La Casa de los Espíritus és una saga familiar de 8 episodis que comprèn un primer període de mig segle centrat en 3 generacions de dones.
21: Solo digo que deberíamos respetarnos más a nosotras mismas. Nosotras deberíamos tener los mismos derechos que ellos.
22: No se lo voy a permitir.
3: Elles són la Clara, la Blanca i l'Alba, que viuen en un país conservador de Sud-amèrica, sotmès a la lluita de classes, l'agitació política i la màgia.
23: Oh my God, have you seen her nails? They're actually good. Who did those? Maybe you can
24: ask him to do my nails. I hope.
3: Des d'aquest dijous, HBO Max s'hi estrena I Entonces Huyes.
25: I wanted your room to feel special.
3: Quan una noia de 18 anys visita el seu pare, amb qui no es parla, li deixa un cadàver entre les mans. Tant ella com les seves millors amigues fugen per tota Europa a la recerca de la seva mare, de la que fa temps que no en saben res. Pel camí s'enfrontaran a la manca de diners i a un embaràs inoportú, però el perill més important provindrà d'un oncle que resulta ser el gàngster més temut de Rotterdam.
7: Regina siempre me dice que me preocupo demasiado por ti. ¿Por qué no vuelves conmigo? Podría sernos útil en el equipo.
3: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem El fuego de la venganza.
8: Lo he perdido todo. A mi familia. Mi hogar.
3: Nova adaptació del famós llibre i pel·lícula d'acció que en el seu dia va protagonitzar Denzel Washington. Un agent de les forces especials busca un nou començament després de patir el síndrome d'estrès posttraumàtic.
11: Tú te pareces mucho a mí.
8: ¿Quién me queda?
3: En aquest context, se li encarregarà la missió més complicada de tota la seva carrera.
12: La història do bien y do mal.
3: Aquest divendres a Disney Plus hi arriba la sisena temporada de Impuros.
14: Tienes que prepararte para la guerra.
3: La sèrie ens situa a Rio de Janeiro a finals dels 90. En aquesta sisena temporada continua la trama d'un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim.
24: Por el futuro, Eliseo.
3: No ens movem de Disney perquè també aquest divendres hi arriba la quarta temporada de El Encargado.
24: Eliseo.
26: Señor presidente.
24: No sabes lo bien que me vendría un perfil como el tuyo acá.
3: En aquesta nova entrega, el protagonista es converteix en la persona més influent del país, però una conspiració encapçalada pel seu històric rival amenaça en portar-lo a la ruïna.
24: La central sería erradicar el liceo del edificio.
26: Te la van a poner.
27: ¿Perdón?
28: Se impuso una orden de restricción perimetral.
26: No me pueden negar la entrada a mi domicilio.
28: Le voy a pedir que se retire.
3: El duel entre els dos creuarà tota mena de límits.
29: Tenemos que volver a Sektigar.
30: ¿Por qué? ¿Ha muerto nuestro padre? Si quieres encender la pira, tú mismo.
29: Es Gudia.
3: I finalment, també aquest divendres, a Netflix s'estrena Gloria.
31: El club de boxeo Ariana no és un simple club de boxeo. És una fàbrica que no para de crear campeones.
3: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre s'enfronten al complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per The Madison, una proposta de Taylor Sheridan, sí, el de Yellowstone, que ja podeu trobar completa a Sky Showtime.
32: You know, at night, the bull elk come down to the river and bugle.
3: Com a Yellowstone i tantes altres produccions del director, tornem a situar l'acció a Montana, però en aquesta ocasió presentant-nos la dualitat entre una gran ciutat com Nova York, en concret Manhattan, i l'imponent vall del riu Madison.
33: It's like a movie, we can play it over and over.
3: Però tot i que aquesta lluita interna entre ciutat i naturalesa està sempre present en aquesta sèrie, no és el quid central de la ficció. El punt de partida de The Madison és el dol, tots els seus processos i com es gestionen.
33: Not the same, though, as a real hug. No. It's not the same.
3: La sinopsi ens diu que a The Madison, una dona, interpretada magníficament per Michelle Pfeiffer, ha d'afrontar una important pèrdua que fa que trontolli tota la seva vida i les seves creences.
34: The worry is what you do next.
35: I know you are hurting, we are all hurting.
3: The Madison és una profunda història d'amor narrada a través d'un drama familiar molt personal sobre la resiliència i la transformació. És, en definitiva, l'obra més íntima de Sheridan, emesa fins ara. I ara sí, anem a parlar dels punts forts d'aquesta ficció i també de les seves febleses. Sens dubte, el principal puntal de la sèrie és precisament la interpretació de Michelle Pfeiffer. Per si algú dubtava que Sheridan fos capaç de construir un personatge femení amb la fortalesa i la intensitat dels seus protagonistes masculins, aquí arriba la premiada actriu per desmentir-ho. Pfeiffer ofereix a The Madison un paper inoblidable. És una mare de família que intenta mantenir-la unida després d'un desastre familiar. I això, que és el punt fort de la ficció, ens porta al punt més feble. La resta de personatges d'aquest drama, especialment el de les filles, en ocasions en resulten massa caricaturitzats i en ocasions molestos.
33: Mine is not a family designed to withstand tragedy.
3: Per sort, però, la trama de Pfeiffer, a qui acompanya en el cartell que Russell i Matthew Fox, aconsegueix imposar-se. The Madison s'allunya de l'acció i les disputes de terres, típiques de les propostes de Sheridan, per centrar-se aquí en un to molt més introspectiu i melodramàtic que funciona, tant que ja hi ha rodada una segona temporada i confirmada una tercera. Com en la resta de produccions del director, la fotografia és impecable. En la resta del repartiment hi trobem també Boo Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Ben Schnetzer o Kevin Zegers. En definitiva, és una bona proposta pels amants del drama, no recomanable, això sí, pels qui esperin trobar els conflictes de Yellowstone. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment d'una de les interpretacions més potents de Michelle Pfeiffer en aquesta trama.
0: ¿Cómo te sientes al respecto?
1: ¿Cómo crees que me siento?
0: No lo sé, por eso te pregunto.
1: Oh, el gran neurólogo de Harvard no lo sabe.
0: Tienes que decírmelo.
1: ¿Lo necesitas?
0: No. Tú sí.
1: Que te den.
0: ¿Cómo te sientes, Stacy?
1: ¡Que te den!
0: Eso ya lo has dicho.
1: Vale, pues lo digo otra vez. ¡Que te den!
0: Dime cómo te sientes, Stacy.
1: Aterrorizada. Cuando termine, todo el mundo se despedirá. Y luego seguirá con su vida, todos menos yo. Y nunca podré despedirme porque está metido aquí dentro y solíamos bromear sobre ello. Bromeábamos sobre carreras en sillas de ruedas en la residencia y yo pensaba que cuando llegara nuestro momento nos abrazaríamos el uno al otro y cerraríamos los ojos y eso sería todo.
0: Y ahora se ha ido.
1: Se ha ido, sí, se ha ido. Se ha ido.
0: Y tú estás aquí. Y estás sana. Y aún te queda una vida por vivir. Y ese no era el plan.
1: No. Ese no era el plan.
0: ¿Y tienes miedo?
1: Sí, mucho. Sí, y sola. Solo ha pasado una semana y me siento tan sola, joder. Nunca me había sentido tan sola.
0: No debería hacer esto. Es increíblemente inapropiado. Pero también el chupito doble de tequila. Y es lo que necesitas. Saber que no estás sola.
1: ¿A cuántas mujeres te has follado con esa frase? ¿Por qué eres un terapeuta pésimo?
0: Lo sé.

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: És dimarts, dia 1 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem dels actes de la Festa Major. Parlarem del dispositiu de seguretat que hi ha prevista per aquests 4 dies de festa. Escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Girbet i també del cap de la policia local Jordi Català. Avui també anirem repassant els diferents actes d'aquesta Festa Major i ho farem en aquesta ocasió amb Andreu Mitjans, el regidor de Cultura, i amb el tècnic de Cultura, Ferran Campmany. Parlarem amb l'autor del cartell de la Festa Major, Joaco Palomar. Ens parlarà del significat d'aquest cartell. I aquestes i altres informacions sobre la Festa Major. També parlarem de les actuacions musicals. Avui entrevista amb Brian O'Neill, el líder dels Golden Grahams, que actuarà aquest dissabte a l'Ermita Rock conjuntament amb el grup d'Obús. Aquestes i altres notícies referents a la Festa Major són les que destacarem avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
2: És un dispositiu que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, està preparada, formada, per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la policia local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
2: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
2: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
3: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda de d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia, i és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
3: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Oreix, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
3: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
3: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
3: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
3: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè i allí gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreix, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I tot seguit parlem dels actes de la Festa Major 2026 a Sant Andreu de la Barca. Cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats, i amb un pregó de festa major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
4: Molt bon dia.
1: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta festa major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la festa major petita i després tindrem el pregó amb la societat al casino. Com es presenta aquesta festa major, regidor?
4: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la festa major.
1: Una festa major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la festa major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
4: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió, doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. I la veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, aquest el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
1: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
4: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la festa major petita, matí i tarda al parc central, doncs, ple d'activitats per totes les edats, també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest... Sí, que tothom pugui participar-hi.
1: Com tota festa major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del casino pugui fer el pregó aquest any.
1: Una entitat, aquest any, que es commemora el centenari del casino. L'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el casino, que seran els protagonistes del pregó de festa major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
4: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament

0: i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droc.
1: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major Petita, i des que es va començar a fer la Festa Major Petita es va dir doncs, de fer un pregonet, no? Doncs, perquè no fer els nens tinguessin el seu espai doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana, en el Parc Central, hi hauran activitats per als més joves, més petits.
1: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys es va deixar de fer. Doncs aquest any, en el Parc Central, tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina per als nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà remullant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
1: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge... Deixem-ho buscar, perquè en tants actes em perdo. Hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache. I el dilluns tenim l'Ile d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
1: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de família, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
2: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això doncs sempre doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any doncs hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, vull dir que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem doncs que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
2: Sí, sí, bé, en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
2: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal a tota Espanya. Doncs clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'ermita, doncs poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: En un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco.

0: I el dilluns tindrem a Fitos i el Fittipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de, sí, de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte, el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31a edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: des d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: la Gingana,
2: sí,
0: Nocturna.
2: Sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar amb el carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincana, no? Però sí, sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada de gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades que també organitza l'agrupació cultural Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional, doncs, tenim les matinades, tenim...
1: Sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge, després de la missa. També tenim... no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la Festa Major, que mai es parla poquet, que és el torneig a Carcassonne, i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre, el dissabte, durant tot el dissabte, hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de Festa Major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la Festa Major, per a tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la Festa Major, a celebrar aquesta Festa Major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la dotzena edició del torneig de Carcassonne i la setena del torneig de Carcassonne Júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja et dic que es volquen a la Festa Major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la Festa Major de Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14a edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14a edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la Festa Major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, sí, acabarem, doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta Festa Major tan participativa.
0: no em volia oblidar de que la Festa Major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
3: ja
0: després
3: engeguem,
0: ràpidament ja cap a la plaça Encenc Clavé i ja donat per inici la Festa Major 2026.
1: Sí, sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuencs i Sant Andreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una Festa Major per tothom, no? Tenim la Festa Major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la Festa Major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota cada setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, l'Escala Caixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
0: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Vent Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional, que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural doncs molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
1: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes així una o dues activitats.
0: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tiramarc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem, doncs, xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
1: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, sí, una festa que ja sabem que Sant Andreu ens agrada molt, la festa, i sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs, a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això, i per totes les edats, com diem, mirar de... És un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts, molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, sí, mirem de tenir doncs, totes les facetes cobertes.
0: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
1: Bona Festa Major. Us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
0: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, sí, hem volgut dir...
0: Vosaltres no, perquè ja es teniu totes, sí, marcades.
1: Totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
0: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups d'autors locals que fa fan el xiringuito del club de futbol,
1: les caipirinyes
2: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
0: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: I a l'Ermita Rock, com deies tu, acabem ampliant, no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà doncs la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí, sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
0: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I el cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca és obra de l'artista Joaco Palomar. Tot seguit, parlem amb ell sobre el significat d'aquest cartell.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sea, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que de associación, sobre todo del asociacionismo que tenía, entre que a mí me va a sorprender también, y pues representar un poquito lo que es la diversidad que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sea, va ser com, la idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sea, com, i que no haguera sortit, o sea, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sea, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguen dir. I una de les, com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sea, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també aúna el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sea, clar, el que lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de pues de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo, puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de què es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dic, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla de Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és una cosa que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tú me has dicho, igual estoy modelando cosas, que estoy en fotografía, que estoy en dibujo digital, o sea, que no es una... que no estoy tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... després d'estar... bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a... per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguin en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la Festa Major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la Festa Major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-lo d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sigui, és com... al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara...
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa serà una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: A l'Infosap t'expliquem les notícies.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock. A la festa major de Sant Andreu de la Barca hi actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal, com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams. El tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi. Com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabes d'obrir aquí una finestra de tenia tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No atrapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra d'aquestes tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Palante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà els Aurevis unes 4 o 5 vegades, l'última vegada va ser amb Jen Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo, o sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucava, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no veure res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al, fin, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si ja com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics, a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, si fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que et juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja, saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samples, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. O sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú... tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin, no?, que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com a Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com a Bus aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian O'Neill, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Els ous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
2: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels ous de drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
2: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
2: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyant-se una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els ous de drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Tota la informació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca la trobareu a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la 98.0 de l'FM, com també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.